0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me l'aprenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

out of here. Beat Zucchini.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: és el programa d'informació de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

Escolta, Zicat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT. Ara mira'm bé, passo ràpid, sempre

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: reservarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyach, Àngels Fries i Laia Oller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
2: Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
1: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
4: Sí, on el puc escoltar?
3: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 2 al 17 de maig torna al Gran Teatre del Liceu un títol emblemàtic del romanticisme francès, tot i que d'inspiració germànica. Avui, Werther.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Werther és una òpera dividida en quatre actes amb música de Jules Massenet, llibret en francès d'Eduard Blau, Paul Millier i Georges Hartmann, tot i que basat en la novel·la Els sofriments del jove Werther de Johann Wolfgang Goethe. L'estrena va ser a la Hofoper de Viena un 16 de febrer del 1892, mentre que l'estrena catalana seria al Gran Teatre del Liceu un 29 d'abril de 1899. Com dèiem, ara torna al Teatre de les Rambles en una producció signada per Christophe Loy i protagonitzada pel tenor Xavier Anduaga, que debuta, per cert, en el rol principal. En quant als personatges que intervenen en aquesta òpera, Charlotte és una jove que està enamorada d'Albert, però també de Werther. Paper, el de Charlotte, per mezzo-soprano o soprano, amb un bon registre greu. Werther és un jove poeta, bojament enamorat de Charlotte, paper aquest de gran exigència i molt emblemàtic per tenor líric. Sophie és la germana de Charlotte i està mitja enamorada de Werther, paper per soprano lírica. I Albert és el xicot i, posteriorment, marit de Charlotte, un paper modest, en aquest cas, per baríton. La novel·la de Goethe, Els sofriments del jove Werther, va instal·lar a Europa un nou moviment que s'estava ja gestant a Alemanya, el romanticisme. La inspiració romàntica de l'obra es va acabar traduint en un augment dels suïcidis al país germànic, fet que repetiria amb l'expansió del títol arreu d'Europa. Però més enllà d'aquest fet tràgic, Massenet es va preocupar de dotar aquesta partitura de moments emblemàtics que encara avui dia causen un gran efecte en el públic. No obstant això, hi ha detalls realistes, com la insistent melodia d'una cançó nadalenca que el pare de la protagonista ensenya als seus nets en ple estiu i que es transformarà en el tema final de l'obra quan arriba precisament al Nadal. En aquest sentit, vocalment, els personatges canten amb una tendència a lluir la zona aguda, fet que d'alguna manera anuncia l'estil verista que arribarà a finals de segle. Però anem a centrar-nos ja en l'obra que ens ocupa i endinsem-nos en l'argument i els moments musicals més rellevants de l'òpera Werther de Jules Massenet. A l'inici de Werther, l'agutzil vidu ensenyant als seus fills una Nadala sorprèn dos veïns, Schmidt i Johann, perquè encara és juliol. Charlotte es vesteix per un ball, atès que el seu pretendent, Albert, és fora i serà acompanyada per Werther, a qui tots consideren, podríem dir, un melancòlic. Apareix aleshores Werther, la visió i l'entorn natural on es troba la casa de Charlotte exalten el jove romàntic Werther en la seva escena d'entrada. La sentim ara en la veu del tenor peruà, Juan Diego Flores.

Werther arriba i es queda observant com Charlotte prepara el sopar dels seus germans, feina que fa des de que la mare fa poc va morir. Així doncs és el moment de la retrobada entre els dos joves. Werther saluda Charlotte amb un petó, després se'n van junts al ball. Albert torna inesperadament després d'estar 6 mesos de viatge. Es mostra insegur sobre les intencions de Charlotte i disgustat per no trobar-la, però Sophie li dona esperances i l'acaba consolant. Finalment, se'n va amb la promesa de tornar l'endemà al matí. Ens fixarem, doncs, en aquesta escena on hi apareixen Werther, el parla de Charlotte, Sophie i, finalment, Albert, és a dir, Roberto Lagna, Jean-Philippe Curtis, Angela Giorgio, Patricia Petivon i Thomas Hampson, tots dirigits per Antonio Papano amb la London Symphony Orchestra en una gravació de l'any 1999.

Tal com acabem de sentir, Werther i Charlotte tornen molt tard i ell ja es mostra enamorat d'ella. La seva declaració d'amor és interrompuda per l'anunci del retorn d'Albert. Charlotte aboca que va prometre a la seva mare moribunda que es casaria precisament amb Albert. Werther manifesta aleshores la seva desesperació. Werther és Alanya i Charlotte, Angela Giorgio.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera resumint l'òpera Werther de Jules Massenet i ens situem ja a l'inici del segon acte. Han passat 3 mesos respecte a l'acte anterior i Charlotte i Albert s'han casat. Es dirigeixen feliços a l'església perseguits pel melancòlic Werther. En veure'ls junts ho entén tot. Charlotte i Albert, en efecte, s'han casat. Albert és Thomas Hampson, Charlotte és Angela Giorgio i Werther Roberto Alagna.

Sophie intenta animar Bertes després de descobrir el casament entre Charlotte i Albert. Diu que el convida, Sophie, a un ball. L'amable Sophie és la soprano Patricia Petitvong i Bertes, de nou, Roberto Alagna.

Malgrat les amables paraules de Sophie, Werther rebutja aquesta invitació d'anar al ball amb ella i li parla de l'amor que sent encara per Charlotte. De fet, quan Charlotte surt de l'església, Werther li parla del primer cop que van trobar-se. Charlotte li suplica que no intenti tornar-la a veure fins al dia de Nadal, així els dos podran reflexionar sobre la seva situació. Werther pensa en suïcidar-se, però surt immediatament quan Sophie el saluda. Charlotte consola la plorosa Sophie, que no pot comprendre un capteniment tan cruel com el de Werther. Ara Albert s'adona que Werther s'estima Charlotte.

A l'inici del tercer acte del Werther de Massenet, Charlotte es troba sola a casa la nit de Nadal. Passa el temps llegint les cartes de Werther, pensant en ell i imaginant la manera en què podrà demanar-li que s'allunyi d'ella per sempre. Aquests pensaments omplen de tristesa a Charlotte, que és consolada per la seva germana, Sophie. Giorgio és Charlotte.

De sobte apareix Werther i mentre ell li llegeix els seus poemes, Charlotte s'adona que encara està enamorada. S'abracen durant un moment, però ràpidament ella l'acomiada.

Després d'aquesta separació, Werther se'n va amb pensaments de suïcidi. Abans de marxar, es mira a la biblioteca i recorda la inspiració del poeta i la molta inspiració trobada en les traduccions. És aquesta, segur, la més popular escena del títol. Canta el tenor canari Alfredo Kraus.

Després d'aquesta emblemàtica escena, Albert retorna a casa i troba la seva dona trastornada. Werther ha enviat un missatge a Albert demanant-li les seves pistoles amb l'excusa de necessitar-les per un llarg viatge. Albert envia un criat amb les pistoles i Charlotte, en saber-ho, té una terrible premonició i s'afanya en trobar a Werther. Hampson és Albert i Giorgio, Charlotte.

0: Recte final de l'òpera Werther de Jules Massenet. Ens hem traslladat fins a l'apartament de Werther. Charlotte ha arribat massa tard. Werther és mig mort a causa de les ferides del tret de la pistola. Ella el consola declarant-li el seu amor. Li demana perdó, un perdó que arriba però massa tard. Fora, se senten ara els infants cantant una nadala. I així és com mor Werther i també com és el final del títol més cèlebre del catàleg de Jules Massenet, l'òpera que del 2 al 17 de maig podrem veure al Gran Teatre de Liceu, aquest Werther. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, del municipi de Germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: cucut. Prepara't perquè ara comença l'hora de conte.
1: Així m'agradaran. Començar amb molta alegria. Benvinguts a l'hora del conte. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, Aran. I hola, Lluís.
1: Tornem a ser-hi una setmana més a l'hora del conte per compartir amb tots els nens i nenes més històries màgiques i encantadores.
3: I és que cada setmana portem relats que ens transportaran a mons fantàstics plens d'aventures i personatges inoblidables.
1: I no només això, també tenim aquella paraula que diuen que està perduda, que nosaltres ara la recuperem perquè vosaltres les utilitzeu al dia a dia.
3: I no deixem de banda la lectura, Lluís, perquè remenarem els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes, perquè gaudiu sols o en companyia d'una bona aventura màgica.
1: I després de tot això, acabarem el programa amb bona música per ballar. Ja sabeu que ens podeu escoltar cada setmana a la vostra emissora local arreu de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
3: Així doncs, engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 571 i ens ha sortit...
1: Doncs ens ha sortit un conte fet aquí, a casa. Ah. Es tracta de La Violeta i el caçador de contes, dedicat precisament a La Violeta, una nena de 6 anys que ens escolta des de Barcelona i a la que li dediquem aquest conte.
3: Alguna vegada us heu preguntat on van a parar els contes quan ningú els explica? Es queden adormits a les prestatgeries? O bé es desfan com el fum d'una espelma?
1: En aquesta aventura coneixerem a la Violeta, una nena amb els ulls plens de preguntes, i al seu pare, que és el caçador de contes, que no caça animals ni tresors, sinó paraules, emocions i finals feliços que han quedat perduts.
3: Aquest conte és un homenatge a la imaginació. Ens ensenya que les històries són fràgils. Si no les mimem, si no les compartim, corren el perill d'esvair-se per sempre més. Però també ens recorda que, mentre hi hagi algú com la Violeta, disposada a escoltar amb el cor obert, la màgia mai s'aturarà.
1: Prepareu-vos per viatjar a un lloc on les xarxes es fan servir per atrapar somnis i on cada pàgina és una porta oberta, perquè al cap i a la fi tots som una mica caçadors de contes, oi?
3: Si algú de vosaltres que ens escolta voleu ser protagonista com la Violeta d'un conte, només heu d'enviar un correu electrònic a onavitlles@gmail.com dient quina història voleu i el vostre nom. I amb molt de gust nosaltres us ho farem. Ara obriu bé les orelles i deixeu volar la ment, perquè el viatge de la Violeta comença ara mateix.

0: En un poble on les cases tenen teulades de color de mel, hi viu la Violeta. La Violeta té 6 anys i uns ulls que brillen com dues llunes quan arriba el moment més esperat del dia. L'hora del conte. No és una hora qualsevol. És el moment en què el món s'atura, el llit es converteix en un vaixell i la veu del seu pare és el vent que mou les veles. A l'habitació de la Violeta hi ha una llum tènua i l'olor de llençols nets. El pare seu a la vora del llit amb un llibre vell a les mans.
1: Papa, avui no vull un conte de princeses ni de dracs que treuen foc.
2: Ah, no? I doncs, quina aventura busquem avui, senyoreta Violeta? Vols que anem a la lluna a buscar formatge?
1: No, avui vull saber d'on venen els contes. Com arriben al teu cap abans de sortir per la teva boca?
0: El pare va deixar el llibre sobre la tauleta de nit i va fer una cara de gran misteri. Es va inclinar cap a la Violeta i li va parlar gairebé en un murmuri, com si les parets tinguessin orelles.
2: Escolta'm bé, Violeta. Has de saber que jo no invento els contes. Jo sóc un caçador de somnis. Cada nit, quan tu t'estàs raspallant les dents, jo surto un moment al balcó amb una xarxa invisible feta de fils de seda.
1: Una xarxa? Què caces, papallones?
2: Caso paraules voladores. Són unes paraules brillants que surten de les estrelles. N'hi ha de color blau, que tenen sabor a mar, i de color taronja, que fan olor de bosc. Les guardo totes en aquesta butxaca. I quan m'assec amb tu, les paraules comencen a pessigar-me perquè les deixi sortir.
1: Jo també vull ser caçadora. Jo també tinc les paraules.
2: I tant que sí, Violeta, tu tens les més boniques de totes. Les teves paraules són de color lila, com el teu nom. Són paraules que parlen de rialles, de llocs i de la màgia de tenir 6 anys.
0: La Violeta va tancar els ulls i va imaginar que la seva habitació s'omplia de paraules de colors, surant com bombolles de sabó. Es va sentir segura i feliç, sabent que cada nit, passés el que passés, hi hauria una història nova esperant-la.
1: Papa, demà caçarem una paraula molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt gran. Tan gran com un elefant.
2: Més encara, Violeta, i tan alta com un castell. Però ara toca tancar els ulls i deixar que les paraules et bressolin fins al món dels somnis. Bona nit, petita caçadora. Bona nit, amor.
1: Bona nit, papa.
0: I així, amb el cor ple de colors i la mà agafada a la del seu pare, la Violeta es va adormir. Aquella nit va somiar que volava per sobre del poble, caçant amb la seva pròpia xarxa de seda les històries més boniques que mai s'han explicat.
2: Quan em disposo a veure una pel·lícula a la tele, intento que no em faltin mai les crispetes. Ai, Mercè, i saps per què dic això?
3: Per què?
2: Doncs perquè el proper conte que us portem és la llegenda del blat de moro. Imprescindible per fer unes bones crispetes.
3: I que bones que estan.
2: Ai, que sí.
3: Doncs, un conte que ens explica la procedència del blat de moro. Fa molts anys, les tribus índies estaven en guerra entre elles. Una pobra velleta i el seu net anaven de campament en campament buscant una tribu que els acollís perquè és que no tenien família.
2: Finalment van arribar al país d'uns indis on els van acollir de bon grat. El cap de la tribu els va dir que es podien quedar, però segurament passarien gana perquè les collites eren escasses i no tenien gaire menjar.
3: Ai, pensava que explicaries més, Lluís.
2: Pues no, mira.
3: Ai, segur que la senyora Velleta i el seu net tenen molt a fer en aquesta història. Seran ells que inicien el conreu del blat de moro?
2: Pot ser, Mercè. Ah, vinga, no xerrem més. Escoltem la llegenda del blat de moro.
3: I tant, escoltem-la.

0: Fa molt de temps, les tribus índies van entrar en guerra les unes contra les altres i va fer-se molt difícil de circular perquè cadascú sospitava que els viatgers eren espècies de les tribus adverses. Malgrat això, una pobra vella i el seu net anaven de campament en campament tot buscant una tribu que els acollís de bon grat, perquè no tenien ningú de família, però per tot arreu els rebutjaven. Finalment, un dia van arribar al país d'uns indis que els van convidar a seure a prop del foc i menjar amb ells. El cap de la tribu va dir a la velleta:
1: us podeu quedar amb nosaltres si no teniu por de la fam. No hi ha massa collita a les nostres terres, però el poc menjar que tenim ens el repartirem amb vosaltres amb molt de gust.
0: I l'àvia va contestar:
2: no necessitem gran cosa i jo treballaré per vosaltres. M'ocuparé dels nens mentre els seus pares van a buscar menjar.
0: L'endemà, com sempre, els homes van marxar de cacera. Les dones se'n van anar a collir fruita, plantes i a buscar l'aigua. Els nens es van quedar sols. Quina sort que tenien de poder jugar tot el dia sense que ningú no els digués res. Sí, però no tenien res per menjar. Els pares tornaven de caçar o de la collita cap al vespre i els seus petits estómacs trobaven el dia molt llarg. Aquell dia, doncs, els nens van jugar molta estona i, quan ja començaven a estar cansats, la velleta els va cridar. S'hi van acostar estranyats. Un d'ells va preguntar:
3: què fas, àvia?
2: Us preparo un puré de blat de moro.
0: Va contestar la velleta remenant un puré espès dins d'una olla immensa. Els nens no n'havien vist mai, però quan el van tastar, en van demanar més. Quan tots van estar ben tips, van seure al voltant de la velleta arrupits com pollets al voltant de la mare gallina i ella va començar a explicar-los històries meravelloses. I a partir d'aquell moment, cada dia va ser igual. Gràcies al blat de moro de la velleta, els nens ja no van conèixer més la gana i, a més, aprenien tota mena de contes. Van passar els mesos i cada dia la velleta semblava més cansada, però preparava, com sempre, el menjar dels nens. Un dia ja no va tenir prou força per aixecar-se, però al migdia el nen va trobar al seu costat l'olla plena de puré. Ella li va dir:
2: he sembrat blat i ha crescut molt bé, però s'ha de regar i segar. Te n'hauràs de cuidar tu i els altres nens.
0: Aquestes van ser les seves últimes paraules, però va continuar fent el puré fins que les noves espigues van ser madures. Aquell dia, quan el seu net va entrar a la tenda, no la va trobar. Ningú no la va veure mai més. S'havia transformat en blat de moro. Encara avui, si mireu una espiga embolicada amb les seves fulles, li veureu fils de plata. Són els cabells de la velleta que ha portat el blat de moro perquè els nens indis no pateixin més de gana.

0: Per explicar-vos el darrer conte d'avui, hem triat un conte popular del folclorista català Joan Amades, La filla del sol i de la lluna, on trobem aventura, màgia i molt d'amor.
1: Els contes tradicionals són rics en metàfores i els més xics s'identifiquen amb els personatges tal com fan en el joc simbòlic. Escolten de manera activa, interpreten, senten, viuen i reaccionen davant dels conflictes que els planteja la història.
0: Com tots els adolescents, la filla del sol i la lluna volia veure món. La seva mare li dona consells, però ella no els acaba d'acceptar. Escoltem el conte de Joan Amades, La filla del sol i la lluna.

0: Vet aquí que el Sol i la Lluna tenien una filla molt polida que sempre deia que volia anar amb ells a Corramunt. Els seus pares li deien que no podia ser, que es cansaria. Però un dia es va agafar les faldilles de la Lluna quan aquesta volia sortir de casa i de cap manera no la va voler deixar anar si no se l'enduia. La mare li va dir...
1: Et cansaràs, no em podràs seguir i, com que no em puc aturar, allà on et cansis t'hauré de deixar.
0: Però la noieta, tossuda, de totes formes va voler anar amb la seva mare. Camina que caminarà sempre al mateix pas. I a la fi va començar a cansar-se. La Lluna va dir...
1: Veus, dona? Com jo t'ho deia. Mira, et deixaré en aquesta platja i podràs viure en aquella caseta. El teu pare et vindrà a veure cada dia. I jo, cada 3 setmanes, vindré a passar durant 8 dies les nits amb tu.
0: La filla del Sol i de la Lluna va viure molts anys en aquella platja sense veure ningú. I vet aquí que un dia el rei va anar a passejar per aquella platja. Va veure aquella caseta i s'hi va acostar perquè tenia molta set. La filla del Sol i de la Lluna estava filant al peu de la porta i així que el va veure li va dir...
2: Segui, senyor rei, i veurà una miqueta, que deu tenir set amb aquest sol que fa. Galleda, vés a buscar aigua fresca al pou. Botet, deixa't omplir per la galleda i vés-te'n a les mans del senyor rei. I si veus que té més set, omple't de nou i torna-hi.
0: I la galledeta i el got van fer el que la noia els havia manat. El rei no sabia el que passava de tan sorprès, perquè mai no havia vist una cosa semblant. La filla del Sol i de la Lluna va tornar a dir...
2: Senyor rei, de segur que de tant caminar us ha vingut gana i voldreu berenar. Llenya,

0: que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran, i han estat, són i seran.
1: El rei se'n va anar pensant en aquella noia que no sabia qui era. En arribar al palau, ho va explicar a totes les dames de la cort, i una que es volia casar amb el rei va dir...
2: El que fa una pescadora també ho fa una gran senyora.
1: I se'n va anar a la cuina i va començar a manar a la llenya, a la paella i als peixos i a les tovalles que es disposessin pel berenar del rei. Però res, no es va moure del seu lloc. Del disgust tan gros, la dama es va morir. Llavors els consellers van dir al rei...
3: El senyor rei no té fills, ni fills ni dona. I si mor, per qui serà la corona?
1: El rei prou s'hauria casat amb la pescadora, però allò de no saber qui era el seu pare no podia ser per tot un rei, i es va casar amb la dama més polida de tota la ciutat. Van passar mesos i anys, i el rei encara pensava en la pescadora, fins que un dia va tornar a passejar per aquella platja per veure si encara hi era. La filla del sol i de la lluna, que com l'altra vegada estava filant al peu de la porta, va quedar tan parada quan va veure el rei que el fus li va caure a la mar i va dir...
0: Fus, torna tot sol, de seguida!
1: I el fus va tornar tot sol. El rei estava més sorprès que mai, i la noia també el va convidar a beure i a berenar, tot de la mateixa manera que el dia que es van conèixer. El rei li va tornar a dir...
4: Si sapigués el teu nom, jo sí que t'estimaria.
0: Tinc el pare ros i la mare blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran, i han estat, són i seran.
1: El rei va tornar a anar-se'n altra vegada, trist, pensant de qui devia ser filla aquella pescadora. Ho va explicar tota la reina, que va dir...
2: Oh, el que fa una pescadora també ho fa la reina i senyora.
1: Es va treure l'anell de reina i el va llançar un pou, i tot seguit va manar-li que sortís tot sol. Però l'anell ja va ser perdut per sempre, i la reina, com la primera dama, va morir del disgust. Altra vegada van venir els consellers i van dir al rei...
3: El senyor rei no té fills ni dona. Senyor rei, busqui una altra dona.
1: El rei va dir que es casaria, però que havia de ser amb la pescadora, i que aquest cop sí que sabria el seu nom. Aquell mateix vespre va anar a la caseta de vora al mar, va agafar el setrill de l'oli i es va amagar. La noia havia de sopar i no trobava el setrill i tot era dir...
0: Vine, setrill, i aboca oli a la paella.
1: Però el setrill deia...
3: No puc, no puc, que em tenen agafat.
0: Calla, malparlat, si aquí no hi ha ningú, com et poden tenir agafat? Per filla del sol i de la lluna que sóc, creuràs o me la pagaràs?
1: El rei ja no va necessitar res més. Ja sabia que la seva enamorada era filla del sol i de la lluna. De seguida va deixar anar el setrill, va sortir i va demanar perdó a la donzella, amb la qual es va casar les poques setmanes. I van viure sempre feliços i van tenir tres fills, que l'un era blanc, l'altre era ros i l'altre pelat. I vet aquí el conte acabat.
5: Tornem a la secció de les paraules oblidades després d'una pausa per parlar de la importància dels contes, novel·les i tota mena de llibres en el context de Sant Jordi. Tot i que, més que una paraula oblidada o perduda, avui parlarem d'una imatge trobada. Parlarem de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat i de la llegenda que envolta la seva troballa. Santa Montserrat. Així doncs, crec que es mereix que la recordem. Tu saps, Lluís, com va ser trobada la Moreneta?
6: Si no ho tinc mal entès, la llegenda explica que la primera imatge de la Mare de Déu de Montserrat fou trobada per uns pastors a l'any 880, fa anys això, eh?
5: Sí, tant.
6: Després de veure una llum a la muntanya, els pastors van trobar la imatge de la Mare de Déu a l'interior d'una cova. Quan el bisbe s'assabentà de la notícia, va intentar traslladar la imatge fins a la ciutat de Manresa, però el trasllat resulta impossible, ja que l'estàtua pesava massa. El bisbe ho va interpretar com el desig de la Mare de Déu de quedar-se al lloc on se l'havia trobat i ordenar la construcció de l'ermita de Santa Maria, que és l'origen de l'actual monestir.
5: Doncs una història molt bonica, Lluís. I saps que aquesta imatge de la Mare de Déu de Montserrat és coneguda popularment com la Moreneta?
6: Mm-hmm.
5: Això és així per la seva tonalitat fosca que ha anat agafant a conseqüència de la transformació del vernís de la seva cara i de les mans a causa del pas del temps.

0: Aquesta és la versió que jo conec. No sé si tu en saps una altra.
1: Doncs, Mercè, és curiós perquè la imatge de la Moreneta està feta de fusta d'àlber, que és una fusta que és molt clara. I una altra de les llegendes diu que va ser trobada pels pastorets a la Santa Cova, com dèiem abans, el 1880,
0: sí,
1: i que, de fet, ja era negra quan la van trobar, i que cap esforç per netejar-la va funcionar, ja que el seu color era una senyal divina de la seva presència a la muntanya, que estava vinculada a la terra i a la humitat de la cova.
0: Doncs ja veieu que la Moreneta és una barreja d'història, de ciència, de llegenda. Bé, la propera setmana us portarem una altra curiositat més. Ara ens n'anem cap a la biblioteca.

0: Continuem recordant la Moreneta i el seu entorn. A mi, Montserrat em recorda també un personatge molt entranyable. Aquest personatge és el Patufet. I això és així perquè quan les meves filles eren petites i visitàvem el monestir, mai marxàvem sense comprar un conte per a cada filla, per a cada nena, doncs d'aquest nen, del Patufet. És que ens despertava molta tendresa el Patufet, la veritat.
1: Em sembla que no sou els únics, eh?
0: No, segurament que no. Per això avui porto un conte molt clàssic i molt bonic, que és el Patufet, el timbaler del Bruc. Ens el vols explicar una miqueta? Lluís, és una miqueta, que et conec.
1: Vale, d'acord. Mira, en aquest conte el Patufet, un gran expert en tradicions catalanes, però també en llegendes, ens n'acosta una de ben singular, la del timbaler del Bruc. Enmig de combats ferotges, un noiet va demostrar la seva valentia i va derrotar un exèrcit amb l'ajuda del seu timbal. Atenció, que comença l'acció. I fins aquí puc explicar. Segons diu la llegenda, el timbaler del Bruc era un personatge anomenat Isidre Llussà, que va néixer a Sant Pedor. A Sant Pedor, al poble del Guardiola.
0: Del Pep Guardiola, sí.
1: Vinga. Segons diuen, va ser capaç d'aconseguir guanyar l'exèrcit francès gràcies a la seva valentia i a l'ajuda del seu timbal i de la natura.
0: Doncs sí, exacte. Sembla ser que el ressò d'aquell so del tambor, en xocar amb les parets de les muntanyes de Montserrat, va fer creure que el nombre de soldats catalans era molt superior al que realment hi havia.
1: I així se la van jugar els francesos.
0: Exacte.
1: No hem fet cap conte, eh? Els prometem a la gent que ens escolta que farem aviat un conte del timbaler del Bruc.
0: Sí, senyor. Així doncs, recomanem aquest conte, el Patufet, el timbaler del Bruc, de Roger Roig César, il·lustrat per Hugo Prades Martínez i editat per Coetània Edicions. Aquest conte està recomanat per a totes les edats, perquè ni els contes del Patufet ni les llegendes que l'acompanyen tenen edat.
1: Evidentment. Mercè, arriba l'hora d'acomiadar-se. T'ho has passat bé?
0: Ai, Lluís, què t'he de dir? És que sempre ens sap molt de greu quan arriba aquest moment, i t'ho dic de veritat.
1: És molt curtet, és molt curtet.
0: És que és així, sí, clar,
1: doncs,
0: que m'ho he passat bé, i tant.
1: Perfecte, i esperem que els nens, nenes, pares, ja vistiets que escolten l'hora del conte també s'ho hagin passat molt bé. Ai, ens acomiadem per avui des d'una granja de gallines. Marxem amb la música dels Pot Petit i de la seva gallina Tica.
0: Doncs ens veiem la propera setmana, així que esteu atents a aquesta hora i no falteu a la cita. Mentre no arriba l'hora, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte molt, però que molt bonic. Mentre arriba...

0: la tortuga, em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Les tortugues enterrem els ous a la sorra de la platja i diria que les gallines això no ho heu de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució trobaràs.

0: pallasso, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: Coc-coc-coc-coc! Hola, vaca! Em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Ah! Hola, gallina! Ui, les vaques no em ponem pas d'ous, així que jo no et puc pas ajudar.
0: Oh!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució...

0: maneta. Que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina, i tant. Mira, has de fer com jo. Cuba l'ou, li has de donar moltes golfureta, cuidar-lo molt, i quan tot estigui ben preparat, sortirà un pollet.
0: Oh, esclar! Oh, moltes gràcies, oreneta!

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Avui se celebra el Dia d'Europa. Amb motiu d'aquesta celebració, Mollet del Vallès ha posat en marxa aquest mes de maig un cicle de xerrades divulgatives sobre la Unió Europea. La iniciativa s'adreça principalment a la comunitat educativa i té com a objectiu acostar el funcionament de la Unió Europea a l'alumnat d'una manera entenedora i participativa. Les sessions que es fan en anglès estan pensades per estudiants de cicle superior de primària, secundària, batxillerat i també per a persones de centres de formació d'adults. En total es preveu la realització de 22 xerrades repartides en 15 equipaments de la ciutat, entre elles escoles, instituts, centres de gent gran i, com dèiem, l'escola d'adults, amb una participació de prop de 600 alumnes. I dir que Marina Escrivà no tornarà a encapçalar les llistes de Mollet en Comú a les eleccions municipals de 2027. Marina Escribano està al capdavant de Mollet en Comú des de les eleccions de l'any 2019 i al llarg de 8 anys ha estat la cara visible del partit a nivell local. Aquest darrer mandat ha estat especialment rellevant, ja que han format part del govern municipal. En aquest sentit, Marina Escribano ha afirmat que han demostrat la seva capacitat de portar projectes de ciutat i la seva vocació per governar.
1: Aquest any doncs, té també una novetat, no? I és que portem un any i mig de govern doncs, mostrant i fent realitat molts projectes i moltes propostes del nostre programa, del nostre diari, dels nostres valors i doncs, mostrant i demostrant que som una força que té vocació de governar, que té vocació de transformar la ciutat i penso que és... Bueno, doncs és palpable que s'han produït canvis a la ciutat i que en les regidories que estem capitanejant doncs estan passant coses que bueno, doncs nosaltres considerem positives per Mollet i la seva ciutadania.
0: La candidatura d'Escribano es presentarà públicament el pròxim dia 13 de juny. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet...

0: doncs, que les pugui treballar.
1: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.
3: Remissió de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda.
4: Aquest diumenge 10 de maig el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Laia Oller.

0: Benvingudes i benvinguts al Parlem de Cuina. Comencem el mes de maig i ho fem de la mà de la Laia Oller. És una de les professionals que ens acompanyen en aquest espai de cuina, d'alimentació saludable, perquè, doncs, més enllà de la cuina, que també ens fiquem en els fogons, però sobretot parlem de producte. I això és el que farem en el dia d'avui amb la Laia. Recordem que ella és llicenciada en Biologia, Tècnica Superior en Dietètica i està darrere d'aquesta plataforma d'Alimenta l'Equilibri, que la podeu trobar doncs, també per les xarxes socials i també doncs, a través de la pàgina web, a veure si ho dic bé, allò, Laia Oller, guionet baix, no.
1: Aquesta, això és Instagram.
0: Això és Instagram, Alimento y Equilibrio, i laiauller.com. És així de senzill, laiauller.com. Ja l'heu sentida. Molt bon dia, Laia.
1: Bon dia.
0: És que tinc aquí tots els apunts i ja al final em faig un lío. Laia, anem a parlar, dic el mes de maig, i anem a parlar de, sobretot de fruites. Destacarem una, que jo crec que... no sé si hi ha alguna persona que no els agrada les cireres.
1: Pobre.
0: Pobre, sí,
1: em sap molt greu, em sap molt greu.
0: No, ho dic perquè és fàcil de menjar, els nens petits jo crec que també, no? És una fruita que agrada. Fins i tot ara em ve al cap allò una senyora gran que ens va acompanyar en un altre espai d'aquí de la ràdio que comentava que ella pintava i que havia fet allò pensant en la seva neta, no? Això que feien de petits que tu posaves allò com si fossin unes arracades.
1: Ja veus.
0: Doncs això. Avui parlem de cireres i no només de cireres, sinó de fruites en general de l'estiu i sobretot aquestes que són antioxidants.
1: Exacte. Sempre parlem de verdures i vinga, verdura i
0: ja en parlarem, fruita, què? Ja en parlarem. Però anem a posar una miqueta allò de fruita i a més amb aquests colors allò tan atractius com són els vermellosos.
1: Exacte.
0: No sé si el vermell defineix precisament els fruits antioxidants.
1: Tots aquests colors... És a dir, hem de partir de la base per no anar pensant aquest que té, quin tipus té, sinó tota aquesta fruita i verdura que són colors importants i...
0: Sí, cridaners, no?
1: Exacte,
0: així, molt vius.
1: Ja indica que són rics en antioxidants. Aquest pigment és sinònim d'antioxidant. I ara tenim aquesta explosió de fruites... que personalment per mi és la millor època de les fruites, no? Després sí que tenen les d'estiu, però per mi aquestes són les millors. I s'han d'aprofitar. Sempre parlem molt de verdura i la fruita també tinc la sensació, no? Per el que la gent m'explica a consulta en els cursos, la tenim una mica demonitzada, no? És que la fruita té massa sucre o és que la fruita... No? Posem-ho tot en context.
0: De fet, ara que comenta això la Laia, és veritat que ara doncs, es diu molt això de que la fruita millor menjar-la com a tal i no tants batuts i coses així, perquè ho dic pel tema del sucre que has comentat, que de fet ara també ve de gust, no?, de fer-te un suc de fruita així natural, però que la majoria de nutricionistes, no sé si la Laia jo coincideix, és millor menjar-te doncs, això, la cirera, la maduixa, tal qual, que no pas fer-te un batut.
1: Això que et deia jo abans de la fruita és que té massa sucre, jo no estic d'acord, sempre que te la prenguis sencera. Uh-huh. En el moment en què tu fas un suc, un batut, hem de pensar que tot aquell procés que nosaltres fem abans de menjar-nos-ho, ja sigui industrial o a casa, fer-nos un suc, el que estem fent és una predigestió. En altres sessions hem explicat, no?
0: I que si allò, la fruita allò triturada i pressa, ja, això ja és una...
1: Ja estàs fent la feina que estaria fent el teu sistema digestiu. Ens hem d'imaginar, no, que a mi em sembla bastant gràfic, com si l'aliment fos un culleret de perles. Quan tu et prens el culleret sencer, la funció del teu sistema digestiu és anar tallant aquest cordill per alliberar les perles. I ara no ens ficarem si seran aquestes perles, carbohidrats, proteïnes, greixos, que en aquest cas la fruita doncs seria aquesta fructosa, no?, aquest carbohidrat. I aquesta és la funció del sistema digestiu, tallar el culleret per alliberar les perles i que aquestes perles passin a la sang i ja vagin a fer la funció que faci. Quan tu fas un suc, un batut, tu amb el túrmix o amb l'exprimidor estàs tallant aquell cordill. Per tant, el teu sistema digestiu directament el que ja rep són perles lliures. La velocitat en la que aquestes perles passaran al torrent sanguini és superior perquè no té feina, és com un passe directe,
0: sí,
1: no?
0: Clar.
1: En canvi, si ha d'anar tallant, aquestes peces es van alliberant a poc. I aquí aniria a parlar una mica aquest pic de glucèmia, això, no? Aquest que sempre ara sí. Està molt de moda. Tu, el teu sistema digestiu no li dona ni temps a pensar, ai, espera, que això és un aliment, no li dona temps, perquè ja està digerit, com aquell qui diu.
0: No. És a dir, que sempre que pugueu, doncs trieu allò la fruita sencera, tal
1: sí,
0: qual.
1: Sí, a més, que quan ens fem un suc, tu et pots menjar una quantitat de fruita, la que sigui, la taronja, no? Et pots menjar una taronja, et pots menjar una poma, un grapadet de cireres, de la fruita que sigui, però tu quan et fas un suc, perquè tu necessites mig got, un got, incrementes molt la quantitat de fruita que utilitzes. Per tant, la quantitat de sucre que estàs prenent
0: és molt superior
1: a la que tu et prendries i, sobretot, molt important, no quedar-nos només amb el sucre, sinó amb la matriu. Un aliment complet no es comporta igual que si tu et ingereixes només els nutrients. La taronja, que és com el més visual a l'hora de fer-nos un suc, no es comporta el sucre, és el mateix. Et prenguis una taronja sencera o una taronja en suc. El sucre és el mateix, però aquest sucre no es comporta igual dintre d'una taronja sencera que tu has de mastegar, que tu vas tallant el teu sistema digestiu aquell culleret, que ja directament, si jo em estic prenent el suc, on el sucre està alliberat. Ja, però és que té moltes vitamines. Sí, però és que també té...
0: Les vitamines són les mateixes.
1: Per tant, no dic que sigui boníssim i que puntualment ens ho prenguem, però que sapiguem el que ens estem prenent. I que si la vitamina C va molt bé per prevenir els resfredats i tota aquesta cultura que tenim, perfecte, doncs ens prenem una mandarina, ens prenem la taronja. O ens prenem la fruita, que en aquest cas ara, des de temporada...
0: Però sent conscients del que estem fent.
1: Correcte.
0: I no abusant, allò, doncs, no?
1: Jo sempre ho comparo amb una llaminadura. Doncs aquell dia t'estàs prenent una llaminadura molt més saludable que, evidentment, qualsevol llaminadura. Sí, però no deixa de ser això. Quan em diuen ja, però el sucre és sucre igual. És sucre igual.
0: I llavors, Laia, hem dit allò, anem a parlar de cireres, anem a parlar de fruits vermells, que són antioxidants. Antioxidants, què és el que haurien d'entendre? Perquè potser allò tots diem, ai, ara les articulacions, no?
1: Clar, no?
0: Sí, anem a engreixar les articulacions perquè tot es posi a puesto, no?
1: Mira, el concepte d'antioxidant, ara ens hem d'anar a dins de les cèl·lules. Ara avui farem classe de biologia.
0: Això està bé.
1: Ens hem d'imaginar el cos humà com si estigués tot format, és a dir, com si fiquéssim un microscopi i tot estigués format de maons. Ara pensem en un fetge i ens imaginem el fetge tot compartimentat en maons. Sí? Cada maó és una cèl·lula. Quan parlem dels nutrients i parlem molt de la glucosa, dels aminoàcids, al cap i a la fi nosaltres mengem per nodrir les nostres cèl·lules. Som un vehicle a través, no? Nosaltres nodrim les cèl·lules. Aquestes cèl·lules tenen dintre de la cèl·lula doncs hi ha tot el que s'anomena orgànuls, estructures que compleixen una funció. La funció de la cèl·lula és que doncs cadascuna tindrà la seva funció, ha de fer la seva funció, un cop l'ha fet s'ha de destruir i abans de destruir-se s'ha de dividir per continuar regenerant-se. Diguem, seria una mica les bases de... Aquest procés, dintre d'aquestes cèl·lules, en la seva majoria de l'organisme, tenim un orgànul, és a dir, una estructura interior de la cèl·lula, que són les mitocòndries, que serien les fàbriques de produir energia. Quina energia? No ens imaginem... És a dir, l'energia que... Ai, avui no tinc energia per funcionar, estic molt cansada. Això es creia com la traducció secundària. Energia perquè les meves cèl·lules funcionin. Sí? Dintre, ara no entrarem dintre de les reaccions químiques, però aquest procés genera... radicals lliures, que estan molt de moda, sobretot en les cremes.
0: Sí, sí.
1: Aquest procés genera radicals lliures. El propi funcionament de l'organisme interpretat amb aquesta part microscòpica celular genera radicals lliures, que no ens hem d'atabalar perquè el cos ja té els seus mecanismes de neutralització, és a dir, ell mateix ja està fet, perquè si no, no haguéssim arribat fins aquí. Què passa? Que ara mateix estem en un context on... No només és el propi funcionament de l'organisme que genera aquests radicals lliures, és el context dels tòxics que ingerim, ja sigui ambientals, ja sigui de la cosmètica, dels aliments que ingerim, sí? El propi context de la interacció dels diferents sistemes de l'organisme, com el nostre sistema nerviós de manera general, en el context de la societat que tenim, doncs és un sistema nerviós una mica sobreactivat. Això intervé també en aquest... M'explico?
0: Sí,
1: tenim un cúmul
0: sí.
1: de generació de radicals lliures que el cos arriba a un punt que diu, vale, jo tinc els meus mecanismes, però no arriba més.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Doncs entren en escena aquests antioxidants. Aquests antioxidants ens han d'imaginar que són molècules que el que fan és que aquest radical lliure, una molècula que és, imaginem-nos una molècula així com molt reactiva, molt nerviosa, que es pot afegir en qualsevol ruta i alterar-la, doncs aquests antioxidants són molècules que li diuen calma-te, la neutralitzen i la permeten que vagi al circuit perquè es pugui anar eliminant. Ho estic explicant, que és supergeneral, eh? Vull dir que...
0: No, està bé, però com a mínim és entenedor. Sí, vale. És el que pretenem.
1: L'organisme té aquests propis mecanismes, però sobretot en el context de la societat i en la tendència nord de la població, hem de fer aquesta ingesta, no només ara, però perquè ja hem estat parlant en totes les estacions de quins aliments són més rics en antioxidants, per poder contrarrestar, perquè ara mateix hi ha un dèficit, no? Estem en desequilibri. Això seria el context social, però estem en un context estacional. Ara tenim una incidència del sol molt més gran. Perfecte, moment de carregar piles per la vitamina D, és a dir, perfecte, però sí que hi ha aquest desgast.
0: També fa que estiguis més actiu, no?
1: Aquests rajos de sol també tenen una influència a nivell de generar aquests més radicals lliures, no? Aquesta pell, no? Si ens imaginem aquesta gent de camp que tenen aquestes pells curtides, aquestes pells que estan més oxidades, per tant, també és important per poder combatre aquesta generació de radicals lliures del sol. De tot aquest context. Uh-huh. És a dir, ens hem d'imaginar que quan parlem d'antioxidants són molècules que permeten estabilitzar totes aquestes molècules que s'han generat una mica més reactives.
0: Estava pensant quan la Laia ha dit, quan necessita energia, no? Doncs aquests antioxidants ens afavoreixen allò, aquesta creació d'energia. I pensava, clar... Res de dir, ai, estic baixa de to, vaig a fer-me un cafè. No. Millor prendre una fruita.
1: Mira, jo ho trobo molt visual. Quan estem baixos... Ara,
0: estem generalitzats. És
1: molt general, eh?
0: Sí,
1: quan estem molt baixos d'energia, el que hauríem de poder visualitzar és a dir, és que les meves cèl·lules no estan podent funcionar. És a dir, quan jo ja noto que no tinc energia per funcionar, ens hem d'anar que el primer pas és que les meves cèl·lules no estan podent fabricar l'energia necessària per funcionar bé. I com a conseqüència, jo em noto baix d'energia. I ara hi ha una tendència. Cada vegada les tendències d'investigació van avançant i ara, si no se sent ja, se sentirà aquesta energia mitocondrial, el metabolisme, veure com treballen... Perquè cada vegada s'està veient com que... On hem d'anar a treballar és cap a aquestes fàbriques d'energia. Sense elles... refunciona bé.
0: Llavors, anem a allò, aquests productes que trobem ara al mercat. Nosaltres hem posat allò cireres, però més enllà de les cireres, que parlaríem també de maduixes...
1: Parlaríem de maduixes, de nespres, d'albercocs... L'alvocat, que no el tenim com a fruita, però sí que és un fruit, no? I aquí ja ens aniríem als greixos. Ara ja se'ns està acabant la temporada, vull dir que... Però també, no?, aquesta part més primaveral, fins...
0: Està acabant la temporada, però ara, malauradament, trobes fruites tot l'any, no?, sigui o no sigui l'època. Evidentment, un dels mecanismes per saber si és l'època o no és el preu, perquè llavors, si és l'època, són més econòmics perquè hi ha en abundància.
1: Ah, exacte.
0: No?
1: Sí, sí. I tindre un calendari a la nevera, que tu sàpigues més o menys que me puedo encontrar. Però ara és el moment això, d'aquestes fruites, de colors, d'aprofitar aquest dolçó natural de les fruites, de consumir-les com a aliments que ens donen aquesta sacietat entre hores, per exemple.
0: Això també és real o mite, això de la fruita millor entre hores que no pas en acabar els àpats? Dic també, fins i tot a l'esmorzar, hi ha gent allò que pren fruita a l'esmorzar, però no sé si és millor també abans, després, durant... L'important és menjar la fruita...
1: Mira, l'important és que et sentis bé. Vaig primer al postre.
0: Sí.
1: si el teu sistema digestiu no funciona, no és suficientment eficient, hi ha algun problema on no genera suficient àcid, algo que el fa anar més lent, i tu prens fruita, que és rica en fibra també, i amb aquests carbohidrats, després de dinar, com tot anirà molt lent, aquesta fruita et començarà a fermentar abans d'hora i et donarà malestar. Per tant, a tu, a aquesta persona, doncs no li va bé la fruita. Jo és que prenc la fruita i em va perfecta de postre, i a més em serveix per tancar l'àpat, perquè no només ens hem de centrar en la part nutritiva, hi ha una part conductual. Hi ha gent que necessita algun postre per tancar l'àpat. No hi ha problema. Si som eficients, és a dir, si ens anéssim a l'eficiència, ens aniria bé abans de dinar prendre, és a dir, abans de prendre la fruita, ingerir algun aliment que sigui ric en fibra, perquè faci que tot aquest excés de carbohidrat s'arrossegui, que hi hagi suficient proteïna, vale? Generar com un ambient. Cadascú ha de veure en quin punt està de la pantalla. Jo és que tot això encara, doncs, perfecte, pren fruita, però que aquesta fruita no desplaci la verdura, per tant, els meus àpats de verdura, i utilitzo la fruita com a eina per menjar entre hores, per complementar un esmorzar i donar aquesta vitamina, sempre que sigui sencera. M'explico? Vull dir que ha d'haver un context on hi hagi suficient proteïna, on hi hagi suficient fibra, perquè tot això permeti que aquest excés de carbohidrat que jo estic prenent puntualment no passi tota la sang i no em generi aquest pic de glucosa. Però si a mi això encara se'm fa molt difícil, perquè jo ara mateix, doncs tornem al de sempre, d'equilibrem el nostre plat i després utilitzem la fruita com un complement.
0: Estava pensant també, Laia, que hem dit que és millor la fruita com a tal, no? Menjar-la tal qual, que no passa allò com a suc, com a batut, però també és cert que ja fa temps, i n'hem parlat en d'altres ocasions, que la fruita s'ha incorporat en determinats plats, com amanides.
1: Perfecte.
0: Sí?
1: Sí.
0: I llavors, no, allò encara que la maneixis i tal, no li restes?
1: No li restes res. No? I fins i tot si a sobre l'estàs amanent amb una mica d'àcid, no? O àcid acètic, com seria un vinagre, una mica de llimona, estàs fent que aquest punt encara et pugi menys el sucre, vull dir que també té un avantatge i li dones sabor. És que ha d'haver una combinació nutritiva gastronòmica.
0: L'altre dia parlava amb uns amics del tema de les maduixes i el vinagre, que ja, no? Que no sé si és cultural, si és tradicional, però que hi ha molta gent que en posa vinagre.
1: Que li posa vinagre. I així ajuda que no s'oxidin, que també... L'important és sobretot que hi hagi aquest equilibri entre la ingesta de verdura i de fruita, que no desplaci la fruita a la verdura. I si jo vull complementar els meus plats afegint, ara que és l'època, no?, que comença la calor, bueno, que comença que la tenim, i que ens un àpat fàcil i còmode és fer-nos amanida, perfecte complementar-ho sense que se'ns en vagi del cap i fiquem molta fruita i ens oblidem de ficar-li més proteïna o altres nutrients que el meu cos necessita per funcionar bé.
0: És a dir, que incorporar-ho a les amanides, cap problema. Si es cuina?
1: Si es cuina, i és una de les receptes que volia així com donar d'idea.
0: Sí, ara estic pensant al barcox, per exemple, o no?
1: Podem fer-nos unes compotes. No? És que a mi al matí allò, o per complementar, no?, en comptes de marmelades, fer-nos compotes utilitzant llavors de chia, que ens ajudi a espessir una miqueta. Clar, evidentment, aquí al cuinar, és com abans us he explicat, no?, de tota aquesta part extra que li fem, doncs, evidentment, el sucre lliure serà més
0: elevat.
1: Però, bueno, en la quantitat està la idea, m'explico. Per una miqueta, doncs, li dones un altre punt, una altra manera. No seria l'ideal, si parléssim, no? Jo és que a partir d'ara sempre ho faré cuinat. No, però sí que a vegades alliberem la pectina, ens ajuda que sigui una miqueta més digestiu. Vull dir que hem de treballar dins de l'equilibri, però és una forma... Ens podem cuinar, doncs, aquests albercocs que deies, no? Allò, foc suau, que vagin alliberant tot el sucre, tota l'aigua, afegim una miqueta de llimona per contrarrestar, unes cullerades de chia, un parell de cullerades de postre, o tres, i allò que quedi ben cuinadet i s'anirà espessint. Que ens agrada que quedi una textura molt homogènia, li donem un cop de túrmics. Que ens agrada que tingui aquests grumolls, el deixem refredar i ho tenim a la nevera. I aquí podem complementar, doncs, un iogurt, per exemple, que sempre diem hem d'intentar que siguin naturals i després nosaltres ja li afegim aquest extra de dolçor. li afegim aquesta, unes cullerades d'aquesta compota que hem fet, que a més amb la xia estem fent una fibra prebiòtica, vull dir que estem aportant nutrients bons al nostre cos. O un dia una torradeta amb una mica de mantega i una mica de compota, mil opcions.
0: Deies que ens portaves alguna opció. Era aquesta, la de la compota?
1: És aquesta, la de la compota.
0: I ho podem fer a qualsevol d'aquestes fruites que m'ha anomenat?
1: Ho podem fer en aquestes fruites. Amb els gerds també queda molt bé, els navius... Si parlessin de temporada encara ens queda una miqueta, però totes aquestes fruites és una manera que tenim de poder-les consumir aportant aquest dolçor que té sempre que hi hagi una adaptació del paladar. Qui ve del llindar de dolç d'una marmelada, li presentes això i et diu com a dolç.
0: Llavors anem a explicar ben bé la recepta de la compota.
1: Doncs posaríem la fruita que ens agradi. Nespres, albercocs. Sí? Les posaríem a un cassó, tallaríem mal tallades, amb la pell i tot. Ara que dic la pell, perdó, incisa amb la recepta. Sí que ens interessa totes aquestes fruites que prenem senceres, que no pelem. Sí que ens interessaria...
0: L'albercoc també?
1: L'albercoc te'l pots menjar amb pell, sense problemes. Però totes aquestes cireres, maduixes... Sobretot, seria interessant que estiguessin el més lliure possible de pesticides, perquè no hi ha opció de poder eliminar la primera coberta. No? Per tant, sí que intentaríem que fóssim de proximitat i intentar opcions que siguin el més ecològiques possibles.
0: I per netejar-les bé?
1: Per netejar-les bé?
0: Clar, que aquí també és un altre meló que obrim. No?
1: Mira...
0: Hi ha gent que diu, no, posa unes gotes de tal cosa,
1: Poder posar-li una miqueta de bicarbonat, no?
0: També.
1: Sí, sempre les netejarem una miqueta més. El problema dels pesticides és que penetren dintre. Per tant, si tu li pots donar una mica més de neteja, afegint una mica de vinagre, de poma, afegint una mica d'albar... Sí, afegint vinagre o afegint bicarbonat. Les dues s'anulen, per dir-ho d'una manera. Sí, però jo personalment penso que...
0: Millor esbandir-les en aigua.
1: Les neteges bé amb aigua, que quedin ben netes, i intentar buscar opcions, perquè és que el pesticida penetra dins de la carn, per tant. Trobo que està bé, però que et dona com una falsa sensació de seguretat. Bueno, com li he posat vinagre o li he posat bicarbonat, ja estan bé. No és així.
0: Llavors agafem un cassó.
1: Tenim el cassó, tenim la fruita que hem escollit, i a foc lent l'anem cuinant. I ja veurem que a poc a poc es va estovant, va alliberant aigua, es van caramelitzar una miqueta els sucres. Quan ja la tinguem ben desfeta, sobretot no passar-nos amb el foc, amb la intensitat. Si veiem que ens està quedant una mica seca, li podem afegir una miqueta d'aigua. Podem contrastar amb una miqueta de llimona per matar aquest punt. I després, quan ja ho tenim ben cuinadet, li afegim un parell de cullerades de postre de xia. Aquí hi ha una mica el gust, eh? Cuinem una miqueta, que es vagin hidratant, anem cuinant, i quan ja veiem que la xia s'ha hidratat, que ja la tenim més mucilaginosa, més amb aquesta gelatina, apaguem el foc, deixem-la temperar i ho fiquem en un potet de vidre i a la nevera. Dius, oi, és que ja a mi vull una miqueta més de dolç, doncs afegeixes una miqueta més, un puntet de mel, de xarop d'atzavara, aquí hi ha l'endolcidor que tu vulguis utilitzar. L'ideal és que amb aquesta pròpia dolçó ja la pots gaudir, però bueno, si et falta una miqueta, doncs li afegeixes.
0: Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta proposta de compota, amb aquests fruits ara de temporada, vermellosos, ataronjats, allò com l'albercoc i el nespre, aprofitem, i amb la proposta de la compota que ens ha fet la Laia. Moltíssimes gràcies,
1: Laia. A vosaltres.
0: Ho hem de deixar, que vagi molt bé.
1: A vosaltres,
0: fins
1: gràcies.
0: Fins aquí uns dies. Adéu-siau. Adéu.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: Esperem hagi anat molt bé el pont. En aquesta nova edició gaudirem de sardanes de diferents estils, d'entre elles una d'un compositor molletà. Tres obligades ben animoses, també alguna sardana de les activitats sardanistes a les que aquests dies hem anat i hem gaudit de valent. Escoltarem la veu d'alguns dels nostres compositors. Podreu sentir una estrena que vam gravar nosaltres mateixes i que fa referència al 50è aniversari de la Cobla Jovenívola de Sabadell i com el seu autor ens explica coses sobre ella. I a través d'aquesta fantàstica música i dansa, la sardana, ens desplaçarem per diferents localitats del nostre territori i no ens oblidarem de complir amb les dedicatòries. Tot a punt, així que us convidem a acompanyar-nos aquesta propera hora, on podreu escoltar sardanes que a plaça no se solen sentir.

0: Hem començat el repertori d'aquest programa amb 50 anys de dansaire. Sardana que l'autor, el músic tarragoní Jordi López i Serra, va dedicar al seu pare, l'Enric López, qui va ser fundador de la colla dansaires del Penedès del Vendrell. Es va estrenar el 1996 i l'hem escoltat amb la principal de la Bisbal.
1: A continuació, un aniversari, 1895-1995. Sardana de l'any 1995, que el mestre molletà Josep Solà i Sánchez va dedicar a una de les figures més importants de la música catalana de mitjans del segle XX. Amb motiu del centenari del seu naixement, el mestre Eduard Toldrà i Soler. Serveixi aquesta composició per a que la Maria Company la dediqui a tots els sardanistes, per a la Mercè Bastida, per a l'Emma Balea i per a totes les mares. Som-hi, doncs, amb la Copla Mediterrània.

0: Un aniversari, 1895-1995, del mestre molletà Josep Solà i Sánchez, amb la Copla Mediterrània.
1: Toca ara gaudir del flabiol, perquè la sardana que ens ha demanat la Mercè Bastida és obligada d'aquest instrument. Per a saludar els sardanistes, però molt especialment, Mercè, per a la teva neta Clara, que fa 26 anys, i a la que nosaltres també felicitem. El Canari de l'Estany, d'en Lluís Buscarons i Pastells, i que es va estrenar el 1995. Escoltem un enregistrament en directe de la Copla Germanor.

0: El Canari de l'Estany, enregistrament en directe de la Cobla Germanor, d'aquesta sardana obligada de Flabiol, del mestre Lluís Buscarons i Pastells.
1: Ja sabeu que ens agrada recórrer la geografia catalana. Per tant, entre sardanes passarem per a unes quantes localitats del nostre país i començarem per una molt a prop de casa nostra.

0: Era Som de la Llagosta, del mestre Joaquim Soms i Gener. Es va estrenar el 1993 a aquesta població veïna, la Llagosta, i l'hem pogut gaudir amb la Juvenívola de Sabadell.
1: Arribem a la fi de la primera part a Cornellà. Sardana del 2014 d'en Daniel Gasulla i Porta, amb la Cobla Bohèmia, que porta per nom Masies de Cornellà. En acabar farem la mitja part i a continuació més espai sardana.
2: Hola, sóc en Dani Gasulla, compositor de sardanes, i res, doncs voldria aquí saludar tots els oients del programa Espai Sardana de Ràdio Mollet, i la veritat, doncs agrair tots els que esteu escoltant sardanes tant dia a dia, dia rere dia, que sort en tenim de tots vosaltres, de veritat, molt agraït.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. El quiosc petit de la Rambla es fa gran. Aquelles persones que passegin per la Rambla de Mollet veuran aquests dies aquest cartell penjat al quiosc municipal que des de l'estiu de l'any passat està tancat. Ara, però, aquesta situació està a punt de canviar. Els propietaris del quiosc petit han agafat el repte plantejat pel consistori molletà i es traslladen un metre de la Rambla per reobrir el quiosc del centre i tornar a portar la premsa per la ciutadania. L'Anna Luque, propietària de l'establiment, ha comentat que tindran premsa, però també els seus productes gastronòmics, com són les creps, els granissats o els gelats.
1: Que trobarem a partir de part de la premsa, perquè tenim la premsa, tindrem el que nosaltres ja, els productes que tenim de tota la, des que estem aquí, que tenim gofres, tenim creps, tenim gelats, tenim granissat, tenim patates fregides, tenim una varietat i després en l'altre hi haurà més coses. Vale? Que això ja és sobre la marxa i eren sorpreses.
0: Els nous gestors asseguren que afronten aquesta etapa amb molta il·lusió i ganes. Ara es troben immersos en el procés de cerca i acord amb proveïdors de la premsa. Sense una data definitiva d'obertura des del quiosc petit es mostren esperançats en què puguin inaugurar el nou quiosc de cara a l'estiu. I també us informem que aquesta setmana s'ha inaugurat a Mollet del Vallès la nova llar residencial al Bosc, un equipament destinat a oferir suport i qualitat de vida a persones amb discapacitat. L'acte d'inauguració ha estat presidit per la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, juntament amb Mireia Dionisio, l'alcaldessa de Mollet. El projecte llargament reivindicat per famílies i entitats del territori representa un pas endavant en el model d'atenció inclusiva i comunitària i neix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i facilitar la integració social dels seus residents.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: Si ens voleu fer alguna petició o comentar-nos alguna cosa, ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
3: Recentment vam coincidir en una ballada de la Cobla Baix Llobregat amb la Isabel Medina i Cantón, amb la que vam tenir el gust de parlar. Doncs bé, ens va voler fer una salutació que ara escoltarem, així com la seva sardana Entre Calella i Sant Pol, de l'any 2011, i que està dedicada al càmping Bonavista. Dir-vos que la Isabel és de Mataró, que és pianista, contrabaixista i compositora. Va estudiar a l'escola i al Conservatori Superior de Música del Liceu, on va obtenir els títols de professora de piano, solfeig, teoria de la música, transposició i acompanyament, i les diplomatures de violí i contrabaix. Escoltem la seva sardana amb la Cobla Ciutat de Girona.
4: Hola, sóc Isabel Medina, contrabaixista i compositora. Vull enviar una salutació a tots els oients d'Espai Sardana de Ràdio Mollet i una forta abraçada a la Marina i a la Núria, agraint tota la feina que fan per la nostra dansa.

0: era de la Isabel Medina i Cantón, la salutació i sardana entre Calella i Sant Pol, amb la interpretació de la copla Ciutat de Girona.
1: Tot seguit, una obligada de trompeta, que es va estrenar l'any 1980, i per aquest motiu hem marxat cap a la comarca de la Selva, i concretament entre el Montseny i les Guilleries, perquè aquí està situada la vila que porta el nom de la següent sardana, i que és Arbúcia Sardanista. L'autor és en Jaume Pons i Jofré, músic osonenc, intèrpret de trombó i fiscorn, i compositor. Som-hi, doncs, amb la copla Vila de Blanes.

0: Obligada de trompeta és Arbúcies sardanista, d'en Jaume Pons i Jofré, amb la interpretació de la cobla Vila de Blanes.
1: Per manca de temps, aquesta setmana no us podem dir les activitats sardanistes que hi ha previstes per als pròxims dies, per la qual cosa us emplacem a consultar l'agenda sardanista de Som Sardana.
0: Ens queden dues sardanes per acabar l'espai sardana d'avui. El programa sardanista a Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM. En són dues que vam poder ballar durant aquest llarg cap de setmana passat. En primer lloc, si bé va ser diumenge dia 3, la Vall de Calonge. Magnífica sardana que va interpretar la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, a l'aplec de Santa Perpètua de Mogoda, i que ara també l'escoltarem amb un enregistrament d'aquesta cobla. Gaudim d'aquesta composició de l'any 1982, obligada de tible del mestre Ricard Viladesau i Caner.

0: Recordeu allò que diem la Marina i jo? Quina sardanota! Doncs per a nosaltres aquesta ho és. La Vall de Calonge, del mestre Ricard Viladesau i Caner, obligada de tible, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: I acabarem amb l'estrena de la sardana commemorativa del 50è aniversari de la Cobla Jovenívola de Sabadell, que va tenir lloc a la fantàstica ballada i ben singular que es va fer el dissabte passat, 2 de maig, a Sabadell, i que el seu autor, l'Enric Ortí Martín, ens presentarà a continuació. Diem que va ser una ballada singular perquè, a part de l'estrena i de poder veure el fundador de la Cobla, en Salvador Saumoi, els músics actuals d'aquesta formació se n'hi van afegir més de totes les èpoques, formant, tal com diuen ells, una mega cobla. Van interpretar les dues últimes sardanes de la ballada, Or per Sabadell, d'en Joan Jordi Baumala i Sant Pons, i La plec de Sabadell, d'en Josep Auferil i Costa, qui va ser director de la Cobla. Abans de l'estrena, la qual ens va agradar des del primer moment, escoltem l'explicació que l'Enric ha tingut la gentilesa de fer-nos sobre ella.
2: Hola a tothom, sóc Enric Ortí i voldria en primer lloc agrair a la Núria i a la Marina l'oportunitat que m'han donat per participar en el programa L'Espai Sardana de Ràdio Mollet i per parlar una estoneta de la meva sardana Tempus Fugit, una sardana que vaig dedicar a la Cobla Jovenívola de Sabadell i que va ser estrenada dissabte passat, dia 2 de maig, durant els actes de la, bueno, de celebració de la Cobla, que va ser una ballada a la plaça Doctor Robert de Sabadell, on va participar la Cobla Jovenívola, i després vam tenir oportunitat d'afegir-nos les dues últimes sardanes, afegir-nos tots els músics que han participat a la Cobla Jovenívola durant aquests 50 anys. Bé, evidentment no hi érem tots, però crec que érem una cinquantena o una seixantena de músics a l'escenari, dels quals hem participat en aquesta cobla. Bé, aquesta sardana es va estrenar allà, la vaig dedicar a la Cobla Jovenívola, que em van demanar ara fa un any, va ser concretament a la plec de Santa Perpètua de Mogoda de l'any passat, em van fer quedar encàrrec perquè estaven ja planificant tots els actes del 50è aniversari. Aquesta sardana, bueno, és una sardana que comença amb força, en mode menor, i bé, va contrapuntant el que és fusta i metall, i també amb algunes variacions amb un compàs binari i ternari, anant alternant aquests compassos. Després ens trobem també en els curs una sèrie de cromatismes que intercalen les trompetes fins a acabar amb un piano protagonitzat per la tenora. Els llargs comencen amb uns contratemps i un solo de flabiol que després el respon amb sordina a la trompeta, fins que desemboca amb un solo de tenora, també encara estem en modalitat menor. I bé, jo crec que després aquest solo va desembocar amb un duet de tiples que també les trompetes van contraposant tota una sèrie de notes en format de semicorxeres, fins que, de fet, arriba a preparar el salt i ens trobem ja en mode major quan el salt desemboca tothom amb el contrapunt de les dues trompetes i el fiscorn, fins a arribar al final. Bé, espero que aquesta sardana us agradi, la disfruteu i la ballem durant molt de temps a les places i als aplecs de tot Catalunya. Moltes gràcies a tothom i ens veiem.

0: bé.
1: Que bé ens ho hem passat escoltant Tempus Fugit i les explicacions que el seu autor, l'Enric Ortí i Martín, ens ha fet sobre ella i la ballada del 50è aniversari de la cobla que ara sentíem, la Jovenívola de Sabadell. Us convidem a veure imatges i vídeos, alguns 360 graus, al Facebook i Instagram d'Espai Sardana, d'aquesta celebració. Aquí ho deixem, tot esperant passeu una bona setmana i si és amb sardanes, molt millor. Salut!
2: Sardanes i seguim!

0: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Hola, molt bon dia a tothom. Un altre dimecres més, tornem a estar amb vosaltres amb el programa de la nostra gent gran. Avui m'acompanya aquí a l'estudi la Magda Permont. Bon dia, Magda.
1: Bon dia, Dolors, i a tothom.
0: I tenim el controls tècnics, el Sergi Guardeño. Molt bon dia, Sergi. Bé, aquesta setmana...
1: Us parlarem de la setmana de per molts anys,
0: perquè és la setmana nostra, no? Sí. De la
1: gent gran. Si tu volies començar dient alguna cosa de... què? Que no me'n recordo.
0: No, que bueno...
1: La caminata.
0: La caminata que es farà de la serralada del Club Muntanyenc, que bueno, ja han vingut a parlar i així, però bueno, no és que hi va gent gran, va gent jove, el que volen és més gent jove, perquè tot arreu, no sé què passa, clar, ens quedem els grans.
1: Sí, però nosaltres també volem caminar, no?
0: Sí, però clar, jo aquesta no, ja no,
1: jo no la faig. Jo aquesta de la serralada de la Marina tampoc m'atreveix.
0: I la fan aquest diumenge. Ja. Vull dir que han anat ja a mirar com estava tot el terreny, perquè, clar, entre les pluges i el que ha fet, doncs volien saber. I després també a l'Avinguda Llibertat, bé, hi haurà tot el dematí, no sé si és de 10 a 1 o de 10 a 2, l'esport al carrer.
1: Ah, vale.
0: Sí, que estarà ple i fan bicicletes i
1: ping-pong. Però això és el dilluns o el diumenge?
0: No, això és el diumenge.
1: Ah, vale.
0: Això és el 10, això que dic ara és el 10.
1: Vale.
0: Després ja entrarem...
1: A l'11.
0: A l'11. Que de l'11 al 18, perquè en una setmana no cap tot.
1: No.
0: Som tants i fem tantes coses...
1: Que ens tenen molt... treballant moltes
0: treballem
1: hores.
0: Treballem molt. I clar, i després, pues, en una setmana, falta un dia, i bueno, anirà de l'11 al 18.
1: Vale. Jo començaré per l'11. Aviam, a l'11 de maig, mostra d'arts plàstiques, vídeo i instal·lació del Mollet, pren la paraula, que així es dirà, no?
0: Així es dirà,
1: o,
0: sí, que parlem...
1: O és el...
0: No, no és el títol, és el títol.
1: És el títol, aquest,
0: Mollet,
1: no?
0: Pren la paraula.
1: Val. Llavors, a les 17:30...
0: Mira, ens...
1: Ens
0: seguim,
1: estan
0: seguim.
1: Trucant... Vale.
0: No.
1: Vale, no, és que ens estaven avisant i no ens enteníem. Bueno, comencem una altra vegada. A l'11 de maig, a les 17:30, Mercat Vell. Inauguració de l'exposició i passi de vídeo participants al... Hem de... És que no ho veig bé.
0: Inauguració de l'exposició i després es passen un vídeo.
1: Hem de parlar, no?
0: Hem de parlar.
1: Paraules, és que m'he deixat les ulleres i una ja sense ulleres veu poquet. Paraules, silencis i altres fenòmens quotidians. Després, a les 18:30, a la Marineta, visita guiada a la mostra d'arts plàstiques, vídeo, instal·lació. A càrrec de les persones participants. L'exposició... podrà ser visitada a partir de l'11 de maig fins al 6 de juny.
0: O sigui, tot el que es vulgui veure, allà hi ha un vídeo, la Marineta...
1: Sortim tots a fer una miqueta l'índio, no? Que ens agrada.
0: Sí, que ens agrada. Una cosa, fem que posi una miqueta de música...
1: Sí, i tornem de seguida amb vosaltres.

0: Bé, hem tingut un petit fallo d'impressora, però ja estem aquí una altra vegada i us volíem explicar el que és l'agenda d'aquesta setmana que ve, que està a tope, a tope. Val? El 9 d'abril, exposició Respira, al Centre Cívic de Camp Antiquet, de dilluns a divendres, de 15:15 a 21:30. El 8 de maig, a les 18 hores, xarra informativa, comunitat energètica local. Compartim l'energia de Mollet Solar, Centre Cultural La Marineta. 7 de maig, Fira de Sant Ponç, a la Rambla Balmes, de 8:30 a 18 hores. 8 de maig, de dilluns a divendres i de 4 a 21 hores, inauguració, perdó, nosaltres a càrrec de Diana Velázquez, el Centre d'Informació i Recursos per Dones del CIR, la Joana Barcalà. És gratuït. El 8 de maig, tenim la policia municipal en els barris. Consulteu horaris perquè... Sí, no, mira, ens surten els horaris. De 11 a 13. De 11 a 13, de 17 a 19, al barri del Centre, a la Rambla Fiveller. Servei de proximitat de la policia municipal, per si teniu preguntes o algunes dubte. Coses a gestionar. A exacte. El 8 de maig, per donar sang al Mercat Vell. Els horaris és de les 9:30 a les 14 hores i de les 4 a les 9 de la nit. 8 de maig també, 18 hores, tertúlies en femení, la masculinitat, estereotips i rols i gestió d'emocions. El Centre d'Informació i Recursos per Dones, CIR, la Joana Barcalà, a càrrec del taller Masculinitats Diverses i Perspectiva de Gènere. Inscripció prèvia. El 8 de maig, també a les 21:30, directe al Cívic, Hip Hop, Centre Cívic de Camp Antiquet, AMA, actuacions de Miki, Quatre Gats, ZP, l'entrada és gratuïta i diu taquilla inversa, que no sé massa el que
1: sí,
0: és.
1: Sí, vol dir que si t'ha agradat, dones el que et sembla.
0: Ah, mira.
1: Em sembla que és això, eh?
0: Pues mira, ja no inversa, ho sabia, sí. La primera notícia.
1: No posen un preu just, però mira, si t'agrada o si no et va bé, pots donar la voluntat.
0: La voluntat, la voluntat. Està bé, està bé. Bueno, molt bé, molt bé. 9 de maig, a les 17 hores, aplec de malabares, de foc, al Parc de les Pruneres. Ball de Diables i Associació Espiadimonis. Passa carrers, el Ball de Diables de l'Institut Aigua Viva a Pruneres. Les hores són... Consulteu horaris perquè comença a les 17:45 i acaba a les 8 hores. I ara...
1: Segueixo jo?
0: Sí.
1: El 10 de maig hi ha el Mercadet de segona mà a la Rambla de la Unió... Associació Social del Rastrillo de Parats de Mollet. També el 10 de maig fan ball de la gent gran a l'Espai Sant Jordi per a la gent gran. També el 10 de maig, a les 17 hores, hi ha un concert solidari de 25 anys de la AFIMOIC, Mercat Vell. L'entrada 5 euros, diu, destinat totalment a la investigació, perquè és la... Això em sembla que és de la fibromiàlgia.
0: Sí, és la fibromiàlgia, sí.
1: Hi haurà la participació del doctor José Alegre Martín, és un referent amb la investigació de la fibromiàlgia i les actuacions seran de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús, el Ball de Gitanes i les Bars de Saire i sortejaran al final de l'acte amb diversos premis. Seguim amb el 12 de maig, Mercat Vell, a les 17:30 l'espectacle donde les paraules fallen, la música habla, que bueno, tot això ja és dels grups de playback de la dècada dels 60 i és la setmana incloent que comencem tota la setmana de per molts anys.
0: Sí.
1: El dia 13 ballem per molts anys. Consulteu horaris també perquè està amb ja amb paperets que els centres cívics els reparteixen. El Lledoner, a l'horari, diu que és de 9:30 a 11:30 i fan una classe oberta de taller baile. ballem una proposta divertida per moure el cos al ritme de diferents cançons i diferents estils musicals a càrrec de la Núria Loela, monitora del taller aquest, ballem. Les inscripcions es podran fer a l'Ateneu Gran i al Lledoner fins al 13 de maig, o sigui que encara teniu temps. El 13 de maig, de les 12 a la 1, farem el programa nostre, i com que tenim aquesta setmana tan atapeïda,
0: sí,
1: la farem de tot. I si podrem estar tots...
0: Tots els que fem, sí, el programa estarem,
1: sí,
0: aquí.
1: Si podem.
0: De 12 a 1.
1: De 12 a 1. Ja veurem si tots estem o no estem.
0: Sí.
1: També el 13 de maig, de les 15 a les 17:15, taller d'inspecció tècnica dels edificis de vivenda, la ITB, i financiació de la rehabilitació. Tot això es farà al Centre Cívic de Can Borrell. Sessió per profunditzar en la cultura de la rehabilitació dels edificis, perquè, igual que nosaltres, els edificis també es fan
0: bé. Es tenen que recuperar.
1: I necessiten. I es pregunta què és la inspecció tècnica de l'edifici, i les subvencions, i les altres formes de financiació. Sí, això fa anys que ho estem fent,
0: sí,
1: i encara no estem.
0: Sí,
1: no,
0: sí,
1: encara no sé com,
0: sí,
1: estem. Sí. El meu edifici.
0: Sí, jo m'apuntaré també,
1: sí, sí, sí,
0: perquè té la Marinera.
1: Diu que, bueno, hi ha certificats per estalviar energia...
0: Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Diu que això es pot fer presencialment al Centre Cívic de dilluns a divendres, i si vols en línia hi ha la HHTPS, Centre Cívic, Enginy i Digitalitat, .cat, Mollet. També seguim amb el 13 de maig, que hi ha de tot. A les 17:30, al Mercat Vell, a l'acte de reconeixement a les persones de Mollet que compleixen 100 anys, el 2026. I no, altres anys tenim la... no sé quants n'hi han, però aquest any no ho sé, però segueixen havent-hi persones que passen dels 100 anys.
0: Sí, eh? Vull sí, dir que... cada vegada més, sí, tenim, sí, una, sí, ciutat longeva. T'ho dic en castellà perquè,
1: sí,
0: no sé quina és,
1: no sé,
0: la traducció.
1: Jo tampoc.
0: Val? Llavors, tenim una ciutat que sí, sí, que sí,
1: sí, sí,
0: que...
1: cada any n'hi ha 4, 6,
0: sí,
1: vull dir,
0: sí,
1: que...
0: sí, sí.
1: Jo ahir vaig mirar les defuncions perquè, mira, és una mania que té una,
0: sí,
1: i de 90 i pico, quatre que han mort, de 90 dos homes...
0: Pico.
1: Tres homes i un, o al revés, tres dones i una dona. Mare, no, ui, mira, que no estic
0: tu
1: segura.
0: Tu dona't compte, no respirem bé, perquè la
1: ens
0: ciutat
1: fan, sí,
0: té la Marinera.
1: Sí,
0: vale?
1: Sí, sí.
0: Però durem?
1: Durem.
0: Oi,
1: això,
0: el que durem?
1: Això, el que durem. Què deu ser? Què deu ser? No sé.
0: No ho sé.
1: Poder que ens belluguem i xerrem.
0: Potser que no parem,
1: molt, que no, parem,
0: que no estem això massa a casa. Jo, el meu marit sempre em deia, sí, si caia una lluvia de xutos,
1: sí,
0: no te,
1: sí,
0: pilla en casa.
1: No, a mi també m'ho diuen,
0: veritat,
1: eh? Si cau la teulada, tu,
0: sí,
1: no t'enganxen,
0: sí, no,
1: a dintre.
0: No, no, no, no, no, no, no.
1: Després, a la tarda d'aquest dia, diu que faran també, per molts anys, al Mercat Vell, i l'Ajuntament faran un d'allò de teatre. Calla, que faran,
0: sí,
1: teatre,
0: per
1: que
0: la Rosa...
1: teatre.

0: Vale, la cançoneta és molt maca i ens anima, eh?
1: Sí,
0: i és per molts anys.
1: Està molt bé, eh? M'agrada. És divertida.
0: És divertida. Bueno, segueix.
1: No, segueix tu.
0: Sí. Dimarts, dia 12, espectacle, donde les paraules fallen. L'has dit aquesta ja?
1: No, no, la del playback.
0: No, és la del playback, que és la dècada dels 60, que són els de Lourdes, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: La direcció és de la Maria Ortega. Bueno, sempre... Sí, a mi,
1: sí?
0: A mi m'agraden bastant.
1: Sí.
0: Sí, bueno, es,
1: bueno
0: fan molt
1: tenen,
0: de...
1: tenen molta gent sempre al playback, sigui el que sigui,
0: sigui
1: eh?
0: Sigui el que sigui, sí sempre, eh?
1: Sí. Doncs,
0: aquest el fan al Mercat Vell perquè, mira, no sé...
1: Perquè em sembla que entra més gent.
0: No.
1: Ah, no?
0: Jo diria que no, no ho sé.
1: Sí?
0: No ho sé, no ho sé, no ho sé, no estic segura. Però és més proper. I poder
1: també,
0: la gent, si venen de, ja venen de Lourdes, la gent de, venen, clar que de Lourdes a Can Gomà estan a mig camí, també.
1: Sí.
0: No ho sé, total. Sí. Que sempre n'hi ha un que el fan al Mercat Vell i els altres els fan
1: a Can Gomà.
0: I a Can Gomà
1: clar, sí, Can
0: costa
1: Gomà
0: una mica
1: té,
0: més la Pujadeta,
1: més
0: hi ha més gent, perquè té l'amfiteatre...
1: Sí, que puja cap amunt.
0: Cap amunt i els de baix.
1: Sí. I després ballem, que tu ja ho has dit,
0: sí,
1: no?
0: Sí, això del ballem, també el dimecres, que encara podeu apuntar-vos, si voleu.
1: Exacte, eh? I sempre va bé moure l'esqueleto, no?
0: Però això és avui, i serà avui, serà clar. A nosaltres no ens anirà bé d'anar-hi.
1: Per què?
0: Ai, no, que és d'hora, és d'hora.
1: Clar, tu saps on estem? Aviam, avui estem a 7.
0: Avui estem a 7.
1: A 7.
0: Sí, sí, sí,
1: em sembla que sí que estem a 7. Si no m'equivoco, estem bones, eh?
0: Estem bé.
1: Vull dir,
0: estem
1: avui
0: bé.
1: Tenim el dia. Sí.
0: Sí, no, no, encara tenim temps. Però bueno, sí, depèn de si arribem en temps i amb ganes. Però si després ens cansem, què fem?
1: És igual, reposem i tornem a començar. Que no es digui... Que no es
0: digui això mateix.
1: Que no tenim ganes, vale? Aviam. Després, realització i emissió en directe, és lo de ràdio que ja hem dit, i l'espectacle de teatre que també ho hem dit. Hi ha una passejada creativa, viure del te, no, de...
0: De l'edat.
1: De l'edat.
0: Que viure no té edat.
1: Perdoneu, és que avui m'he deixat les ulleres i no veig.
0: No, és, vale. això ja és dijous, i fan una passejada...
1: Sí, de 9 a 12, per Gallecs.
0: Per Gallecs, que està molt maco, eh?
1: Sí.
0: La meva filla hi va cada dia, però jo sóc incapaç, encara no m'atreveixo,
1: És molt... Doncs jo tinc ganes, igual m'apunto,
0: eh? Sí, jo també, no sé si apuntar-me o què fer.
1: Tinc ganes d'anar a veure Gallecs, perquè ja m'han dit diversos que està molt maco.
0: Està amb unes roselles vermelles, sí. Va fer unes fotos, la meva filla, precisa.
1: Sí, no?
0: Està molt maco.
1: Té que ser
0: però,
1: guapo.
0: Clar, serà un de 9 a 12, 3 hores, jo no crec que aguanti.
1: No, però suposo que si vas, quan estiguis cansada, pots sortir-ne, no?
0: Sí.
1: Coneixent Gallecs, saps per on
0: estàs
1: i pots donar la volta. A mi penso que no em perdria.
0: Sí, perquè 3 hores és molt. Jo, per mi...
1: Sí, 3 hores, sí. Aviam... Tots tenim una edat.
0: Ja estem,
1: que anar recollint-se una miqueta, no? Fem molta cosa, però també tenim un tope, no? Llavors arriba un moment que dius, bueno,
0: a bon paro, eh?
1: Vale. I després, el mateix dia 14, a les 17:30, espectacle sobre el taló del grup de playback de l'associació Amics de l'Alta Mollet. I jo crec que fins aquí, perquè la setmana que ve en direm més.
0: Clar,
1: llavors,
0: ja estem el divendres ja és l'últim dia, ens fan un diu que la vida t'agafi cantant.
1: Que m'agafi cantant.
0: Que a vegades

0: el que canta el seu mal espanta, eh?
1: Això sempre.
0: Sí, escolta.
1: Això sempre.
0: I a vegades, jo, a vegades et diuen alguna cosa i et poses a cantar, tu.
1: Exacte,
0: i si
1: ja
0: estàs a la cuina, vas fer
1: jo,
0: el sofregit.
1: Exacte, ja
0: i
1: està.
0: Apa,
1: i dius,
0: ja
1: va, oblida'm.
0: Sí.
1: Jo, com que canto, vull dir,
0: sí,
1: ja no tinc
0: ja
1: problema.
0: No
1: em poso a cantar
0: no.
1: I ja està.
0: Ens fan una mica de ball de germanor, diu,
1: sí.
0: I pel duet de la Cristi, del Cristian i la Sònia.
1: Sí.
0: I ens donen poder, no sé si ens donen, és el dia que ens donen els
1: no, és el divendres.
0: Diplomes.
1: El divendres és el
0: però,
1: dia que tenim berenar.
0: Berenar i els diplomes o berenar només?
1: I els
0: només?
1: Diplomes, sí.
0: Ai, els diplomes,
1: sí.
0: Pues vale.
1: Sí.
0: Anirem a berenar, doncs.
1: Exacte. I, bueno, ja està.
0: Ja es queda el diumenge i el dilluns, que ja és...
1: L'altra setmana,
0: pràcticament.
1: Sí.
0: Però, bueno, l'altra setmana, el que vulgui anar... No, perquè, esclar, ja ho diran l'altra setmana.
1: Clar. És que a partir... El dimecres
0: sí,
1: tornem,
0: sí,
1: a tindre
0: tornem a tindre programa
1: i si ens tornem a repetir, la gent se'ns cansarà, no? Se'ns agobiarà. Però no, teniu que connectar-vos cada dia, cada dimecres, per sentir-nos, que nosaltres sempre tenim ganes de juerga i ens encanta agradar a la gent, no?
0: Teniu en compte que això ja és per les... jubilades o prejubilades de 55 en endavant?
1: A partir de 55.
0: És que no estava segura.
1: Sí, sí, és a partir de 55. Sí.
0: Que veureu que hi ha moltes coses per fer.
1: Aquí no pares, aquí no pares. Vull dir, apunteu-vos a moltes coses, tingueu el cervell sempre ocupat. Això evita l'Alzheimer i la demència senil. Llavors, jo us ho recomano, vale? Bellugar molt el cervell. No és necessari que sigui com una coctelera, però vull dir, tindre'l ocupat.
0: Sí, ocupat, eh? Que hagis
1: perquè...
0: de buscar alguna cosa, que hagis de fer alguna cosa, que hagis d'escriure,
1: sí.
0: O si t'agrada un idioma, que fan anglès,
1: algo.
0: Fan francès...
1: Apuntar-te tot el que puguis.
0: Manualitats, pintura,
1: exacte.
0: Dibuix, escriptura, català...
1: Quan menys estiguis davant de la caixa tonta,
0: sí,
1: millor.
0: Sí, millor.
1: Vale?
0: Millor
1: perquè la caixa tonta se't menja les
0: neurones. Sí,
1: i llavors les perdes.
0: Les perds.
1: Jo sempre dic, quan baixo de casa, que he perdut alguna neurona. Corona, perquè se me'n van avorrides, perquè no paro.
0: No, i de passada surts de casa, no? I busques si has de fer alguna cosa, i comentes,
1: exacte.
0: O si estàs allà, i mira, jo avui, avui em toca el club de lectura a la biblioteca, de 7 a 8. Doncs aquell rato et passa allà i un explica una cosa i a mi m'ha agradat el llibre. T'has fixat en aquell tros i t'has fixat en l'altre? Jo dic, ai, mira, doncs això no m'hi havia de compte. I vull dir, i te'l fan entendre el llibre d'una altra manera.
1: Clar. Jo penso que quan sortim, a mi menys em passa, primer surto de casa, vale? Quan tenco la porta m'oblido de tot el que tinc dintre.
0: Allà
1: surto al carrer. I sempre trobes algú sempre, que coneixes, perquè com que som conegudes,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Sempre trobes algú que fas petar la xerrada,
0: sí.
1: Vale? Això et dona una miqueta de...
0: d'ànim, sí.
1: I dius, ah, bueno, doncs bé.
0: Doncs estic bé,
1: doncs m'he passat bé, he sortit, he caminat.
0: O t'enteres d'algú que no, que està tan bé, o d'alguna cosa nova que no. O veus alguna botiga que diu, mira, aquí han canviat això. Mira, allà han canviat allò, han posat una altra cosa. Això m'agrada,
1: és una miqueta com el diari que no tenim a Mollet, que diu que ara tindrem.
0: Ara aviat, oi, sí, ens l'obriran.
1: Ara tindrem diari.
0: El quiosc petit es posarà amb el quiosc gran.
1: S'ajuntaran. Vale,
0: ja fa falta, jo trobo en falta.
1: Sí.
0: Però bueno, tot arriba.
1: Ens ompliran una miqueta més les passejades, perquè arriba un punt que de tant passejar ja et coneixes
0: molt el camí,
1: i dius, ostres, quin avorriment tornar a passar.
0: I allà pots parlar i de passada compres alguna llaminadura, alguna revista, alguna tonteria.
1: Sí.
0: Que això ens agrada gastar a les dones.
1: Sí.
0: Ens agrada, no?
1: A les dones i als homes,
0: Sí, als homes,
1: també. Tela,
0: també. I xerrar també,
1: Sí,
0: perquè jo també els veig que estan ells, I diuen, no, que les dones que xerren.
1: Sí, però ells tenen les conversacions més menudetes,
0: més
1: no?
0: Petites, poder.
1: Perquè futbol i poco más.
0: I poco más.
1: Almenys els que són grans. Els joves deuen tindre més.
0: O de que em fa mal aquí o em fa mal allà.
1: Exacte.
0: I a mi quan em comença així no m'agrada. Dic, com? Escolta, que bueno, si fa mal tothom, tothom té un dia que et fa mal alguna cosa, sí, però no sí, hi has de pensar, no, això.
1: No.
0: Però hi ha moltes que sí, eh? Oh, moltes. Sí. I molts que també. Sí, sí, també. Sí, sí, sí, i si no, sí, també han de parlar de... Què cobres d'això? Què coi? Han de fer del que...
1: I tant.
0: Que no tenen altra conversa.
1: Bé, bueno, hem arribat al final del nostre programa i us volem recordar que ens podeu escoltar cada dimecres des de 12:45 del migdia i fins a 1:00 en directe i els dissabtes a 11:00 en redifusió o per internet a www.radiomollet.com on trobareu el postcat del programa. Moltes gràcies per ser tots amb tots nosaltres i fins al proper dimecres.
0: Recordeu que estarem de 12:00 a 1:00.
1: Sí, la setmana
0: si no
1: que
0: teniu
1: ve
0: feina i esteu a casa.
1: Exacte.
0: Netejant el transitor a la butxaca.
1: Exacte.
0: Eh? I jo em poso els pinganillos i quan estic
1: i
0: apa, a casa
1: i
0: amb el telèfon
1: Ràdio,
0: i escoltar
1: Ràdio Mollet.
0: Ràdio Mollet. Bon dia a tothom.
1: Bon dia.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Avui se celebra el Dia d'Europa. Amb motiu d'aquesta celebració, Mollet del Vallès ha posat en marxa aquest mes de maig un cicle de xerrades divulgatives sobre la Unió Europea. La iniciativa s'adreça principalment a la comunitat educativa i té com a objectiu acostar el funcionament de la Unió Europea a l'alumnat d'una manera entenedora i participativa. Les sessions que es fan en anglès estan pensades per estudiants de cicle superior de primària, secundària, batxillerat i també per a persones de centres de formació d'adults. En total es preveu la realització de 22 xerrades repartides en 15 equipaments de la ciutat, entre elles escoles, instituts, centres de gent gran i, com dèiem, l'escola d'adults, amb una participació de prop de 600 alumnes. I dir que Marina Escrivà no tornarà a encapçalar les llistes de Mollet en Comú a les eleccions municipals de 2027. Marina Escribano està al capdavant de Mollet en Comú des de les eleccions de l'any 2019 i al llarg de 8 anys ha estat la cara visible del partit a nivell local. Aquest darrer mandat ha estat especialment rellevant, ja que han format part del govern municipal. En aquest sentit, Marina Escribano ha afirmat que han demostrat la seva capacitat de portar projectes de ciutat i la seva vocació per governar.
1: Aquest any doncs, té també una novetat, no? I és que portem un any i mig de govern doncs, mostrant i fent realitat molts projectes i moltes propostes del nostre programa, del nostre diari, dels nostres valors i doncs, mostrant i demostrant que som una força que té vocació de governar, que té vocació de transformar la ciutat i penso que és... Bueno, doncs és palpable que s'han produït canvis a la ciutat i que en les regidories que estem capitanejant doncs estan passant coses que bueno, doncs nosaltres considerem positives per Mollet i la seva ciutadania.
0: La candidatura d'Escribano es presentarà públicament el pròxim dia 13 de juny. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
6: Sí?
7: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
6: Ho sento, però ja tinc plor.
7: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
6: Però què dius? És una cosa més important.
7: Doncs explica't.
6: D'acord, és un programa de ràdio.
7: Un programa de ràdio?
6: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
7: I quin és aquest programa?
6: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
7: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics, no ho fan cap altre dia?
6: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
7: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
6: Us esperem!

Hola, bona tarda. Soc la Rosa Fernández d'Associació BA, Banc d'Ajut Animal, i us volia explicar una mica la tasca que estem fent. L'associació és, bueno, una continuació a la tasca que vaig començar fa 10 anys com a particular. Al principi recollint tres o quatre llaunes i dos tovalloles, i de mica en mica, pues, amb recollides. La primera recollida d'aliment que vaig fer amb un bon àrea va ser al març del 2016. Recollides, vaig començar també fent alguna subhasta, un sopar, i bueno, de mica en mica vaig anar fent coses per xarxes. Llavors, bueno, estableixes una relació amb altres persones, algunes personalment, d'altres no, i bueno, de mica en mica, pues, van conèixer el que fas, i bueno, fa 2 anys que vaig decidir de fer l'associació. L'associació, la seva tasca principal és un recolzament a gestores de colònies, que per mi són sagrades. La veritat és que fan una tasca que no té preu i molt valuosa i molt desagraïda. I després a associacions petites, protectores, amb les seves, cobrir les seves, bueno, cobrir, intentar cobrir mínimament les seves necessitats amb, bueno, doncs amb aliment, ajudar amb despeses veterinàries, difusió. Hi ha una part de la feina que fa l'associació que no es veu, però que sí que està, i és també, doncs, intentar ajudar a aconseguir adopcions o ajudar a animals que estan en situació molt vulnerable, en el sentit de que estan amb persones, doncs, que viuen al carrer, però que són part de som la seva família. I aleshores, doncs, això és algo que, bueno, no es veu, o no es vol veure, i que, bueno, pues, intentem ajudar una miqueta. Bueno, durant aquest temps ja he dit que hem conegut gent. Vaig conèixer la Belén fa uns quants anys, i bueno, sempre hem mantingut una bona relació, i ara fa, pues, més d'un any que vam decidir sumar esforços. Ella té la seva associació, que és el que es parla, les Huelles. Vam decidir sumar esforços, donada que la situació actual és bastant difícil d'aconseguir diners per ajudar, i bueno, fem mercadillos de segona mà amb totes les donacions de les persones que ens ajuden, que són moltes, i que sense elles no podríem tirar endavant. I bueno, ara el més proper que tenim conjuntament és un esdeveniment el dia 16 de maig al carrer Calàbria 66 de Barcelona. És una jornada força animal durant tot el dia, amb música. Tindrem tallers, tindrem una educadora canina amb la seva gossa. Tindrem a la Vanessa Ventanax, que és veterinària integrativa i vicepresidenta de l'associació Vet Barrios, que també tindran una taula ja per recollir firmes per la ILP del medicament. Tindrem un bingo musical i, bueno, i sobretot, no me n'oblido, tindrem, a part de nosaltres dos, tindrem a la Sheila de Projecto Shakti, que ens ha recolzat en tot això, i ella també fa molt bona feina amb persones i animals vulnerables, i a sis protectores, que són, diguem, l'eix de tot això. És a dir, que tot el que recapti, des d'entrada, fila zero, rifes, tot això es repartirà entre elles. Són sis protectores, dos de gossos i gats, una de primates, una d'èquidos, una d'aus, de coloms,
millor dit, i després un altre d'exòtics, que és Los Ángeles del Raval. I bueno, esperem que vingui molta gent. Hem posat moltes ganes, molta voluntat, molt d'acord, molt d'esforç, com sempre ho posem en tot el que fem.

Aquest diumenge, 10 de maig, el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.

Hola, com anem? Benvinguts de nou a un nou capítol de Calidoscòpia, l'espai on la música més pop és la protagonista. Avui ens endinsem en un disc que juga constantment amb les aparences. Un treball que sona estiu, a colors vius i a melodies irresistibles, però que, sota tota aquesta capa tan brillant, s'amaguen preguntes incòmodes i emocions difícils. Avui parlem de After Laughter, de la banda Paramore. El títol, After Laughter, que es tradueix com a Després del riure, ja ens dona una pista del que hi trobarem. Què passa quan s'apaguen els focus, quan s'esvaeix l'eufòria i només queda el silenci? Perquè After Laughter parla precisament d'això, del que queda després de riure, de quan la festa s'acaba i tornem a nosaltres mateixos. Avui, a Calidoscòpia, us convidem a aquest viatge per l'univers vibrant i sorprenentment íntim de After Laughter. Com sempre, i abans de començar a escoltar com aquest àlbum pren forma, fem primer un repàs per parlar dels nostres protagonistes d'avui. Paramore és una banda nord-americana formada a Franklin, a l'estat nord-americà de Tennessee, a mitjans dels anys 2000, liderada per la carismàtica veu de Hayley Williams. Des dels seus inicis, el grup es va moure dins l'escena pop-punk i emo i va connectar ràpidament amb tota una generació gràcies a discos com All We Know Is Falling o Riot, que els van situar com una de les bandes més destacades del moment. Amb una energia desbordant, guitarres afilades i una identitat molt marcada, Paramore va créixer ràpidament, però també va haver de fer front a moments complicats. Canvis constants en la formació, tensions internes i una pressió creixent van marcar una etapa crítica per al grup, especialment després de la sortida de membres clau com els germans Farro. Tot això va posar en dubte la continuïtat de la banda i va obrir un període d'incertesa tant a nivell personal com creatiu. Malgrat tot, Paramore ha sabut reinventar-se amb el temps. Amb el seu disc homònim del 2013 ja apuntaven cap a nous camins sonors, però no és fins a After Laughter que aquesta transformació es fa total. Aquest àlbum, que es va publicar l'any 2017, representa una mena de renaixement, un retorn després del caos, on la banda abraça nous sons més propers al pop i al new wave, sense deixar de banda la seva essència emocional i amb la tornada d'un dels integrants que van formar la banda. I si hi ha una cançó que resumeix perfectament aquest nou punt de partida, és precisament la cançó que ens obre el disc. Un tema que, sota una aparença lluminosa i gairebé ballable, amaga una reflexió directa sobre els moments difícils i la lluita per tirar endavant. Obrim aquest viatge amb l'energia de Hard Times.

I això que acabem d'escoltar és Hard Times, tota una declaració d'intencions i un gir sonor de la banda. Des del primer moment, Paramore ens deixa clar que alguna cosa ha canviat. Les guitarres passen a un segon pla i donen protagonista a ritmes més marcats, sintetitzadors i una producció molt més neta i colorista que ens recorda el pop dels anys 80. És un gir sonor, evident, si tenim en compte temes anteriors com Misery Business o Brick by Boring Brick. Ara bé, el més interessant és aquest contrast tan marcat entre música i lletra al que fèiem referència al principi. Perquè mentre el tema sona gairebé festiu, el que ens explica és tot el contrari. Frases com "All that I want is to wake up fine" o "Hard times gonna make you wonder why you even try" apunten directament a la frustració, al cansament emocional i aquella sensació d'estar encallat en una etapa difícil. A més, amb aquest tema també es presenta una nova imatge del grup, ara integrat per Hayley Williams, Taylor York i Zac Farro. Paramore deixa enrere l'estètica més fosca i associada al pop-punk per apostar per una identitat visual molt més lluminosa, plena de colors vius, referències retro i una certa ironia que encaixa perfectament amb el discurs del disc. I si aquest primer tema ja ens parlava de la dificultat de mantenir-se a la superfície, el que ara escoltarem encara hi aprofundeix més, posant el focus en la pressió per veure sempre el costat positiu de les coses. Sona Rose Colored Boy.

I això que acabem d'escoltar és Rose Colored Boy, un dels temes més representatius d'aquest After Laughter. Musicalment parlant, la línia que ja apuntava al tema anterior es consolida aquí del tot amb ritmes molt marcats i una producció que remet clarament al pop dels anys 80, però amb una energia molt més actual, hem de dir. És una cançó que pot enganxar fàcilment, però que amaga molt més del que sembla a primera escolta. A nivell de lletra, el tema gira al voltant d'aquesta pressió constant per mantenir una actitud positiva gairebé forçada. Quan Hayley Williams canta Just Let Me Cry A Little Bit Longer o I Don't Want To See Your Rose Colored Boy, està rebutjant aquesta idea de veure el món sempre de color de rosa, reivindicant el dret a sentir-se malament sense haver-ho de disfressar. És una crítica directa a aquesta positivitat tòxica que sovint ens envolta. I tot això es reflecteix també en el videoclip que l'acompanya, on hi veiem els tres membres de la banda com a presentadors d'una mena de programa de televisió fictici, amb una estètica molt retro i colors extremadament saturats. A mesura que avança el videoclip, aquesta aparença perfecta es va esquerdant, deixant entreveure una incomoditat creixent. El següent tema, que ve ara, es titula Fake Happy i ens porta a un espai on el somriure pot ser una màscara i la felicitat aparent una façana construïda amb cura.

Acabem d'escoltar Fake Happy, un tema que exemplifica perfectament el fil conductor de l'àlbum i aquest contrast entre què és el que mostrem al món i què és el que sentim de veritat. Tota aquesta inspiració sobre la veritat de les emocions prové directament de les experiències personals de la banda, especialment de la cantant Hayley Williams i la seva lluita contra la depressió i l'ansietat a partir del 2015. Després d'aquest retrat directe sobre les façanes de la felicitat amb Fake Happy, el disc ens portarà a un espai més íntim i introspectiu. El següent tema, 26, és una mirada profunda a la reflexió personal i a les inquietuds que arriben amb l'edat adulta, un dels moments més vulnerables i honestos del disc.

26 es construeix sobre una base molt més íntima, amb una instrumentació suau que posa tota l'atenció en la veu de Hayley Williams i en la lletra. El significat de la cançó gira al voltant de la pèrdua de la innocència i la lluita per mantenir l'esperança a mesura que ens fem grans. El títol fa referència a l'edat, un moment vital en què moltes expectatives juvenils xoquen amb la realitat. I deixem enrere la calma i la introspecció per tornar a aquest univers sonor més brillant i rítmic amb el tema Pool. Però compte, perquè tot i el canvi musical, el discurs emocional continua sent intens. Parlar de relacions tòxiques, d'aquella sensació d'estar atrapat en alguna cosa que saps que et fa mal, però de la qual no pots o no vols sortir.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. El quiosc petit de la Rambla es fa gran. Aquelles persones que passegin per la Rambla de Mollet veuran aquests dies aquest cartell penjat al quiosc municipal que des de l'estiu de l'any passat està tancat. Ara, però, aquesta situació està a punt de canviar. Els propietaris del quiosc petit han agafat el repte plantejat pel consistori molletà i es traslladen un metre de la Rambla per reobrir el quiosc del centre i tornar a portar la premsa per la ciutadania. L'Anna Luque, propietària de l'establiment, ha comentat que tindran premsa, però també els seus productes gastronòmics, com són les creps, els granissats o els gelats.
1: Què trobarem? A partir de part de la premsa, perquè tenim la premsa, tindrem el que nosaltres ja, els productes que tenim de tota la, des que estem aquí, que tenim gofres, tenim creps, tenim gelats, tenim granissat, tenim patates fregides, tenim una varietat, i després en l'altre n'hi haurà més coses. Vale? Que això ja és sobre la marxa i eren sorpreses.
0: Els nous gestors asseguren que afronten aquesta etapa amb molta il·lusió i ganes. Ara es troben immersos en el procés de cerca i acord amb proveïdors de la premsa. Sense una data definitiva d'obertura, des del quiosc petit es mostren esperançats en què puguin inaugurar el nou quiosc de cara a l'estiu. I també us informem que aquesta setmana s'ha inaugurat a Mollet del Vallès la nova llar residencial al Bosc, un equipament destinat a oferir suport i qualitat de vida a persones amb discapacitat. L'acte d'inauguració ha estat presidit per la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, juntament amb Mireia Dionisio, l'alcaldessa de Mollet. El projecte llargament reivindicat per famílies i entitats del territori representa un pas endavant en el model d'atenció inclusiva i comunitària i neix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i facilitar la integració social dels seus residents.

La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

I seguim amb més de Paramore i aquest After Laughter que ens està deixant tants contrastos i capes per descobrir. Fins ara hem anat escoltant temes com Hard Times, Fake Happy o Rose Color Boy, que són cançons que defineixen molt bé l'essència d'aquest disc, on hi trobem aquest pop lluminós, gairebé festiu, que amaga lletres carregades d'ironia, frustració i una lluita constant amb les pròpies emocions. Per posar una mica de context, Paramore és una banda nord-americana formada a Tennessee a mitjans dels 2000, coneguda inicialment pel seu so més pop-punk i emo. Amb el pas dels anys, però, el grup ha anat evolucionant molt, tant musicalment com personalment, amb Hayley Williams al capdavant com a veu i figura central. La idea d'aquest disc neix en un moment complicat per la banda. Després de canvis en la formació i d'un període marcat per tensions internes i esgotament emocional, el grup es replanteja moltes coses. És en aquest context que decideixen fer un gir sonor cap a un pop més inspirat en els anys 80, però sense deixar de banda la sinceritat lírica que sempre els ha caracteritzat. El resultat és After Laughter, un disc que parla obertament de salut mental, d'ansietat i de la pressió de mantenir una imatge de felicitat quan per dins no és així. I ara arriba Told You So, un tema amb una energia molt marcada, amb ritmes tallants i una actitud gairebé sarcàstica que parla d'aquell moment en què algú et dona consells que no has demanat i que al final acaben tenint tota la raó.

Després d'escoltar Told You So de Paramore, es percep clarament com aquesta cançó captura perfectament l'essència del disc. Té un ritme nerviós italià que reflecteix la tensió emocional de la lletra, amb aquell moment en què els consells i advertències que inicialment ignores acaben sent certs. I després d'aquest impacte visual i emocional amb Told You So, ens preparem per entrar en un altre dels moments més destacats del disc. Ara arriba Caught in the Middle, un tema que continua explorant la dualitat tan característica del disc, amb melodies lluminoses i enganxoses que amaguen conflictes i reflexions internes. Aquesta cançó parla d'aquella sensació de trobar-se atrapat, de no saber ben bé cap a on tirar, i ho fa amb un ritme que combina força i vulnerabilitat. Escoltem ara Caught in the Middle.

Això era Caught in the Middle, i hem de dir que Hayley Williams és un testimoni de la capacitat de combinar energia, ironia i profunditat emocional en una sola peça. Aquest tema és un recordatori que, encara que la música pugui semblar lleugera i accessible, hi ha històries complexes que mereixen ser escoltades amb atenció. Amb aquesta sensació de conflicte i tensió encara present, ens preparem per avançar al següent tema del disc, que és un altre moment clau que promet aportar noves capes d'emoció i reflexió. Idol Worship, així és com es titula, és una cançó que posa el punt en l'enveja i la comparació constant.

Com us dèiem abans, la temàtica d'aquest i del worship gira al voltant de la fascinació i l'admiració cap a altres persones o ideals i com això pot generar inseguretats i pressió interna. És una reflexió sobre comparació, enveja i autoexigència que molts sentim en algun moment de la vida. Aquest tema també serveix com a recordatori del recorregut de la banda, des de la seva formació ben jove, els canvis de membres i les tensions internes que fan que totes aquestes experiències de creixement personal influeixin directament en la seva música.

Look, let's go, baby.

0: go of the coat, but the coat won't let go of me. In any case, please let me know if there's more I can give you. If nothing comes of it, and just know we are grateful.
1: Això que sentíem era No Friend, un dels temes més arriscats i experimentals que trobem en aquest disc. Des del primer segon notem com la cançó trenca amb les convencions del pop que hem escoltat prèviament, amb sintetitzadors molt irregulars que juguen amb patrons rítmics inesperats, com un sense sentit i sons gairebé dissonants que creen una sensació de tensió tota l'estona. Pel que fa a la lletra, que és una altra cosa, és tota una declaració de frustració i desconnexió d'una persona quan arriba al punt en què ningú et comprèn o que no comparteixen la teva perspectiva. I després d'aquest esclat d'experimentació i tensió amb No Friend, ens apropem al penúltim moment del disc, que és un tema que ofereix un respir més profund i emocional. Forgiveness és una peça que la podríem definir com a frescor pop amb un toc més serè que tracta de deixar anar el pes del passat.

Després d'escoltar Forgiveness de Paramore, és impossible no notar la profunditat emocional que ens transmet aquest tema. Aquesta peça reflecteix un moment molt íntim i vulnerable de la banda, especialment de la seva vocalista, la Hayley Williams, qui durant l'època de la gravació estava processant sentiments de reconciliació amb el passat i moments difícils, tant a nivell personal com professional. La lletra gira al voltant del perdó, no només cap als altres, sinó cap a un mateix, en un procés que sovint és llarg i complex. En resum, aquest tema és un recordatori del poder del perdó i de l'honestedat emocional i també evidencia com Hayley Williams i la banda han crescut i madurat al llarg dels anys, tant com a artistes i com a persones. I així arribem al final del nostre programa dedicat a sentir After Laughter de la banda Paramore. Però encara ens queda un últim viatge musical per tancar el programa. Ara és el torn d'escoltar Tell Me How, un tema que recupera l'energia característica de la banda formada a Tennessee, amb riffs i melodies que ens fan vibrar, però que també manté aquell fil emotiu que connecta amb les experiències personals de la banda. Ens tornem a escoltar amb més música i més curiositats. Que vagi bé!

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola a tothom, els estudis de la xarxa de comunicació local estem preparats i ben entrenats per un nou capítol radiofònic del Picalletres, el concurs lingüístic que ens fa aprendre cada dia alguna cosa nova sobre el català, i això ens fa feliços. Esperem oferir-vos avui un programa d'alt nivell que serà possible gràcies a les nostres concursants que han vingut per donar el bo i millor intentar entrar al nostre Picarrànquing. Ho comprovarem ara mateix. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Barcelona i cap a Sant Sadurní.
0: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
1: Contactem amb la Lola Santiago, que ens parla des de BTV Ràdio a Barcelona. Lola, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola, molt bones a tothom. Doncs per aquí tenim a la Júlia, la Martina i la Mar. Totes tres són alumnes del SADACO i tenen moltes ganes de participar al Picalletres. Si us sembla, seran elles mateixes les que es presentin i així també les podeu conèixer una miqueta millor.
3: Hola, jo sóc la Júlia Martí i m'agrada molt jugar a vòlei i ballar.
4: Jo sóc la Martina i també m'agrada molt jugar a vòlei.
5: I hola, em dic Maribar i m'agrada molt esquiar.
1: Saludem afectuosament als oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap a Ràdio Sant Sadurní. Com va, Miquel Cuenca?
6: Doncs ja estem a la capital del Cava. Tenim a les tres participants en representació de l'Escola Badruna. Tenim a l'Arlet, la Clara i la Martina, i fent referència també al que s'ha comentat a Barcelona, que siguin elles les que es presentin amb el nom cognom i també alguna afició que tingueu, noies.
7: Bé, doncs jo sóc l'Arlet Bladé i m'agrada molt fer música.
8: Jo sóc la Clara Batalla i m'agrada molt la gimnàstica rítmica.
9: Jo sóc la Martina del Río i m'agrada molt llegir.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I per donar el bo i millor d'ella mateixa, també tenim amb nosaltres, com sempre, a la nostra estimada jurat, sense la qual això no pot començar. Hola, jurat.
10: Hola, Tina. Hola, concursants i oients. Vinga, que això amb una mica per part de cadascú sortirà de meravella. I tant que sí, concursants, que tingueu molta sort.
1: Estic segura que els concursants demostraran el màxim de les seves capacitats lingüístiques. Abans de començar amb les proves, però, recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Picarrànquing.
10: En quarta posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. En tercera posició l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. La segona posició l'ocupa l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconsegueu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
0: A lletrejar.
1: Comencem amb el primer nivell. Aquí les paraules són breus, de fins a 7 lletres i molt assequibles i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Escola SADACO. Preparada, Júlia?
3: Sí.
1: Temps. Metall.
3: M-E-T-A-L-L.
1: Hindú.
3: I amb accent...
10: Comença per H.
1: Martina. Puntada.
4: P-U-N-T-A-D-A.
1: Fusell.
4: F-U-S-E-L-L.
1: Tèxtil.
4: T-E amb accent obert. X-T-I-L.
1: Marrec.
4: M-A-R-R-E-C.
10: S, no fe.
1: Mar. Agitar.
4: A-G-I-T-A-R.
1: Captiu.
4: C-A-P-T-I-U.
1: Tèrmica.
4: T-E amb accent obert, R-M-I-C-A.
1: Somni.
4: S-O-M-N-I.
1: Pausada.
4: P-A-U-S-A-D-A.
2: Púnic.
4: P-U-N-I-C.
2: La U porta accent.
1: Molt bona arrencada, noies. Heu fet un total de 9 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Escola Vedruna Sant Sadurní. Preparada, Arlet?
11: Sí.
1: Temps. Escalar.
11: E-S-C-A-L-A-R.
1: Trípode.
11: T-R-I-P.
2: I amb accent P.
1: Clara. Crema.
12: C-R-E-M-A.
1: Causal.
12: C-A-U-S-A-L.
1: Aiguat.
12: A-G.
2: T'has deixat la I.
1: Martina. Meridià.
9: M-A.
2: És una E.
1: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 300 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
13: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb l'escola Sadako. Les vostres paraules són les següents. Mate, simple, torpe.
14: Torpe.
4: Torpe.
15: La paraula intrusa és torpe.
2: Correcte. En català, quan volem expressar que algú té, podríem dir, poca habilitat per fer les coses, podem fer servir termes com maldestre, desmanyotat, poca traça, negat, i no, torpe.
1: Doncs en aquest cas sumeu 200 punts al vostre marcador. Ara és el torn de l'Escola Vedruna de Sant Sadurní. Les vostres paraules, en infinitiu, són les següents. Remitir, abolir, escopir.
11: Remitir.
2: Correcte, també. En català, fer anar algú o alguna cosa a la seva destinació es diu remetre, i no pas remitir. I és sinònim, per cert, de trametre o d'enviar.
1: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
13: A lletrejar.
1: Ens endinsem en la segona ronda, on hi trobem paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, que ja poden dur alguna complicació més. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament, teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'escola Sadako. Martina, estàs a punt?
4: Sí.
1: Temps. Cama llarga.
4: C-A-M...
2: C, no C.
1: Mar. Cromàtic.
4: C-R-O-M-A amb accent T-I-C.
1: Penalitat.
4: P-E-N-A-L-I-T-A-T.
1: Mosquitera.
4: M-O-S-Q-U-I-T-E-R-A.
1: Afalagador.
4: A-F-E-L...
2: És una A.
1: Júlia. Cel·lulosa.
9: C-E-L geminada U-L-O-S-A.
1: Cèntrica.
9: C-E amb accent obert, N-T-R-I-C-A.
1: Protector.
9: P-R-O-T-E-C-T-O-R.
1: Tramitable.
9: T-R-A-M-I-T-A-B-L-E.
1: Filagarsa.
9: F-I-L-A-G.
1: Doncs en aquesta ocasió heu fet 7 encerts que sumen 1.400 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Escola Vedruna Sant Sadurní. Preparada, Clara?
7: Sí.
1: Temps. Computable.
12: C-O-M-P-P.
1: Martina. Veneració.
9: B-E.
2: És B baixa.
1: Arlet. Desterrar.
11: D-E-S-T-E-R-R. A-R.
1: Estrabisme.
11: E-S-T-R-E.
2: És una A.
1: Doncs en aquest cas heu fet un encert que sumen 200 punts al vostre marcador. I és el moment de fer un recompte general i veure com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
10: L'escola Sadaco de Barcelona ha aconseguit fins ara 2.500 punts i l'escola Badruna Sant Sadurní n'ha aconseguit 700.
16: Doncs l'escola Sadaco, que de moment es posa pel davant, però encara queda molt de programa per seguir-ne sumant més punts encara. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. A la prova musical d'avui ens visita l'Alfred García. L'exconcursant d'Operación Triunfo va ser jurat de la tercera edició d'Eufòria. Ha engegat una nova etapa ancorada en la rumba. Després del senzill Rumba Catalana, que serà la cançó que escoltarem tot seguit, i d'un documental estrenat a Filmin sobre el gènere, el pretenc va publicar un nou àlbum al maig de 2025, anomenat T'estimo, este quiero, en què passa el pop d'autor pels sedars de Les Palmes. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Rumba Catalana, de l'Alfred García.

0: Ai, la rumba, que de seguida ens aixeca tots per ballar. Espero que hàgiu estat ben atentes a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Escola Sadako, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. El protagonista de la cançó, a quina hora del dia diu que ja fa tant temps que li canta?
2: A l'alba.
3: A l'alba.
4: Correcte, escoltem-ho.
0: Molt bé, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara de l'escola Vedruna Sant Sadurní. Per quins barris estava perdut el cantant de la cançó? N'hi ha dos, amb un seria suficient.
3: Gràcies.
4: Correcte, escoltem-ho.
5: Perdut pels barris de Gràcia i Puiget.
0: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar, la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem de plena al tercer nivell de lletreig i aquí les paraules són més difícils i llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'escola Sadako. Mar, preparada?
6: Sí.
0: Temps. Condicional.
6: Condicional. C-O-N-D-I-C-I-O-N-A-L.
0: Astrofísica.
6: Astrofísica. A-S-T-R-O-F-I amb accent S-I-C-A.
0: Immanejable.
6: I-M-M-A-N-E-G-A-B.
4: És una jata.
0: Júlia, adjudicaries.
3: Adjudicaries. A, D, J, U, D, I, C, A, R, I, E, S.
0: Infravalorat.
3: I, N, F, R, A, B, baixa, A, L, O, R, A, T.
0: Animalístic.
3: A, N, I, M, A, L, I,
0: Noies, en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Vedruna Sant Sadurní. Preparada, Martina?
7: Sí.
0: Temps. Congregades.
7: Sí.

0: Termitent.
1: I-N-T-E-R-M-I-T-E-N.
0: T'has deixat la T final. Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. I ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
2: En aquests moments, l'Escola Sadako de Barcelona té acumulats un total de 3.900 punts i l'Escola Badruna Sant Sadurní en té un total de 1.500.
0: Doncs així és com arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual haureu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, atès que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
3: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Lola Santiago, qui serà la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
4: Doncs per part del Sadako serà la Júlia.
0: Doncs la Júlia, que lletrejarà la mega paraula. Miquel Cuenca, qui és la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
5: Doncs per part de l'Escola Badruna serà l'Arlet.
0: Doncs l'Arlet, que també s'atrevirà amb aquesta mega paraula. Ara el que heu de fer les dues ràdios és pensar-vos una aposta i custodiar-la bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Sant Sadurní. Miquel Cuenca, fins ara.
5: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Escola Sadako. Estàs preparada, Júlia?
6: Sí.
0: Som-hi, doncs. Hi ha persones a la vida que no ens agradaria tenir lluny mai. Són persones importants per nosaltres, persones de les quals no podríem prescindir perquè ens entenen, ens estimen, ens ajuden, aprenem al seu costat. Vaja, són persones clau a la nostra vida i cadascú en té unes, esclar. Doncs bé, avui la mega paraula és l'adjectiu plural imprescindibles.
6: Imprescindibles.
2: Endavant.
6: I-M-P-R-E-S-C-I-N-D-I-B-L-E. S.
7: Ho he dit?
2: Ha entrat.
0: Per tant, ara desconnectem amb vosaltres i serà el torn de l'Escola Badruna Sant Sadurní. Fins ara, Lola Santiago.
4: Fins ara.
0: Escola Badruna Sant Sadurní, sou a punt? Estàs preparada, Arlet?
8: Sí.
0: Doncs som-hi. Hi ha persones que es converteixen en necessàries per cadascun de nosaltres, perquè ens acompanyen a la vida sempre de la millor manera. Ens comprenen, ens ajuden, ens estimen, però també hi ha llocs dels quals no podem prescindir perquè ens aporten pau, calma. La mega paraula d'avui és l'adjectiu plural imprescindibles.
8: Imprescindibles.
2: Endavant.
8: I... M, P, R, E, S, S.
2: No són dues S's, és una S i una C. Oh.
0: Doncs en aquest cas no has lletrejat la mega paraula correctament, però ara descobrirem com ho ha fet l'altre equip. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cadascú. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Lola Santiago, quants punts ha apostat el teu equip?
4: Doncs tot, hem anat a tot, és a dir, 3.900.
0: Molt bé, doncs aquests 3.900 punts apostats. Miquel Cuenca,

0: quants punts ha apostat el teu equip?
1: Doncs també tots.
0: També, aquests 1.500 que teníeu acumulats. Ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'escola Sadako ha lletrejat la mega paraula... Correctament! Per tant, sumeu la vostra aposta als punts que ja teníeu. I l'escola Badruna Sant Sadurní ha lletrejat la mega paraula... Incorrectament. Per tant, resteu la vostra aposta als punts que ja teníeu. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
2: Som-hi, doncs, amb les puntuacions finals d'aquest programa. L'escola Sadako de Barcelona ha aconseguit finalment 7.800 punts. I l'escola Badruna Sant Sadurní ha quedat finalment amb 0 punts.
0: Per tant, en aquest cas, tenim unes guanyadores, que són l'escola Sadako. Anem a parlar amb elles. Lola Santiago, què tal per aquí? Com estan els ànims?
3: Doncs estan supercontentes. Diuen que encara tremolant una mica, però que us expliquin elles. Em miren i em diuen sí, molt contentes.
0: Doncs
3: sí.
0: Vinga, que diguin elles.
4: Jo crec que estem molt contentes i no ens ho esperàvem, però estem encara totes tremolant.
0: Quina és la prova que us ha agradat més? A veure.
5: No ho sé.
6: És que a mi de per si és un que m'agrada. M'ha agradat molt com la de la intrus.
0: La de la paraula intrusa,
6: sí. I la de la música també estava molt...
5: La de la música, sí, em pensava que seria com molt difícil, que seria com una cançó així que no conegués molta gent.
0: Us ho heu passat bé per això?
6: Sí, molt. Ha sigut molt bona experiència.
0: Molt bé, doncs me n'alegro. No em vull oblidar tampoc de parlar amb l'escola Badruna de Sant Sadurní. Miquel Cuenca, com esteu per aquí?
1: Els somriures hi són. Bueno, al final era a cara o creu, ho ha sortit creu, però l'important és participar, no, noies?
0: Sí. Igualment, havíeu acumulat 1.500 punts, vull dir que la participació també estava molt bé, llàstima d'aquesta última mega paraula, però que podeu marxar molt contentes, eh? Com ho heu viscut vosaltres, a veure?
7: Bueno, està molt divertit. Bueno, o sigui, per passar una estona així... Bueno, a mi m'ha agradat més la part de l'intrus, també.
8: Sí.
0: Doncs moltes gràcies també a vosaltres i ara ens cal saber com queda el pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit una plaça algunes de les concursants avui.
9: El pica-rànquing.
2: En quarta posició tenim l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I després del programa d'avui entra al pica-rànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts. Enhorabona!
0: Doncs, noies, moltíssimes felicitats. Heu arribat
6: Gràcies.
0: A la primera posició d'aquest pica-rànquing. Què us sembla?
4: Molt fort.
6: Molt bé, no ens ho esperàvem ningú. Ens estem rient molt. Sí.
0: Doncs gaudiu d'aquesta posició i a veure si dureu fins a la final, que teniu moltes possibilitats, jo crec, perquè és una puntuació bastant alta, la veritat. Doncs molt bé, per part meva només em queda acomiadar-me de les locutores d'avui, Lola Santiago i Miquel Cuenca, locutor, i també concursants. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Esperem que ho hagueu gaudit moltíssim.
1: Gràcies
4: a vosaltres.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios avui per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. A reveure!
1: Pica Lletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Avui se celebra el Dia d'Europa. Amb motiu d'aquesta celebració, Mollet del Vallès ha posat en marxa aquest mes de maig un cicle de xerrades divulgatives sobre la Unió Europea. La iniciativa s'adreça principalment a la comunitat educativa i té com a objectiu acostar el funcionament de la Unió Europea a l'alumnat d'una manera entenedora i participativa. Les sessions que es fan en anglès estan pensades per estudiants de cicle superior de primària, secundària, batxillerat i també per a persones de centres de formació d'adults. En total es preveu la realització de 22 xerrades repartides en 15 equipaments de la ciutat, entre elles escoles, instituts, centres de gent gran i, com dèiem, l'escola d'adults, amb una participació de prop de 600 alumnes. I dir que Marina Escrivà no tornarà a encapçalar les llistes de Mollet en Comú a les eleccions municipals de 2027. Marina Escribano està al capdavant de Mollet en Comú des de les eleccions de l'any 2019 i al llarg de 8 anys ha estat la cara visible del partit a nivell local. Aquest darrer mandat ha estat especialment rellevant, ja que han format part del govern municipal. En aquest sentit, Marina Escribano ha afirmat que han demostrat la seva capacitat de portar projectes de ciutat i la seva vocació per governar.
1: Aquest any doncs, té també una novetat, no? I és que portem un any i mig de govern doncs, mostrant i fent realitat molts projectes i moltes propostes del nostre programa, del nostre diari, dels nostres valors i doncs, mostrant i demostrant que som una força que té vocació de governar, que té vocació de transformar la ciutat i penso que és... Bueno, doncs és palpable que s'han produït canvis a la ciutat i que en les regidories que estem capitanejant doncs estan passant coses que bueno, doncs nosaltres considerem positives per Mollet i la seva ciutadania.
0: La candidatura d'Escribano es presentarà públicament el pròxim dia 13 de juny. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
1: Racó Animal.
2: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia.
3: Afimoix celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar Dansaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dedicarem el programa al poeta Joan Teixidor i Comas. Aquest poeta va néixer a l'any 1913 i a Olot, i va morir a Barcelona a l'any 1992, amb 78 anys. Era escriptor i editor. Va ser fundador dels Quaderns de Poesia i de la revista Destino. Entre les seves obres n'hi ha de totes classes. A part dels llibres de poesia, que tens quants, va fer llibres d'investigació i divulgació sobre artistes com Miró o Antoni Tàpies. En té un parell de narrativa, textos literaris i textos autobiogràfics i de viatges. I també va rebre uns quants premis. Avui tenim a les mans un llibre que té tres dels seus llibres inclosos. Temps enrere vam començar a fer les poesies del llibre L'aventura fràgil. I avui l'acabarem i amb una mica de sort començarem el llibre següent. En el primer poema que llegirem surt la paraula glaces, que és una manera de dir gasses. La vida. Més que les flors, et plauen les paraules que et dic. Més que el mar agitat, la nit de les novenes. Més que el crepuscle lent, els jocs i les rondalles. Vivim massa sovint del que és vell en els llibres i mai no arribem a l'arrel més obscura. Ho decoràvem tot, com si fos impossible la duresa inclement de la pedra i de l'aigua. Com noies defallents, vivim el pas de l'aire, la lluna arrossegant-se en el jardí de seda, la boira que desfà ses glaces delicades. Indiferents remeis, una sola paraula val més per al seu cor enfervorit de sobte, val més en el reialme on res humà no s'usa, on les flors no són flors, on la mar no s'agita, on veurem cara a cara, definitivament, tot això que ara és boira i crepuscle i sospir.

En el poema següent surt la paraula feresa, que és un derivat de fer, fera, o sigui, vol dir salvatge, ferotge. I la paraula forest, que és un terreny amb arbres, un bosc no conreat. El viatge. Hem posseït les nostres ànimes. Hores passaven sense pressa. Plorava estones com la font. I he vist la nit com s'enduria. Tu i jo sabíem el que cal i no ho hem dit mai a ningú. Lluny de la tarda hem defallit perquè floria un arbre. Cap a quin lloc hem caminat? Feresa em fa de recordar-ho. Però tu saps que sols és vell el sofriment que ens glaça. Foragitats d'un món feliç, no pot entendre el que hem viscut. Qui viu enllà de la frontera i ara imagina el nostre dol. Deixa que ens planyi vivament qui s'encegava en plena boira. També tenim pietat dins la forest de l'agonia. Tots dos cantem fora del temps que ells estimaven com la terra. Això que dic ho saben pocs. El món és vell, però ignora.

jardins de Sant Gervasi. He vist el groc de la mimosa als jardins de Sant Gervasi. He cobejat un altre món quan vanament les flors s'obrien. Em feia mal el goig de tot, la primavera enganyadora. Tot era vell, sense misteri, mentre venia el gran esglai. Quan va florir l'arbre més alt, la mort s'enduia l'esperança. Algú m'ha dit que tot és bo, que l'àngel passa per la vida, que ara vivim en el tancat d'orba bellesa que ens convida i no sabem què és un espill, que ens cal morir per viure. Serà sagrat aquell indret on han florit les flors i els arbres. Duien la mort en el seu joc. Com més florien, més ploraven. Tot es mesclava al meu cor perquè sabés què em calia. Néixer, morir, tot és igual. Déu ens espera sempre.

Fora de port. Em pesa tot el cap i el cor. Miro la tarda de fallent com un missatge de la mort que sap, segura, el seu moment. Que lleu i escàs aquest suport que ens duia a tendre floriment. Quan el trepig era més fort, se'ns ha romput l'encantament. Viurem des d'ara en el record, fills de la boira i del lament, i ens quedarem fora de port, embarrancats inútilment.

La veritat. Hauria estat un amor com els dies. Cap pregunta calia. Bat la sang com el respir. I sembla nostra la flor del temps, l'esvelta arrogància. Però conèixer en veritat això que ens vens i il·lumina, això que ens porta al plor i a la mort, també és una altra naixença. Mai no diré què m'estimava més. Ara sóc presoner dins l'alta torre i xiscla el vent i no em coneix ningú. Però Déu sap, i tu també, i escoltes.

capvespre. Ponent encès. Així la mort. Sabíem que era ràpid. Ens abandonàvem a l'exaltada llum, al furiós vermell que aixecà la carena, al contorn precís de les coses, l'espiral de la vida, el darrer crit. Perquè és segur que, si la veritat intensament sobrepàs, com un llampec ens venç i ens destrueix. I ve l'esglai, la nit. Llançats al pou, tota la vida juga en un moment. Les hores de després són violeta, una tristesa plana sobre el món informe, sobre el melangiós silenci que avança orb pels camps, sobre el que ja no veus i plores, perdut en l'ombra.

Ara sentirem el començament de la Simfonia número 3 en re major de Franz Schubert. Toca la Filarmònica d'Oviedo.

com si morís. No tornaré a la fosca fageda. Em feia mal el silvestre palau. S'han fet sagrats el trepig i la greda, el sol escàs i la molsa i la pau. Anar-hi sol és desdir a cada pas que em falta cor per a tot el que em toca. Massa he plorat a la nit i a camp ras. Deixa'm callat i lligat a la roca. Deixa'm tot sol, sense cap pensament, com si morís cada dia una embosta, amb transmudar la bribada del vent. Ara em fa ric la claror de la posta. Tot afinit, el silenci m'abriga, fill d'aquest son que ignorava el demà. Tinc por de tot, i l'angoixa se'm lliga com la llavor que no pot madurar.

historieta. És una barca sense rems i corre en una mar de plata. Si no l'aturàvem, ai, s'estallarà la barca. Presonera al pal major, lligada la dama. Els cavalls flecten genolls, s'obre un abís a la plana. Festa de terra, mar blau, com un prat llis, mar de plata. Si no l'aturaven, ai, s'estallarà la barca.

El títol del proper poema és Una Nereida. I us recordo que una Nereida era una nimfa del riu, les filles del déu Nereu. Clous els ulls sense delit, Nereida blanca. D'una trista soledat et fas esclava. Tes companyes van tallant l'ona argentada. Manyagaries de sol, en néixer l'alba. Sobre l'orla els navegants es recolzaven, febles cossos amatents a l'abraçada. Però tu flotes endins de l'aigua blana, a la nit, tot defugint la lluna clara. Aires freds, espesseïts, ton cos reclamen, rotlla d'esses invisibles, clarors estranyes. El tot moll és vora teu, i tu l'abraces. Vetllen morts a tot arreu, no et fan besarda. El tot moll és tèrbol, fosc, una ombra blava. El misteri s'estremeix com una entranya.

La cita. Enfible el dubte, el pit. Res no desfà la sentida. Fada del bosc adormit. Mort o vida? Es conten coses de tu. Per creure-les, ben estranyes. Et peixes del cor madur de l'amor i encara l'enganyes. Insaciable, cruel, els plors respons amb rialles. Els arbres miren al cel. Tu mires al cel i calles. Diuen que els ecos planyents per tu no són cosa morta. Suscites els seus laments. La veu que et plany se t'emporta. No tornen els cors solius. No torna la lluna avara. Pedra insensible, et desvius per ser més cruel encara. Digues, això que m'han dit és veritat o mentida? Si vingués a mitjanit, mort o vida?

Dintre la llar, l'amor. Dintre la llar. Vidres glaçats i neu. Vidres glaçats. Xiulava el vent, molt lluny. Xiulava el vent. So de metall velat. So de metall. Flama, redós, prop teu. Flama, redós. Qui sap del temps l'atzar? Qui sap del temps? Demà, potser. Tu, jo. Demà, potser.

feta de boira o de flocs, de somnis apareixies, estranya deixa de jocs i d'oblidades falsies. T'ignora el mon cor callat, que ja no pot estimar-te. No crides cap ple provat i l'hora viva et descarta. Vens com a fluvi només, ombra d'encís torbadora. Sóc jo complet o bé és retall de mi el que s'arbora? Es perden els francs camins i em dus, traïdora, a prades incertes, sense confins, esplugues inexplorades. Eteri, la sal defuig el crit i vaga sense força. Seràs l'inútil rebuig, aire que res no pot torçar. I amb tot m'encisa els sentits, saber que el teu cos no pesa. Una hora tinc a les nits pel vent inhàbil que et besa. Una hora tinc de vessall per on s'escola el missatge secret que interromp el gall. Veu clara? Fi de viatge.

Soldat d'avui. Soldadet de plom, de fusta. La guerra és feta pels grans. Tens la cara poc adusta i l'arma et cau de les mans. La motxilla et pesa massa. El camí t'enceta els peus. Son incert, minestra escassa. Vet aquí tot el que veus. La mareta cull a l'hort albercocs, peres madures. I com tu, senyora fort, vora el foc, cendres obscures. L'enemic és cosa vana, guanyar, perdre, tant se val. Obeeixes el qui mana, no voldries fer cap mal. Tira dret, no massa dret, no fos cas que l'encertessis. Dissimula en el destret, molt millor que t'ho deixessis. Soldadet, el floc lluent de la teva baioneta aixecaràs, amatent, quan tornis cap a caseta.

Doncs fins aquí hem arribat amb el combat dels poetes d'avui, dedicat a Joan Teixidor. Us desitgem que passeu molt bona setmana.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Una dona compleix quarantena des d'aquest matí a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
2: El govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: A partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb Rodalies a Catalunya.
2: D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
0: I avui també es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
2: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.
0: I en successos, dues persones van morir aquesta nit passada en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes al punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi a la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan. I a mesura vagi passant la tarda, aquests ruixats s'aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
2: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a un quart de cinc amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Una dona compleix des d'aquest matí quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
1: No té símptomes i se li ha practicat una PCR, però de moment es mantindrà aïllada en una habitació de l'hospital. Aquest matí el govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació per la seva banda dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà. Ens amplia tota la informació la Norma Lebrero.
2: Hi ha tres persones de l'estat espanyol que van volar amb l'avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam, on viatjava la dona que va acabar morint d'antivirus. La dona d'Alacant, que està fent quarantena a l'hospital i que ha mostrat símptomes, com tos, una dona sud-africana que ja és al seu país però que ha passat una setmana a Barcelona i una dona catalana que des d'aquest matí compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no ha manifestat símptomes clars però que va seure a prop de la dona que va morir. Se l'ha aïllat en una habitació i se la manté en vigilància 7 dies fins al resultat de les proves. Ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.
3: Estarà en una habitació individual en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
2: Aquest matí el govern espanyol també ha explicat el pla per evacuar els 147 passatgers i tripulació de l'Ondius, que aquesta matinada arribarà al port de Tenerife. Els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols, que volaran en un avió a Madrid, on passaran, per ordre judicial, una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat que tots són asimptomàtics.
4: No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo...
2: La resta de passatgers aniran desembarcant tan bon punt tinguin l'avió fletat pel seu país esperant-los a l'aeroport de Tenerife. De moment s'han confirmat avions de França, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Unió Europea traslladarà la resta de ciutadans que no disposen d'avions fletats pel seu país com Gran Bretanya o els Estats Units. Fernando Grande Marlaska és ministre d'Interior.
5: El dispositiu de repatriació que hem dissenyat impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'OMS per explicar-li l'operatiu.
0: I a partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb tren de Rodalies a Catalunya. D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar així els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els companys de Vallès Occidental Televisió han sortit al carrer per preguntar a la gent què opinen que torni a ser de pagament al servei de Rodalies.
6: Faig servir la T-Mobilitat, la de la jove, però sí que és veritat que la meva família sí que la fan servir bastant i no em sembla bé que al final és un servei públic i que ens tornin a pujar els preus. Quan acaba d'haver un retard de mitja hora, doncs em sembla molt fort.
7: Pues me parece fatal, viendo cómo siguen las instalaciones, me parece de muy mala manera, porque prometieron que iban a mejorar todo y no lo han hecho.
8: Con lo mal que van los trenes ahora, que nunca vienen a la hora, podía ser gratis más tiempo.
9: Si ens fan pagar el que ens fan pagar, pues que tingui una repercussió en el bon sentit i que funcioni millor la línia.
10: Jo vinc de... ha agafat el tren a Hostalric i ha vingut puntual i sense incidències.
9: Hi ha millores a la part de la línia que jo agafo, però jo tinc amics, per exemple, a la meva universitat, que agafen altres línies i no estan del tot contents.
11: Que sigui aún fallando, que hay retrasos y que pues no veo que esté funcionando completamente bien.
7: Uso el servicio diariamente, pero sigo sintiendo de que los trenes no van como prometieron.
0: En aquest sentit, i per la seva banda, la plataforma Dignitat a les Vies també considera desencertat que Rodalies deixi de ser gratuït davant la poca fiabilitat del servei.
1: Els usuaris dels trens tornen a pagar des d'aquest dissabte després de 3 mesos i mig de gratuïtat, com us avançàvem, i tot derivat d'aquests problemes de l'accident mortal de Gelida de gener. Ens en dona tota la informació des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
12: Dignitat a les Vies assegura que no es pot parlar de situació normalitzada quan les afectacions constants configuren un escenari molt allunyat del servei que els ciutadans mereixen. La portaveu de la plataforma d'usuaris, Ana Gómez, ha explicat a Tarragona Ràdio que amb l'eliminació de la gratuïtat, l'administració està demostrant una desconnexió total amb el que viu el passatger el dia a dia a les andanes.
13: Ja han reobert pràcticament totes les línies, doncs tornen a cobrar el bitllet. Això dir que és normal i que tot hem arribat a aquesta normalitat de servei és o una desconnexió total de l'andana o dia crits que no tenen calés i que necessiten que paguem el bitllet.
12: Gómez deixa clar que no està a favor de la gratuïtat eterna, però assenyala que cal que sigui un servei públic fiable i de qualitat.
13: Et diuen que et cobren per normalitat al servei, perquè jo crec que si haguéssim dit no tenim calés, la gent no s'ho pren tan malament, però que et diguin a la cara la normalitat al servei és un tema també de dignitat.
12: La plataforma avisa als usuaris que tinguin un abonament en vigor amb dies pendents quan va començar la gratuïtat, que podran recuperar aquests viatges.
0: Seguim parlant de Rodalies perquè Renfe ha començat també les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament al servei de Rodalies. D'aquesta manera, la companyia passarà de tenir espai per reparar uns 22 vagons simultàniament a tenir espai per al doble, uns 50.
1: Es preveuen 3 tallers nous a Manresa, Sant Celoni i a Granollers. A més, s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, a Barcelona, i a Ripoll. A la capital del Ripollès, precisament, ja han començat les obres i està previst que comencin a funcionar a finals d'aquest mateix any. La resta s'aniran executant en els pròxims 4 anys i s'hi destinaran 164 milions d'euros.

0: Aquest és un fragment de l'Oda a l'Alegria de Beethoven, la peça que es va escollir com a himne de la Unió Europea, i és que avui es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
1: Per celebrar-ho, s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona, amb un convidat especial, l'exprimer ministre d'Itàlia i expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, que ha estat molt crític amb l'actual divisió europea.
2: Encara que hàgim, doncs, ens hem unit per la defensa d'Ucraïna, però no hem fet res, absolutament res, per la dramàtica tragèdia entre Israel i Palestina, i encara menys estem fent pel que fa a la guerra d'Israel i els Estats Units a Iran. Per tant, atenció, atenció, que perquè la pèrdua doncs, de la unitat és terrible pel nostre futur.
1: Durant l'acte també s'ha fet una taula rodona amb representants institucionals i estudiants del programa Estrella Europeu, l'Erasmus. L'acte s'ha tancat amb el desplegament d'una gran bandera europea i la interpretació de l'himne europeu.
0: I sobre aquest mateix tema, 6 de cada 10 joves declaren sentir-se bastant o molt europeistes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, una xifra que ha crescut durant els darrers 2 anys.
1: Però què en saben realment els adolescents de les institucions europees? Avui que se celebra el Dia d'Europa, ho hem preguntat a alguns dels estudiants que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya.
3: Una institució que vetlla per la nostra seguretat i perquè tinguem millors oportunitats a la vida.
4: No deixa de ser una aliança de països per tal de créixer a nivell democràtic, a nivell social i a nivell ambiental.
5: Europa està per ajudar i per fer la vida millor.
6: Per mi Europa és una família molt gran sense fronteres.
7: És una unió bastant forta la qual ens ha permet poder estalviar bastants conflictes i, per exemple, els meus pares són del Marroc i va ser una oportunitat molt gran poder venir aquí.
8: Ens permet, doncs, en altres països i ens obre oportunitats que potser sense Europa no tindríem.
4: La gent sent que tot aquest tema d'Europa, del Parlament Europeu, no l'interpel·la directament quan la realitat és que és el que decideix, no?, part de les nostres vides, com per exemple, què estudiarem, si podrem pagar l'habitatge.
9: Jo crec que hi ha molts joves que no li interessen encara, però jo crec que a mesura que la gent va coneixent el que és la Unió Europea en si, jo crec que es va animant a més, a conèixer més
10: i a diferents projectes com l'Erasmus i tot, que a mi m'agrada molt viatjar.
0: Sobre aquest mateix tema i en la seva darrera intervenció, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avançar cap a una unió política europea basada en el federalisme per respondre així a la sacsejada geopolítica econòmica i social que viu ara mateix el món.
1: Durant l'acte institucional, Illa ha assegurat que només un bloc econòmic i comercial no és suficient, això ho deia en paraules seves, davant d'aquests nous reptes globals, i ha reivindicat també en paraules seves la unitat en la diversitat com a fórmula per reforçar el projecte europeu.
0: Anem ara amb un apunt ràpid sobre la flotilla, perquè el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les pròximes hores l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek.
1: Álvarez ha assegurat que les autoritats israelianes els ho han informat a través del cònsul a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que la deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte.
0: I parlem ja de successos, perquè 2 persones han mort aquesta passada nit en un xoc frontal entre 2 cotxes a la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident es va rebre poc després de les 10 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió frontal entre 2 turismes. A conseqüència de l'accident van morir ambdós conductors i únics ocupants dels vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes 2 víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per haver robat joies per valor de 4.000 euros de casa d'un home de 90 anys al districte barceloní de Nou Barris.
1: L'arrestada de 19 anys va cometre el robatori amb violència i intimidació després d'oferir-se inicialment com a servei domèstic. La policia ha identificat una altra dona que també podria estar relacionada amb els fets. El cas es remunta al 17 de gener a la zona del passeig de Fabra i Puig, quan 2 dones es van apropar a la víctima i van oferir-se per fer les feines de casa seva. Sota aquesta excusa el van acompanyar fins al domicili domicili i van marxar. Hores després es van tornar a presentar a l'habitatge, van passar a l'interior i van sostreure diverses joies amb intimidació.

0: just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Parlem ara de salut i sanitat, i és que un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant els darrers 3 anys per temptatives suïcides o d'autolesions.
2: És un fet que va en augment des de la pandèmia, així com les sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina i el gas del riure. Ens dona més detalls Maite Polo.
3: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
4: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Hi ha dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos a vegades d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
3: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
1: Seguim amb l'àmbit de la salut perquè la Corporació del Maresme i la Selva realitza la primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Calella.
2: La intervenció ha anat a càrrec del Servei d'Urologia. Ens n'informa des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
5: En aquest sentit, Calella ha estat el primer dels 5 hospitals que participen en el projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus de cirurgia en l'especialitat d'urologia. Josep Maria Prats, cap de la unitat d'urologia de la corporació, valorava així satisfactòriament la nova tecnologia.
6: Porta molts avantatges, però en un cas complex i en aquest cas ens ha permès treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments. Tu pots aplicar el moviment del teu canell i la punta dels teus dits amb 3 articulacions dintre del cos i a més amb una visió tridimensional. Per tant, tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, en el qual la cirurgia és menys agressiva.
5: Aquesta primera intervenció representa un pas important en la millora de l'atenció als pacients amb intervencions més precises i menys invasives.
1: I obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Girona, que ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, que ha arrencat molt pendent, això sí, del temps davant la previsió de pluges per a les properes hores.
2: Malgrat això, la cita ha tret riuades de gent que ha volgut visitar la ciutat, que des d'aquest dissabte acull 141 mostres florals en diferents punts. Un dels llocs més fotografiats han sigut les escales de la catedral, protagonitzades per un drac com el del Parc Güell, però transformat en Corcollona, animal mitològic genuí de Girona.
1: I d'altra banda, la 13a edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve, de la productora Hikan Nang, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquet.

0: Comencem parlant de futbol perquè l'Espanyol busca avui a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
1: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a un quart de cinc amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència, dos punts per sota dels barcelonins.
0: I per demà diumenge a les 9 de la nit queda reservat el clàssic més esperat dels últims anys.
1: Un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. Els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen davant els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros cadascun, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou, mentre que l'uruguaià no ho podrà fer pel protocol després de patir un traumatisme cranioencefàlic.
0: I ens n'anem ara al futbol femení, perquè aquest matí hi havia derbi a la Lliga F entre l'Espanyol i el Badalona Women. Tots dos equips ja estaven salvats matemàticament, però anem a descobrir qui s'ha emportat la victòria. Connectem en directe amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Jon García. Jon, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs efectivament un partit en el que els dos equips necessitaven la victòria, no per la classificació, perquè els dos estan salvats, sinó per les sensacions. Badalona i Espanyol havien perdut els tres últims partits de forma consecutiva. I el resultat final és que no se l'han portat ni un ni l'altre. Empat a un al marcador després de dos gols de penal a la primera part. Ha marcat Ana González al 22, que l'ha sabut convertir, i ha fet el mateix Ainhoa Campo al 30. En una primera part on el Badalona Women ha dominat, ha tingut molta més possessió que l'Espanyol. De fet, ha estat més d'un 70% de possessió de l'equip de Marc Ballester, però la segona, a poc se li ha començat a complicar. Amb un equip que té una convocatòria curta i pocs canvis, el sentit físic ha començat a pesar en el partit, fins que l'Espanyol al final ha acabat tenint les ocasions més clares a la segona part. Per tant, ni uns ni unes ni les altres acaben marxant contentes amb aquest empat. Necessitaven pel sentit anímic la victòria, tot i així, gran partit de futbol, molt entretingut sobretot, el que s'ha viscut avui a la ciutat esportiva de Nicarque.
0: Moltes gràcies, Jon, i com veiem aquest derbi que acaba amb empat entre l'Espanyol i el Badalona Women. Ens n'anem ara al futbol masculí de nou, a la primera federació, amb una derrota molt dolorosa del Sabadell al camp de l'Atlético Madrileño per 4-3.
1: Els vallesans aquest cop no van estar a l'alçada i van veure com el filial matalasser ara es queda a només un punt de distància. S'avançava amb el 4-1 amb aquest escenari. Els dos gols de Cossi van reduir danys, ja que amb el 4-3 el Sabadell va mantenir el seu a favor el gol average particular.
0: I baixem una divisió perquè el Reus Futbol Club Redis juga avui l'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens, en aquest cas per pujar precisament a la primera federació.
1: El seu rival serà l'Ourense, aquesta tarda a partir de les 7. La prèvia del duel des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
3: El Reus Futbol Club Redis rep aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal a l'Ourense en el primer partit de la semifinal del play-off d'ascens a la primera federació. Pel que fa al conjunt visitant, ha mostrat ser un equip solvent al seu grup amb una derrota en els últims 7 partits de fase regular. Per altra banda, el conjunt reusenc s'ha reforçat anímicament després d'un desplaçament històric a Terrassa i amb la voluntat d'omplir l'estadi municipal per generar pressió afegida. Escoltem a Marc Carles, contrenador del Reus Futbol Club Redis.
4: Espero que ens acompanyin, que segueixin, que creguin, que durant la setmana visquin alegres, feliços de veure una colla de nanos de la comarca, de la zona, que senten els colors, que estiguin animats, que entre ells s'animin per poder acompanyar-nos, que la nostra intenció clara és competir per el que realment sentim, però també per ells, perquè crec que aquest nou Reus no s'entendria sense tota aquesta gent que hem estat capaços d'arrastrar durant aquests desplaçaments a l'estadi.
3: Fins al moment s'han venut més de 3.200 entrades, una xifra remarcada especialment, ja que l'abonament no era vàlid pel partit i els socis han hagut de pagar l'entrada a un preu reduït.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al waterpolo perquè aquest matí han començat les dues semifinals de la divisió d'honor masculina. Una d'elles enfrontava el Sabadell i el Club Natació Barcelona. Coneguem, doncs, en directe quin ha estat el resultat d'aquest primer assalt, connectant en directe amb el company de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
5: Molt bon dia. Doncs ha acabat fa uns instants aquest partit de semifinals. El primer partit entre el Sabadell i el Barcelona amb victòria del CNB per 19-20 a la tanda de penals després de l'empat a 16 en el temps reglamentari. Un partit en què el conjunt local, el Sabadell, s'ha distanciat de 4 gols a l'inici, gestionant aquest avantatge durant tot el partit, però s'ha vist molt castigat en el tram final per un total de 24 expulsions en contra, 11 més que el rival, que, com diem, ha empatat en els últims segons i ha forçat aquesta tanda de penals on Òscar Matarredona, el porter visitant, ha aturat dos llançaments. Per tant, agafa avantatge el CNB abans del segon partit que es disputarà dissabte de la setmana que ve.

0: a la nova escullera.
1: Moltes gràcies, Pau, i comentem també que en l'altra semifinal l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat per 19-8 al Club Natació Terrassa. Canviem d'esport. En futbol sala, victòria del Barça per 4-3 ahir davant del Pozo de Múrcia.
2: Amb aquest resultat, els blaugranes asseguren la primera posició de cara al play-off. Ha faltat una jornada i, per tant, tindran el factor pista a favor en totes les eliminatòries.
1: Parlem també d'hoquei patins, perquè ahir el Vilassana va caure derrotat a les semifinals de la Champions femenina a la tanda de penals davant del Fraga. D'aquesta manera, les catalanes es queden un cop més a les portes d'aixecar la seva primera Champions.
2: I seguim, ja que el Barça d'hoquei disputarà aquesta semifinals de Champions, però en aquest cas masculina, davant el Benfica, a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. L'altra semifinal la juguen el Porto i el Barcelos.
1: I acabem parlant d'handbol, perquè el balonmano Granollers va perdre els quarts de final de la Copa de la Reina davant del Rocasa Gran Canària per 29-26. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
3: La xarxa de comunicació local.
4: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
5: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
4: Un impuls.
5: Un refugi.
4: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
5: I fer-se sentir.
4: Això és el que volem que sigui l'alenada.
5: Ens acompanyes?
6: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
7: Continguts en xarxa.
8: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
9: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
8: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
10: Soc una ovella detectiva i de les bones.
11: ¿Qué viene después del miércoles?
12: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
13: Me voy.
14: Pero si acabas de llegar.
8: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
15: Clau!
16: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
17: Descuida.
18: No lo harás.
8: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
19: Que empiece el espectáculo.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Una dona compleix quarantena des d'aquest matí a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
2: El govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: A partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb Rodalies a Catalunya.
2: D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
0: I avui també es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
2: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.
0: I en successos, dues persones van morir ahir a la nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes al punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi a la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan, i a mesura vagi passar la tarda aquests ruixats s'aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropia a la permanència matemàtica. Per demà diumenge a les 9 de la nit arriba el gran clàssic entre el Barça i el Real Madrid. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Una dona compleix des d'aquest matí quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la que va acabar morint per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
1: No té símptomes i se li ha practicat una PCR, però de moment es mantindrà aïllada en una habitació de l'hospital. Paral·lelament a aquest matí, el govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà. Tota la informació ens l'explica Norma Lebrero.
2: Hi ha tres persones de l'estat espanyol que van volar amb l'avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam, on viatjava la dona que va acabar morint d'antivirus. La dona d'Alacant, que està fent quarantena a l'hospital i que ha mostrat símptomes, com tos, una dona sud-africana que ja és al seu país però que ha passat una setmana a Barcelona, i una dona catalana que des d'aquest matí compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no ha manifestat símptomes clars però que va seure a prop de la dona que va morir. Se l'ha aïllat en una habitació i se la manté en vigilància 7 dies fins al resultat de les proves. Ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.
3: Estarà en una habitació individual en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
2: Aquest matí el govern espanyol també ha explicat el pla per evacuar els 147 passatgers i tripulació de l'Ondius, que aquesta matinada arribarà al port de Tenerife. Els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols, que volaran en un avió a Madrid, on passaran, per ordre judicial, una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat que tots són asimptomàtics.
4: No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo...
2: La resta de passatgers aniran desembarcant tan bon punt tinguin l'avió flatat pel seu país esperant-los a l'aeroport de Tenerife. De moment s'han confirmat avions de França, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Unió Europea traslladarà la resta de ciutadans que no disposen d'avions flatats pel seu país, com Gran Bretanya o els Estats Units. Fernando Grande Marlaska és ministre d'Interior.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'OMS per explicar-li l'operatiu.
0: Canviem de tema, i és que a partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb tren de Rodalies a Catalunya. D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar així els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir, en el moment de l'accident de Gelida podrà recuperar aquests viatges. Els companys de Vallès Oriental Televisió han sortit al carrer per preguntar a la gent què opinen que torni a ser de pagament el servei de Rodalies.
6: Faig servir la T-Mobilitat, la de la jove, però sí que és veritat que la meva família sí que la fan servir bastant i no em sembla bé que al final és un servei públic i que ens tornin a pujar els preus. Quan acaba d'haver un retard de mitja hora, doncs em sembla molt fort.
7: Pues me parece fatal, viendo cómo sigue las instalaciones, me parece de muy mala manera, porque prometieron que van a mejorar todo y no lo han hecho.
8: Con lo mal que van los trenes ahora, que nunca vienen a la hora, podía ser gratis más tiempo.
9: Si ens fan pagar el que ens fan pagar, pues que tingui una repercussió en el bon sentit i que funcioni millor la línia.
10: Jo vinc de... ha agafat el tren a Hostalric i ha vingut puntual i sense incidències.
9: Hi ha millores a la part de la línia que jo agafo, però jo tinc amics, per exemple, a la meva universitat, que agafen altres línies i no estan del tot contents.
11: Que sigue aún fallando, que hay retrasos y que pues no veo que esté funcionando completamente bien.
7: Uso el servicio diariamente, pero sigo sintiendo de que los trenes no van como prometieron.
0: Per la seva banda, Renfe també ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament a Rodalies. D'aquesta manera, la companyia passarà de tenir espai per reparar 22 vagons simultàniament a tenir espai per al doble, uns 50.
1: Es preveuen tres tallers nous a Manresa, a Sant Celoni i a Granollers. A més, s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal i Ripoll. Precisament a la capital del Ripollès ja han començat les obres i està previst que comencin a funcionar a finals d'aquest mateix any. La resta s'anirà executant en els propers 4 anys i s'hi destinaran 164 milions d'euros.

0: Aquest és un fragment de l'Oda a l'Alegria de Beethoven, la peça que es va escollir com a himne de la Unió Europea, i és que avui es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europeu.
1: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona, amb un convidat molt especial, l'exprimer ministre d'Itàlia i expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, qui ha estat molt crític amb l'actual divisió europea.
2: Encara que hàgim, doncs, ens hem unit per la defensa d'Ucraïna, però no hem fet res, absolutament res, per la dramàtica tragèdia entre Israel i Palestina, i encara menys estem fent pel que fa a la guerra d'Israel i els Estats Units a Iran. Per tant, atenció, atenció, que perquè la pèrdua, doncs, de la unitat és terrible pel nostre futur.
1: Durant l'acte també s'ha fet una taula rodona amb representants institucionals i estudiants del programa Estrella Europeu, l'Erasmus. L'acte s'ha tancat amb el desplegament d'una gran bandera europea i la interpretació del que escoltàvem abans, l'himne europeu.
0: D'altra banda, 6 de cada 10 joves declaren sentir-se bastant o molt europeistes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, una xifra que ha crescut a més en els darrers 2 anys.
1: Però què en saben realment els adolescents de les institucions europees? Avui que se celebra precisament aquest Dia d'Europa, ho hem preguntat a alguns dels estudiants que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya.
3: Una institució que vetlla per la nostra seguretat i perquè tinguem millors oportunitats a la vida.
4: No deixa de ser una aliança de països per tal de créixer a nivell democràtic, a nivell social i a nivell ambiental.
5: Europa està per ajudar i per fer la vida millor.
6: Per mi Europa és una família molt gran sense fronteres.
7: És una unió bastant forta, la qual ens ha permet poder estalviar bastants conflictes. I, per exemple, els meus pares són del Marroc i va ser una oportunitat molt gran poder venir aquí.
8: Ens permet, doncs, en altres països i ens obre oportunitats que potser sense Europa no tindríem.
4: La gent sent que tot aquest tema d'Europa, del Parlament Europeu, no l'interpel·la directament quan la realitat és que és el que decideix, no?, part de les nostres vides, com per exemple què estudiarem, si podrem pagar l'habitatge.
9: Jo crec que hi ha molts joves que no l'interessen encara, però jo crec que a mesura que la gent va coneixent el que és la Unió Europea en si, jo crec que es va animant a més, a conèixer més
10: i a diferents projectes com l'Erasmus i tot, que a mi m'agrada molt viatjar.
0: Seguim parlant de política, però canviem ara d'àmbit, i és que Junts per Catalunya demana la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per la seva presumpta infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona que discutien la vaga de docents.
1: Escoltem a Jordi Turull, secretari general de Junts, aquest matí des de Barcelona.
11: No et pots omplir la boca de lluitar contra l'ultradreta i de respecte als drets i llibertats fonamentals si des del teu govern doncs, estàs atacant drets i llibertats fonamentals com és el dret a reunió, el dret a vaga, etc. Un govern no pot tractar els mestres que estan educant els nostres fills i els nostres nets com a possibles delinqüents.
1: Les crítiques també han arribat des dels comuns. Durant el seu Consell Nacional, la líder de la formació al Parlament, Jéssica Albiach, creu que el govern està sobrepassat.
12: El govern de Salvador Illa cada vegada més està quedant clar que és un govern que està sobrepassat, que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i a més cada vegada que es mou fora dels acords d'investidura s'equivoca i l'hem de fer rectificar. I ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, considera que la direcció del cos de Mossos d'Esquadra no funciona, segons ell, i si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, li tocarà a Illa cessar-lo.
1: Així ho ha dit en una tensió als mitjans en el marc de la trobada municipalista del partit celebrada al Teatre Ateneu de Tàrrega, on també ha etzibat, en paraules seves, que seria molt important que cap director general de la policia no estigués obligant els agents a actuar de manera poc democràtica, segons, com dèiem, deia Oriol Junqueras.
0: Hem de parlar ara també de la flotilla, perquè el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les properes hores l'activista Saif Abu Keshek.
1: Álvarez ha assegurat que les autoritats israelianes els ho han informat a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament de Abu Keshek i que aquesta deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte.
0: I aquesta notícia ha arribat mentre unes 300 persones es concentraven al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar precisament contra l'arrest tant de Abu Keshek com també de Tiago Ávila, i han celebrat just en aquell moment la notícia del seu alliberament.
1: Ha sigut pocs minuts després de començar la marxa. Precisament la dona de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, Sali Issa, ha comunicat als manifestants l'anunci del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que abans us informàvem, i aquesta notícia ha estat rebuda amb emoció, llàgrimes i abraçades.
0: Parlem ara de successos, perquè dues persones han mort aquesta passada nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident es va rebre poc després de les 10 de la nit, per causes que encara s'estan investigant. Es va produir una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència d'aquest accident van morir ambdós conductors i únics ocupants dels vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.

0: just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Parlem ara de salut, perquè un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant els darrers 3 anys per temptatives suïcides o d'autolesions.
2: És un fet que va en augment des de la pandèmia, així com la sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina o el gas del riure. En zona més detalls, Maite Polo.
3: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
4: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos a vegades d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
3: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
1: Marxem ara fins a Mataró, on el Tecnocampus ha estat escenari avui al matí de la 29a edició dels Premis Agrupacions de Defensa Forestal, conegudes com les ADFs, que lliura la Diputació de Barcelona.
2: Uns guardons que reconeixen la tasca de les més de 4.000 persones voluntàries que a la província de Barcelona treballen al llarg de tot l'any per protegir el territori. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
5: L'agrupació dels cingles del Moianès s'ha emportat el Premi Rossend Montaner dotat amb 11.000 euros per un projecte d'expansió de l'ús de drons en la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Per la seva banda, l'ADF Castellbisbal ha guanyat el Premi Jordi Peix, també d'11.000 euros, per un conte il·lustrat dirigit a la infància per fomentar la cultura de la prevenció. El Premi Honorífic Joaquim Maria Castellarnau se l'ha endut el mataroní Vicent Ribas de l'ADF Serra de Marina en reconeixement d'una trajectòria dedicada a la protecció dels boscos. Jordi Fàbrega és diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal.
6: És l'únic cas a Europa de tindre una societat civil organitzada mitjançant un voluntariat que són les operacions de defensa forestal. I això sorgeix a partir dels incendis del 86, de què la mateixa societat s'organitza i que l'administració intentem donar suport perquè són uns elements claus. No només amb la tasca de suport a l'extinció que recau sobre els cossos d'extinció d'incendis com poden ser els bombers, sinó sobretot amb la tasca preventiva, no?
5: Un total d'11 candidatures han optat a la 29a edició d'aquests premis. La cerimònia ha tancat amb un moment simbòlic quan el públic ha bufat les espelmes d'un pastís per celebrar el 40è aniversari de les bases de l'actual model de prevenció forestal.
1: I avui també fa 5 anys que va morir Arcadi Oliveres. Amb aquesta efemèride, amics i familiars han recordat avui el llegat d'aquest economista.
2: Ha estat un acte d'homenatge a la Unió Sant Cugatenca, on la sala Clavé s'ha quedat petita. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
7: Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte, la seva ciutat, Sant Cugat, l'ha homenatjat 5 anys després de la seva mort. Neus Sotomayor és la presidenta de la Unipau, entitat que Oliveres va liderar fins als seus últims dies.
8: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
7: A la trobada, l'alcalde Josep Maria Vallès ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
1: Thank you. i obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la 71a edició de Girona Temps de Flors, que ja està en marxa en aquest un dels esdeveniments més esperats i multitudinaris de la ciutat.
2: Enguany la temàtica se centra en la sostenibilitat i la creativitat, i Girona es transforma durant 9 dies en un gran escenari floral, amb més d'un centenar d'espais artístics. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
9: En la inauguració del Temps de Flors d'aquest 2026 hem pogut parlar amb Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa de l'Ajuntament de Girona i regidora de Promoció Econòmica. Ella ens ha explicat que en l'edició d'enguany podem trobar estils per tots els gustos, així com també homenatges i sorpreses amagats entre les flors.
10: Són 141 projectes en 113 espais. Hi ha unes escales de la catedral dedicades doncs, a l'any Gaudí, amb una cucullona, que és un secret que havíem treballat doncs, els últims mesos. També doncs, s'ha ampliat als barris, per exemple aquest any a Pont Major, hi ha també un homenatge al naixement de Pau Casals a la plaça d'Atalio Molero, hi ha quatre ponts engalanats, hi ha una mirada doncs, per cada una de les persones que li agrada les flors, perquè cada instal·lació, doncs, cadascú pot trobar aquella instal·lació que més li agrada i que no més vanguardista, més moderna, més flor menys, i per tant hem treballat molt intensament i crec que el resultat ha estat molt, molt bonic, sobretot destacant que és un èxit perquè és un èxit col·laboratiu. Són entitats de la ciutat de Girona, amigues, colles, que dissenyen un projecte, el proposen i, òbviament, doncs, el tiren endavant.
9: Els visitants a la ciutat podran gaudir d'aquestes diferents exposicions des d'aquest mateix dissabte, 9 de maig, fins al proper diumenge 17.
1: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de l'Espanyol, que busca avui a Sevilla un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
2: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a un quart de cinc, amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar, davant un conjunt andalús que marca la permanència, 2 punts per sota dels barcelonins.
1: I per demà diumenge a les 9 de la nit queda reservat el clàssic més esperat dels últims anys.
2: Un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. Els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen davant els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros cadascun, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou, mentre que l'uruguaià no ho podrà fer pel protocol després de patir un traumatisme cranioencefàlic.
1: Passem ara a la primera federació. Ahir derrota molt dolorosa del Sabadell al camp de l'Atlético Madrileño per 4-3.
2: Els vallesans aquest cop no van estar a l'alçada i van veure com el filial matalasser, que ara es queda a només un punt de distància, s'avançava amb el 4-1. Amb aquest escenari, els dos gols de Cossia van reduir els danys, ja que amb el 4-3 el Sabadell va mantenir el seu a favor el gol average particular.
1: I per la seva banda, el Reus Futbol Club Redis juga avui l'anada de la primera eliminatòria del play-off, precisament d'ascens a la primera federació.
2: El seu rival serà l'Ourense, aquesta tarda a partir de les 7. La prèvia del duel des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
11: El Reus Futbol Club Redis rep aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal a l'Ourense en el primer partit de la semifinal del play-off d'ascens a la primera federació. Pel que fa al conjunt visitant, ha mostrat ser un equip solvent al seu grup amb una derrota en els últims 7 partits de fase regular. Per altra banda, el conjunt reusenc s'ha reforçat anímicament després d'un desplaçament històric a Terrassa i amb la voluntat d'omplir l'estadi municipal per generar pressió afegida. Escoltem a Marc Carles, contenedor del Futbol Club Ladies.
12: Espero que ens acompanyin, que segueixin, que creguin, que durant la setmana visquin alegres, feliços de veure una colla de nanos de la comarca, de la zona, que senten els colors, que estiguin animats, que entre ells s'animin per poder acompanyar-nos, que la nostra intenció clara és compartir per al que realment sentim, però també per ells, perquè crec que aquest nou Reus no s'entendria sense tota aquesta gent que hem estat capaços d'arrastrar durant aquests desplaçaments a l'estadi.
11: Fins al moment s'han venut més de 3.200 entrades, una xifra remarcada especialment, ja que l'abonament no era vàlid pel partit i els socis han hagut de pagar l'entrada a un preu reduït.
1: Baixem encara un esglaó més a la tercera federació. Demà, a partir de 1:15, es disputa l'última jornada amb la lluita per la promoció d'ascens i de descens, que viurem en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: El Lleida ha baixat a la Lliga Elite i ha tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat i el creixement de futur del club. En els propers dies tenen previst donar a conèixer més detalls d'aquesta inversió. I el Martinenc, el club del Guinardó, a Barcelona, pot assolir avui l'ascens a la tercera federació. El club barceloní juga contra la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic, a 16:00 PM i en directe per les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I en futbol sala, ahir victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo de Múrcia.
2: Amb aquest resultat, els blaugranes asseguren la primera posició de cara al play-off a falta d'una jornada i, per tant, tindran el factor pista a favor a totes les eliminatòries.
1: I acabem parlant d'hoquei patins perquè el Barça juga avui les semifinals de la Champions masculina davant del Benfica a partir de 17:00 PM. El conjunt blaugrana va superar als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
13: La Xarxa de Comunicació Local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Afimo X celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar Dansaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
2: Aquest diumenge 10 de maig el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.
3: Poesía y cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
4: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
2: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
3: Bon dia, oients de Som Terra. Normalment, cap a finals d'abril, abans no comenci l'època de les avaluacions finals i de les pràctiques en empresa, acostumem a fer una sortida de tots els grups d'alumnes de l'Escola Agrària d'Alfarràs. Una sortida que acostuma a ser tècnica i a la que sempre hi afegim alguns tocs de cultura. Enguany la sortida ha estat en direcció a Gandesa, on hem pogut visitar la seva cooperativa. Una cooperativa que va començar a treballar a principis del segle passat, el 1901 concretament, i que no ha parat de créixer i innovar fins avui en dia. Té el seu origen amb la lluita valenta contra la desaparició dels conreus i contra l'emigració de la població. Tot això després del mal que va fer la filoxera. I l'aposta de plantar ceps americans i de construir una nova bodega va ser un encert total. El nou edifici encara avui en dia és majestuós i els nostres alumnes van poder sentir de la veu de la guia les característiques de la seva construcció, molt innovadora per l'època, perquè l'arquitecte César Martinell la va estructurar amb quatre naus, amb unes arcades esplèndides i amb finestres per a la ventilació, amb dipòsits subterranis, ja amb càmeres aïllants, també ventilades, i una façana espectacular. Amb els anys, la cooperativa ha continuat creixent. Després de visitar les instal·lacions i conèixer tots els ets i uts de l'elaboració, sobretot del vi, però també de l'oli, l'alumnat va poder fer un tast d'oli guiat. Primer, per a fer la degustació, es tapa el got, es mou una mica l'oli i a continuació s'olora. I a continuació es posa una mica d'oli a la boca per apreciar els tons dolços o amargs o els tons picants. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima.
1: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
2: Avui al Som Terra ens omplim de primavera amb aquests ocellets que també sentim de fons. Saludem la Mireia González, la presidenta de la Fundació Castell del Remei. Benvinguda, Mireia.
4: Moltes gràcies i molt bon dia.
2: Avui va de primavera.
4: Deixa'm abans de res que et feliciti públicament pel premi rebut. Per tu i la companya, i molt merescut i molt important per totes les professionals.
2: Moltes gràcies.
4: De la comunicació.
2: Et refereixes, si els oients no ho saben, al Milà de Periodisme, que tu ja havies guanyat també en edicions anteriors,
4: sí,
2: fa uns anys, no?
4: Sí.
2: I que aquest any també ha guanyat la teva filla. Penso que és la primera vegada a la història que mare i filla guanyen el Premi Milà de Periodisme. O sigui, que enhorabona a les dues.
4: Sí, fixa't el que fa el canvi generacional, que jo el vaig fer guanyar en premsa escrita i ella en digital.
2: Clar.
4: Però vaja, vosaltres aquest reportatge el teniu multipremiat.
2: Sí.
4: I de veritat que me n'alegro moltíssim.
2: Moltíssimes gràcies.
4: I sou un exemple i, animo tothom a escoltar-lo i a veure-ho i tot.
2: Moltíssimes gràcies, Mireia. De tota manera, i ara, donades les gràcies, parlem d'aquesta festa de primavera, de l'aplec de primavera que se celebra aquest diumenge al Castell del Remei.
4: Efectivament.
2: Què fareu?
4: Mira, tot plegat, les festes populars aquí que porten, són molt tradicionals, comencen amb el toc de sirena, saps? Que cridava a treballar i avisava de quan s'acabava la jornada a la finca. Uh-huh. És una mica escandalós, però la gent ens ho demana, perquè hi ha molta gent encara que té aquest record i se sent a tots els pobles de l'entorn. I llavors m'ho diuen, sentim la sirena, i diem, vinga, va, això serà a partir de les 10 del matí. I en aquell moment, doncs, ja hi ha una arribada i exhibició de vehicles històrics, es posa en marxa el mercat d'art d'artesania i de productes de proximitat, que i tenir molta cura a vetllar de que realment sigui allò artesà i de prop, quilòmetre zero i tot plegat. També hi col·labora al llac el Club de Modelisme de Tàrrega, perquè és una activitat que es pot fer a molts pocs llocs. De fet, el seu local social eren les piscines i quan ens van demanar si podia ser el llac del Castell del Remei ens va fer il·lusió perquè és una de les activitats aquàtiques que ens agradaria fomentar. Tenen unes maquetes magnífiques, unes reproduccions de vaixells que, a més, no només és exhibició, sinó que també poden els nens participar-hi i navegar-ne, no? Si segueixo amb el modelisme, doncs també ells mateixos fan una pista d'autocroller, d'automodelisme amb uns cotxes que passen uns obstacles, que també això és atractiu pels nens i pels pares també. I també doncs hi ha la possibilitat de que els nens pilotin i condueixin aquests cotxes. Què et sembla? Continuo explicant?
2: Sí, una mica, sí, a grans trets, perquè passen tantes coses que, no?
4: Sí, i tot passa concentrat en un matí, perquè a dos quarts de tres torna a tocar la sirena
2: i, ja està.
4: I qui vulgui es pot quedar a dinar a l'aire lliure. Però pels nens, a part de tot el que hem comentat, també hi ha uns jocs tradicionals, que nosaltres li diem les firetes del Castell del Remei, que són els jocs de sempre, les bitlles, hi ha també un taller de maquillatge, un altre de fang, de modelisme així en fang, coses molt, molt interessants per ells, una biblioteca infantil, perquè sempre per la ple que està als vols de Sant Jordi, doncs el tema de la lectura doncs també el volem fomentar, sobretot per als infants, el Remei, molt, molt divertit. I llavors sempre tenim aquestes exposicions d'art amb una programació permanent, ja ho saps,
2: sí.
4: I aquesta vegada doncs, tant a l'Espai Lucila Tília com a la sala de tas de la Enoteca doncs, hi ha dues exposicions, una és de pintura del Ricard Guiu i una altra uns olis de Miguel d'Ibàrbia. I com... Digues.
2: No, primer, i que està concebut com una mena de festa major i ara que parlaves de pintures... Hem de dir que també el cartell d'enguany l'ha fet una il·lustradora meravellosa lleidatana, que és la Sònia Lins, multipremiada i reconeguda arreu del món, no?
4: Arreu del món. Molt abans de que a vegades ho sabéssim a Lleida, perquè fa molt temps que ja la vam descobrir per un tema d'etiqueta de vi, vaig pensar, aquesta noia, quant talent que té. I també té molt talent la seva filla, que serà la cantant de l'aperitiu musical aquí, a la plec de Primavera de Castell del Remei, que és la Joana Barco, amb el duo Somondina. Per tant, qui vulgui veure cantar a la Joana, escoltar-la, amb una copa de vi, fent el vermut, amb un entorn com el que estic jo ara aquí, al Jardí del Castell del Remei, és magnífic. Els vins tampoc no poden deixar de tenir protagonisme.
2: No ens els podem pas deixar, Mireia.
4: No, perquè és com una festa del vi també aquí al Castell del Remei, la plec de primavera, per tant, hi haurà un espai, a part de l'aperitiu i del bar, doncs, i les terrasses, expressament per a degustar els vins del grup de Tomàs Cusiner, o sigui, Castell del Remei, Tomàs Cusiner, Cervolers, Celler i Cara Nord.
2: Fantàstic.
4: I hi haurà un contacontes familiar, que es diu Conrad a les Terres de Ponent. Mira si està personalitzat amb el nostre territori, que també és com l'espectacle a propòsit de l'aplec de primavera d'enguany. I com que ens agrada mantenir les tradicions en aquest entorn, doncs també hi haurà l'actuació de la colla bastonera l'arreu de Mollerussa.
2: Imagina't. I, a més, explica'm això d'aquesta moneda tan genuïna que feu servir també en aquest aplec de primavera.
4: Sí. És que, mira, ens en fixem molt quan anem als actes. La gent fa cues i a vegades hi ha gent que diu no, és que això vol dir que hi ha èxit, no? Si hi ha cues... però a nosaltres ens molesten molt les cues quan les hem de fer. I cada any pensem com evitar-les, perquè s'apleguen aquí doncs, unes 3.000 persones. Per sort, doncs, tenim un gran aparcament a peu de festa i és tot molt còmode, però les cues a l'hora de demanar el vermut, tot i que cada any ho volem millorar, és com inevitable. I llavors la manera hem pensat que és el gotim, ja ho practiquem en les altres edicions i també en la Festa Major, és com la moneda de les festes populars del castell, l'últim equival a un euro, llavors ja no hi ha d'haver canvi, ja no hi ha d'haver... és per agilitzar-ho tot plegat i també es pot participar doncs, en el sorteig i pensem que d'aquesta manera és més còmode per a tothom, que és el que nosaltres pretenem, que la gent s'ho passi molt bé, gaudeixi del dia, de les activitats i que res sigui molest.
2: Com que hi ha moltes coses, doncs això, poden entrar, per exemple, a la web del Castell del Remei, però hem de dir també que com que es tracta d'una finca històrica amb, no sé, molts anys i molts, també hi haurà tot un aflaire, no?, d'aquesta colònia antiga, d'aquesta època, perquè animeu a tothom a que anem vestits de blanc. No és obligatori, no és un code dress, no?, un dress code d'allò que s'ha de fer obligatòriament, però qui vulgui pot anar perfectament ambientat.
4: Tant de bo ho poguéssim fer perquè cada vegada la gent, entre cometes, poguéssim obligar perquè el resultat és molt maco. Es tracta de recrear l'atmosfera de l'antiga colònia agrària que va ser Castell del Remei, la hisenda més gran de regadiu de tota Europa, i clar, és a més, ja seria demanar molt, jo ho faig, i altres persones també, si pot ser d'estil noucentista català, doncs encara és més bonic, no? Hi ha gent que s'anima cada vegada més, i jo ho faig perquè disfressar-se és divertit també, i bueno, recrear, ja t'ho dic, aquest ambient és com potenciar la petjada de les persones i de les vivències que hi ha hagut aquí, que són moltes, com tu has dit, estem parlant d'una finca històrica, i sembla que t'immerseixes més en tota aquesta història i llegat que et podem trobar aquí al Castell del Remei. Per tant, si pot ser que vingueu vestits de blanc, doncs és més bonic. I si veniu ja una mica amb enaguas i puntes, bueno, això ja és magnífic.
2: Doncs aquesta és una de les moltes accions que feu durant tot l'any al Castell del Remei. Avui volíem posar la mirada en aquest aplec de primavera que se celebra el dia 26 d'abril. No cal inscripció prèvia. Millor si hi ha una reserva, sobretot pel tema del pàrquing, però podem anar-hi tranquil·lament.
4: No, la veritat és que no. Si algú vol venir abans a comprar gotims, pot fer-ho. Uh-huh. Si algú vol dinar al restaurant, millor que reservi, sens dubte, perquè sí, aquest dia està molt... normalment els caps de setmana, per sort, té molt èxit sempre el restaurant del Castell del Remei i durant la setmana amb el seu menú d'entre setmana molt bé. I després, també, si es vol quedar-se a dinar al dinar més popular, a l'aire lliure, imagina't un pícnic, que et serveix el restaurant vestit de blanc.
2: Ai, que no xulo! No.
4: Doncs això també es pot comprar aquell mateix dia o amb antelació, al propi restaurant.
2: D'acord. Doncs gràcies, Mireia, per ser avui amb nosaltres i explicar-nos, Mireia González, amb els ocellets de fondo, que ens agrada la primavera. Que vagi molt bé. Una abraçada gran.
4: Ben forta, moltes gràcies.
1: Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibarz, ambientòleg expert en gestió de residus.
2: Joan Ibarz, benvingut a Del Residu al Recurs, com estàs?
5: Bé, molt bé.
2: Mira, les darreres setmanes hem parlat de la fracció orgànica i avui volem parlar de què en queda, quin és el resultat després d'haver reciclat bé aquesta fracció orgànica.
5: La fracció orgànica, un cop classificada a casa, recollida pels serveis de recollida, etc., va directament a plantes de compostatge. ¿Vale? Hi ha diferents tipus de tractament. Pot ser una planta de compostatge, a una planta de biogàs o metanització, o també hi ha gent que pot fer autocompostatge, d'acord, a casa. Aleshores, tema plantes de compostatge. A Catalunya n'hi ha més de 70 plantes, d'acord? i però d'aquestes 70, 27 són de compostatge de residus municipals. Les tenim bàsicament properes en diferents distribuïdes en diferents comarques. Vale.
2: I 17 a tota Catalunya?
5: 27.
2: Ah, 27.
5: Sí,
2: 27. Per tant, són supracomarcals, diríem.
5: Sí,
2: sí, segur.
5: Sí, però perquè és planta de compostatge. A l'àrea metropolitana hi ha moltes plantes de biometanització, que el que fan que és un procés diferent del compostatge, que el que fa és generar energia elèctrica, vale? amb la fracció orgànica. I allí, durant un temps, doncs, se van promocionar molt aquest tipus de plantes, però les més escampades pel territori, a zones menys denses, hi ha el que és plantes de compostatge. D'acord? Uh-huh. Aleshores, a part dels residus municipals, també es fa compostatge de fangs de depuradores, de fems, no?, de granges, i de la fracció vegetal. Hi ha plantes específiques de fracció vegetal que sol composten restes de poda, gespa, d'acord? Aleshores, què és el compostatge? No? El compostatge és un procés natural de degradació de la matèria orgànica. Vull dir, el que sempre ha passat als boscos o a qualsevol espai natural.

0: en aquests microorganismes que fan consumir el carboni i nitrogen de les restes orgàniques, i també és important destacar que aquests microorganismes necessiten aigua i oxigen. Val? Per tant, com se genera l'aigua? Doncs algunes vegades, si estan molt seques les muntanyes de compost, doncs s'han de regar, i sobretot l'oxigen es genera fent que la pila, no? Fent que les piles de compostatge tinguin molta fracció vegetal. Val? Quan hi fiquem moltes rames, aleshores entre aire, i això és oxigen que dona, bueno, és necessari pels microorganismes per anar descomposant les restes orgàniques. Vale? Després d'aquesta degradació surt CO2, aigua, vapor, moltes vegades, i es genera molta calor. Que aquest procés de generar calor dels microorganismes, de l'activitat, és molt important perquè fa pujar la muntanya del compost i fins a 60-70 graus, i què fa? Que alguns patògens o alguns bacteris, doncs, s'eliminen, no?
1: I de forma natural.
0: Que amb aquesta calor, i aleshores fa que el compost no tingui aquests patògens biològics que puguin ser nocius després. Per tant, el compostatge dins d'una planta, trobem la fase de barreja, que es barreja la fracció orgànica amb la fracció vegetal, es creen aquestes piles, i després un procés de descomposició primer i maduració, que més o menys dura 12 setmanes.
1: Només?
0: Sí.
1: Que ràpid.
0: Sí, sí. En aquest procés entremig de la descomposició i maduració es passa per una mena de colador, que en diuen tròmel, i aquí es treuen els impropis, val? Si hi ha algun trossos de, no sé, residus que no hi havien d'haver anat, com que l'orgànica s'ha degradat, doncs passa pel foradet, i el que no és orgànic, doncs queda dalt. I després també de la maduració es fa un post-tractament que també elimina, doncs, per exemple, restes de fusta que no s'han degradat, que aquestes s'agafen i es tornen a enviar a l'inici, val? Pedretes, vidres, cosetes més petites que havien passat la primera malla, vale?
1: Doncs escolta, ho deixem aquí i ja ens explicaràs què es fa amb el resultat, per a què serveix, d'acord?
0: Vale.
1: En el proper programa. Joan Ibars, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Molt interessant. Adéu.
0: Adéu.
2: Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
3: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Anem tancant l'abril amb els haikus vora el canal, amb la Rocío, benvinguda de nou.
4: Hola, gràcies i bon dia. Sí, sí. Sempre me dono per dir-te benvinguda tu, com si no estiguessis a casa teva.
1: No, això és casa de tots, eh? Avui que aprendrem, Rocío?
4: Mira, com que continuem a l'abril i encara que Sant Jordi ja no ens doni temps a lo millor de presentar cap haiku en lloc, és igual, no importa. Haiku no cal presentar-lo en lloc, però sí que li has de dir a alguna persona que el llegeixi perquè ja te faci el feedback, perquè ja pugui entendre. Això ho hem parlat molts cops, de que tu una guare no te'l pots guardar per tu.
1: És veritat.
4: L'has de compartir. Això sí, això és bàsic. Per tu i per la persona, perquè sempre intervenen dues persones en un haiku, igual que ara us explicaré que també intervenen dos conceptes. Segons un senyor que es diu Enrique Pérez, diu que per escriure en el nostre haiku han d'associar-se dues idees. Un concepte que seria abstracte, que seria el nostre aguare, lo que, la impressió aquella, el sentiment aquell que ens ha provocat allò que hem vist, per exemple, la solitud, la sorpresa, que sigui, i una imatge visual que el concreti. Pues en un arbre sec, en una flor marcida, en allò que concreti l'aguare aquest que hem sentit, no? Externament només apareixerà la imatge visual, la concreta, la tangible i la fotografiable, la que nosaltres hem vist. Però el seu referent abstracte s'ha de formar a la ment del lector.
1: Clar. És a dir, veure la imatge, no? Al cervell.
4: el veure la imatge en paraules.

0: Exactament, però ell ha d'interpretar el sentit, no? El sentiment, o el que ha sentit l'autor, no? Quan ho ha escrit. L'autor sent una guare, que és el seu, no? Que és el seu sentiment, la seva sorpresa quan veu algo que li impressione o que li sorprèn, literalment, no?
1: I l'ha de encomanar.
0: L'encomane, però si aquest senyor, a part de tenir aquesta idea, aquesta essència abstracta, no ho sap plasmar bé en paraules, com ens passa encara a nosaltres, que no ho sabem encara plasmar bé en paraules, el lector no rebrà allò que ell vol, que ell ha viscut. Uh-huh. O sigui que per això parlàvem també del Jaime, que ha de tenir, no? Un haiku ha de tenir Jaime, no són quatre paraules sueltes de qualsevol manera dient cadira verda he vist sobre la taula, no, o sigui ha de tenir, per què t'ha impressionat a tu això sense dir-ho, no? Per què sí. T'ha impressionat a tu la cadira verda sobre la taula sense dir per què t'ha impressionat. I clar, i aquests dos conceptes pues és així com funcionen, no? Tu escrius i tu escrius lo concret, lo tangible, ho escrius, uh-huh. I el referent abstracte ja se formarà a la ment del lector, perquè l'analogia no solament funciona amb els conceptes, amb aquests dos mons d'abstracte i concret, sinó que també entra en joc dues persones diferents, qui l'escriu i qui el llegeix. Uh-huh. I hem de tenir superpresent que no es tracta d'una endivinalla.
1: Clar.
0: El que està escrivint, què vull dir amb això? No. Es tracta d'un detonant per a la reflexió.
1: Buah.
0: I és així.
1: Sembla tan fàcil, que és difícil.
0: I, molt, molt, molt, molt, molt, molt. Però la veritat que quan llegeixes un que veus això realment, sí. Dic, jo, és que és genial, no? Per això ens agraden, no?
1: Clar.
0: També perquè estem llegint els bons sempre, no? I comencem a llegir els nostres, la cosa potser ja canviarà.
1: Ai.
0: Doncs seria això.
1: I, vale,
0: i es porta un parell de haikus.
1: Vinga.
0: A tu t'agrada molt un. Mira, el primer llegirem aquest, del Miquel Martí i Pol. Una olor d'herba em fa reviure imatges de la infantesa.
1: M'encanta.
0: Concepte abstracte podria ser l'enyorança o el que sigui, i les paraules que li has posat, i tu com ho interpretes. Uh-huh. Aquest poema, si no, aquest haiku, si no el llegeix ningú, aquí es queda.
1: Clar.
0: Si el llegeix, pues, te transmet aquesta enyorança, aquest sentiment que ha tingut el Miquel, no? L'altre llegirem una del Josa Busson, que diu així: a cada pètal que cau, les branques de la prunera envelleixen.
1: Oh.
0: Bueno, jo aquest el trobo brutal, no?
1: Fantàstic.
0: Brutal, per això també suposo que parle de el tema abstracte seria l'efímer de la vida, no?
1: Sí.
0: L'amor en general. L'amor en general, encara que sigui tan vell com veure, bueno, que tingui tanta bellesa com veure caure un pètal d'una flor, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que és la cosa més sublim i elegant i etèria que hi ha.
1: Doncs
0: pues bueno, ho deixaríem per avui. Ai. I apa, vinga, ja tenim.
1: Aquesta guare que tenim ara, que ens, paf, ens ha tocat.
0: Sí, sí.
1: Rocío, gràcies. En necessitem cada setmana. T'esperem la primera.
0: Ai, a vosaltres, Pili, jo encantada de venir.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de desitjar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I el abuelo de la càmera. Entenc que el abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
2: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Parlem de cuina.
8: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
7: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
8: Dilluns a 12:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
7: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
9: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Afimo X celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar Dansaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa Per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, Per molts anys.

0: Pero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Aquest diumenge 10 de maig, el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.
2: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista, amb Jaume Montsant.
3: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
2: Núvol de fum a Ràdio Mollet.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? Este es vuestro programa, Cine Sótano, tu espacio de cine subterráneo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche y si te lo has perdido, los sábados de 7 a 8. Que no te lo cuenten.

0: el Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
3: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder doncs, treballar aquelles coses que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir doncs, que les pugui treballar.
4: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
0: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
1: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
0: Us esperem.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit el llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat, el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó o gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela provinosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol. No li facis cas, aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant! Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Galiza no Vallès.
2: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
1: Galiza no Vallès.
2: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
1: Galiza no Vallès.
2: Un programa onde falado en galego.

0: Amiguito.
1: Amiguito também. Aquele jogador assim.

Thank you.

Thank you.

0: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
1: Afimoix celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar Dansaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.
2: Aquest diumenge 10 de maig el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Els joves no temen el canvi, el busquen. Desmond Tutu.

0: Bona tarda, això, Ràdio Mollet, i nosaltres som la del Pobo. Bona tarda, noies, com esteu? Bueno, com estàs, Clàudia? Perquè,
1: ja, sí,
0: un altre cop sense la Joana.
1: Un altre dia més. Doncs la veritat, fins al monyo, avui hi ha vacances d'estiu, però... I tu com estàs?
0: Doncs jo el mateix. La veritat és que estic molt cansada. Necessito tu vacances ja.
1: Jo també. T'imagines ara mateix poder estar de vacances en un creuer, prenent el sol, visitant diferents països? Quina bona vida, eh?
0: Home, a no ser que fem parada a l'Argentina, ens agafi un virus i ens quedem allà tancats.
1: Però què dius, dona? Sempre tan pessimista.
0: Clàudia, que però no t'has assabentat el que ha passat?
1: Però de què m'he d'assabentar?
0: Mare meva, tu és que tu veus en un molt paral·lel.
1: Doncs explica-m'ho, sisplau.
0: Doncs resulta que hi havia un creuer de luxe anomenat MV-Ondiu, suposo, que anava des de l'Argentina cap a les Illes Canàries.
1: A veure, i on està el misteri?
0: Doncs cada cop la gent comença a tenir uns dolors de panxa molt estranys i fins i tot va arribar a morir una persona a bord.
1: Ostres, però què dius?
0: Sí, tal com sents. Resulta que es va colar al creuer l'antivirus, un virus que es transmet pels excrements dels rosegadors, que segurament pues, passava durant unes excursions a l'Argentina.
1: Que fort! I quina és la situació ara mateix?
0: Doncs, per culpa del virus, ja han mort 3 persones. El creuer havia d'anar cap a Cap Verd, però com sabien que hi havia ja un virus, pues, no van acceptar que el vaixell ataqués allà.
1: Atraqués. Atacar no crec que ataqués.
2: Era el virus el que atacava.
0: Claro.
3: Però ja està
0: doncs,
3: atacant, també.
0: Sí. Per tant, ara es dirigeixen cap a les Canàries. Si no m'equivoco, cap a Tenerife, no, Pere?
2: Sí.
0: Vale. On han acceptat rebre'ls per qüestions humanitàries i sanitàries.
1: Què dius? Això m'està recordant moltíssim a l'època del Covid, no és per res.
0: Bueno, tranquil·la, perquè diuen que no és tan contagiós com el Covid.
3: Com
0: però
3: van
0: ara que parlem, que com veu passar vosaltres el Covid?
4: Bé.
1: Uf, és una època que sí. Se'm fica la pell de gallina recordar-ho, perquè...
3: És que donava por, en realitat, eh? És que tu tornes a pensar, hi ha d'haver una altra pandèmia, i és que, sincerament, a mi em fa por, eh?
0: Però és que... És que fa 6 anys, eh? O sigui, és que no som conscients. Jo des del Covid és com que els anys m'han passat molt més ràpid.
1: Ja. Sí. Però no és una altra pandèmia, sinó és una pandèmia a l'estiu. O saps que és ara el triple de pitjor perquè entra la calor i tot? Està tancats a casa, serà com...
3: No, millor, home, si tens aire condicionat...
5: Clar, amb l'aire,
3: si no,
5: te'l
3: no.
5: Posa...
1: No, és que ho passarem malament. Sí, hi ha una altra pandèmia, la veritat.
3: Bueno, sí, tothom.
0: Per si a cas, jo us vaig dient els símptomes, que són com una grip normal. Febre, mal de cap, nàusees... Però el problema és que et pot arribar a fallar el cor i els pulmons.
5: Ah, per tant,
0: si us trobo malament i no teniu algun símptoma, jo us recomano anar al metge.
5: Jo em trobo molt malament.
6: Avui aquest matí feia mal la panxa, eh?
0: L'antivirus.
7: Hi ha 13 casos en tot el món, eh?
0: Sí, encara... No crec que us hagi arribat, eh?
3: El número va fer aquí.
1: Bé, nois, doncs, crec que després d'espantar-me amb aquest vídeo ja podem passar amb les accions. Va sortir gatzà.

0: benvinguts i benvingudes a la secció de la teva història.
1: I de qui ens parlaràs avui, Genís?
0: Doncs avui us parlaré del Sergio Carrillo. Dit això, comencem. Què és això, hòstia? Ens situem en un dijous qualsevol, però per ell no era un dia normal. Era el dia de l'obra de teatre, però els ànims no eren els millors.
1: Vaya dia.
0: Ja que els assajos dels dies anteriors havien estat un autèntic desastre. I per si no hi hagués prou, durant l'assaig general del matí encara hi havia gent que no sabia el seu paper. El Sergio estava desesperat. Què fas? A. Les persones que no s'ho sàpiguen no surten a l'obra. B. Els hi dones 30 minuts de marxa perquè s'ho aprenguin.
1: Home, que s'ho aprenguin, no?
2: Sí.
1: A veure, que si no s'ho han après en un any, en 30 minuts tampoc crec que s'ho aprenguin, però...
2: La B.
0: El Sergio decideix donar-los 30 minuts de marxa. Un cop passa el temps, sembla que la majoria s'ho han après, encara que algunes persones segueixen igual. Però el Sergio ho deixa passar perquè ja són pocs. Un cop resol el problema, tornen a assajar. Aquesta vegada l'assaig surt molt millor, tot i que encara hi ha algun despistat. Però quan semblava que tot anava sobre rodes, un dels protagonistes es posa malalt. Què fas? A. Busques un substitut. B. Canceles l'obra.
1: Posa la A, vinga.
0: El Sergio busca un substitut desesperadament. No troba ningú que encaixi, fins que apareix la Sier. Però compte, minuts abans de començar l'obra, el protagonista original apareix miraculosament per fer el seu paper. Un cop l'obra ha començat, tothom està dels nervis, perquè la seva nota depèn d'aquesta actuació. Arriben a la meitat de l'obra i tot surt perfecte. Tothom ho està abordant, menys una persona, el tècnic.
1: Venga, vete en mierda.
0: Estic explicant més o menys un resum de l'obra.
3: No, sí, però tot basat en fets reals.
0: Sí, sí. Ho vaig anar apuntant mentre passava l'obra per tenir idees.
4: No, no ho feia. Jo diria, què fas amb el mòbil? Ja t'ho explicaré.
0: El Sergio està fart d'ell, perquè porten tot el mateix eixant i el tècnic s'equivoca cada segon. Què fas? A. Te'n vas tu de tècnic. B. Poses en la web de tècnic. El Sergio posa el Nahuel per substituir el tècnic, però quan el Nahuel es posa a la taula comença el caos, apaga i encén els llums quan vol i accidentalment activa un xiulet insuportable que obliga que tothom fugui. Un cop tothom ha marxat, apareix el Pere enfadadíssim amb les decisions del Sergio i li tira tota la culpa a ell. Com a càstig per haver arruïnat l'obra, l'obliga a posar-li un 10 a tothom, en totes les assignatures. I el Sergio, esclar, no té més remei que fer-ho.
5: Menudo castigo, Pere, haz más castigos así.
0: Què us ha semblat aquesta història?
1: Brutal.
6: Un 10.
1: Si és real, jo... Un 10, sí.
0: Sí, sí, al final no, però lògicament, no ho hem posat a la taula.
1: Home, clar.
0: Però quasi, quasi. He anat agafant idees i deia, vinga, va, esto, tal. I ha salido esto.
1: Molt bé, molt bé.
0: Bé, doncs fins aquí aquesta secció i ens retornem la setmana que ve. Adeu.

0: Bueno, bueno, bueno, hola a tots i a totes. Com estem el dia d'avui? Els vostres presentadors preferits han tornat. Nosaltres som el German Boom Boom. Boom. I ja som aquí amb un nou programa de Recordem Història.
1: Avui parlarem sobre curiositats teatrals, ja que ahir mateix van fer una obra de teatre i un musical.
2: Espereu un moment. Qui aquesta veu tan rara?
0: Qui és? Pablo?
2: No, és un oso que s'ha canviat al Pablo.
1: Wow. Li ha canviat la veu al Pablo.
0: Bueno, Pablo, vinga.
1: Sabíeu que el teatre va néixer a l'antiga Grècia fa 2.500 anys? Al principi anava lligat a festes religioses dedicades a Dionís, el déu del teatre i de la festa. Al teatre grec, tots els actors eren homes, fins i tot quan interpretaven personatges femenins. Feien servir màscares grans per canviar de personatge i per ajudar a projectar millor la veu.
3: És una idea per l'adminent, eh?
2: Podríeu fer una obra dels dos mitològics. Estaria guai, també. Molaria.
0: Agafo la idea.
2: Proposta.
0: Bueno, sabíeu que la paraula teatre prové del grec teatron? Que significa literalment joc per mirar.
1: Que interessant.
0: I una altra duda. Al Japó, el teatre kabuki utilitza... teatre sabó. Utilitza maquillatge molt elaborats on els colors indiquen la personalitat dels personatges. Com la pel·li aquesta del revés, sí. La d'Inside Out. Igualet. Bueno, segons el color que portis, la gent ja sap si ets bo o dolent.
2: Molt bé.
4: Guai, guai.
2: Està molt, molt interessant.
1: El que és fort és que els teatres antics ja tenien efectes especials sorprenents molt abans que existís el cinema. Trapes, màquines de fum i mecanismes per a fer volar els actors.
0: Impressionant, no?
1: Doncs sí, és curiós perquè feien piruetes i volaven i feien de tot sobre l'escenari.
2: Com que volaven?
3: Les cordes.
1: No sé, ho ha escrit el Pablo.
3: No era Harry Potter,
0: Bueno, sabeu que l'expressió anglesa break a leg, que vol dir trencat una cama, es fa servir per desitjar bona sort. Ah, ojalà tots es trenqueu la cama ara. Bueno, es fa servir per desitjar bona sort.
2: Bueno, igual que dius molta merda, no?
0: Molta merda.
5: Sabeu per què, no?
2: Perquè abans dels teatres la gent anava en cavall. Llavors, quanta més merda hi havia davant del teatre, volia dir que més públic hi havia.
6: Jo em decanto més perquè si en un poble hi havia molta merda és perquè hi havia un públic que era satisfet per les obres de teatre. Per tant, hi anaven.
0: Moltes gràcies, Asier. I... bueno, wow. Al món del teatre hi ha moltíssimes supersticions.
1: Supersticions.
0: Supersticions.
1: Doncs a veure si utilitzes aquesta frase en un examen, i et surti bé. a Madrid, el Teatre Real és un dels teatres d'òpera més prestigiosos d'Europa.
0: Uau. Wow. Bueno, i ara l'última.
1: Per la cara.
0: Molts actors consideren que dir el nom de l'obra Macbeth dins d'un teatre porta mala sort.
2: Macbeth.
0: Per això sovint l'anomenem l'obra escocesa. Recordem que Macbeth és una tragèdia escrita per William Shakespeare.
2: Va bé, Nahuel, que és una tragèdia.
0: Una tragèdia? Els meus exàmens.
1: Per això has de dir break a leg.
0: Break a leg. Bé, i fins aquí el programa d'avui. Break a leg a tots. I què us ha semblat?
2: Brutal. Que ara, d'aquí endavant, pots utilitzar una frase nova.
1: Brecalec.
0: Brecalec.
1: D'acord, doncs llavors ens veiem la setmana que ve amb més. Però no millor, perquè és impossible. Ah...

0: Hola, molt bona tarda a tothom.
1: Tornem a ser aquí, a Qui té raó.
0: Avui us portem un debat d'estudiants.
1: Exacte. Què és millor, estudiar al matí
0: o a la nit?
1: Comencem. Per començar, el matí és molt millor, perquè si tens un examen a primera hora, ja ho tens tot fresc al cap i no cal que et peguessis la pallissa la nit abans.
0: Però pensa que si ho estudies la nit abans, te'n vas a dormir amb tota la informació al cervell i mentre dorms, el cap no acaba de sentar-ho tot. El cap acaba de sentar-ho tot. Pots descansar millor.
2: Sí, informació ja, treta de la web, és que... saber estudiar.
3: Sí, de la web, ja, és... mal estudiante.
0: Però... Ja. Brecalec.
1: Brecalec. Ja, però l'examen tens més possibilitats de no recordar-te'n. Si ho fas al matí, sí que ho tens segur. A més, si estudies al matí, tens tota la resta del dia lliure.
0: No és veritat, perquè pots tenir tot el dia lliure i després estudiar a la nit, quan ja estàs més relaxat. A més, a la nit no hi ha distraccions, ni ningú que et molesti o et distregui.
3: A mi les escombraries.
1: Però això també és un desavantatge. Si tens algun dubte, tothom està adormit i no tens ningú a qui preguntar.
0: Hola, ChatGPT, Google, Gemini...
2: Existeixen
0: moltes eines per treballar sols sense que ningú et molesti de cap a les maneres.
1: Jo crec que ja no tenim res més a dir.
0: Sisplau, presentadores, voteu. Qui té raó?
2: A veure, estudiar per la tarda i pel matí. O per la nit i pel matí.
1: Estudiar un mes antes.
2: Però depenent... Sí. Depenent de quin dia i de quina, o sigui, de quin matí, de quina nit parlem. Perquè si estem parlant de la nit d'abans i del matí de l'examen, pues mal.
3: En muerte.
2: Claro, o sigui, jo diré una cosa. Jo el meu cap per la nit, a les 10:30 el meu cap no funciona.
1: Exacte.
2: I quan s'aixeca, a les 6:30 tampoc.
1: Tampoc.
2: O sigui, bueno, no funciona.
1: A veure, que jo no estudio una noche antes ni la misma mañana.
0: Pues yo cambio y me voy per la tarda, ¿vale?
1: Sí, perquè...
3: Per tant, hi ha una tercera dia.
2: Jo em quedo per les nits.
1: A la matina.
2: Mira, jo dimecres tenia un examen de física dijous, vale? I ni me'n vaig ficar a estudiar a les 7 de la tarda. Havia de fer 30 problemes pel dia següent, així, pues mira, per estudiar, no? Em vaig ficar, després de sopar, música a tope, perquè si no m'adormia, i venga, a fer problemes, i a fer problemes. Em va anar molt bé, us ho recomano.
4: Ole.
2: Però la música que no falti, perquè
4: però
2: si no m'adormo.
4: Jo crec que és millor descansar 8 hores i estudiar 2 dies abans, i estudiar abans que no ja. 2 nits abans ficar-te a estudiar, perquè després és pitjor. No sé, sincerament.
2: Pues sí,
4: la
2: però,
4: gent que fa això,
2: si no
4: la
2: tens
4: tècnica
2: temps...
1: Eso un poco...
4: Eso son excusas.
2: Però si has tingut, jo què sé, si tens tota la setmana d'examen, si no has tingut
4: per
2: més
4: això,
2: temps...
4: Per això, exacte. Claro. Que hi ha vegades que tens que recurrir a eso. O sea.
2: A mi em costaria més aixecar-me i ficar-me que quedar-me desperta.
0: Perquè... costa més aixecar-te que anar-te a dormir.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: No, però és que a mi me cuesta mucho, o sea, por la noche.

0: Què votem?
1: Què voteu? Qui té raó?
2: Jo voto per les nits. Perquè és el que...
3: Jo voto todo, así que a los dos.
1: Jo ara, hemos ganado los dos.
4: No,
1: eso
4: no,
1: lo
4: no yo,
1: preparado.
4: Perquè tinc dos. Així que guanya la nit.
2: Jo.
4: És que tu he dit, és millor estar sol i sense ningú.
1: Vols que et doni un premi o alguna cosa? Que tia, joder, això és trampa. Doncs això ha estat el Qui té raó d'avui.
4: Ens veiem la setmana que ve amb un nou debat.
2: Ah!

0: Hola, benvinguts i benvingudes a De Llengua en Llengua, la secció més poliglota de la data al Pau, liderada per mi, la Txell,
1: i per mi, la Reihana. Avui us porteu un nou idioma super ultra mega hiper interessant, com cada setmana. Però avui l'idioma s'ha triat per la Mary, la nostra companya de la secció Qui té raó.
0: Així que ja ho sabeu, si teniu alguna queixa, no parleu amb nosaltres, aneu directament a ella.
1: I si voleu escollir l'idioma la setmana vinent, només ens heu d'avisar. Ara sí, comencem amb la secció. La frase que us portem avui és...
2: Saatte Karaba, живo в кириллице горизонтально перечеркнутая Энгана, алым не кылса, а шон укыл. Кеймыл дайбер.
3: Què és això?
4: Us heu passat, no?
5: A veure, un altre cop.
2: Саатте Караба живо в кириллице горизонтально перечеркнутая Энгана, алым не кылса, а шон укыл. Кеймыл дайбер.
0: ¿Y qué significa?
5: Necessito que arribin les vacances ja. És massa curta aquesta frase.
4: Ja.
5: No tinc ni idea.
4: Ho diu a l'escola, si tu vacances ja. Jo què sé.
6: M'agrada molt les obres de teatre de l'ESO.
7: No, sí, podria ser alguna cosa amb el teatre.
4: Sí. Ara que la tornin a ficar.
5: L'obra de teatre no va sortir com esperàvem.
2: Alem ni kilsa, això no kil. Keimel daiber.
5: Es que lo de lo último me sobra. Bueno, no ho sabem, vinga.
7: No, jo dic que és algo així com quina merda l'obra de teatre o algo així.
1: Ok. Doncs significa no miris el rellotge, fes com ell, mou-te.
5: Oh. Toma, como para adivinarlo, ¿sabes?
0: Uf. Jo crec que en comptes d'anomenar-nos de llengua en llengua, hauríem de dir-nos de frase motivadora en frase motivadora.
5: Sí.
1: Jo voto que no. Però bé, continuem. Ara que ja sabem què significa, alguna hipòtesi de l'idioma?
5: Jo dic el rus.
4: A veure, que la tornin a ficar.
6: A veure, està escrit la frase? No, no?
5: Sí, molt bé, no?
2: Саатте Караба живо в кириллице горизонтально перечеркнутая Энгана, алым не кылса, а шон укыл.
6: Podria ser rus, però...
2: Кеймыл
6: дайбер. Seria massa tòpic, no?
7: Sí, seria algun lloc on parlin rus o una variable.
6: Podria ser del rus... Sí,
5: bueno, digues una.
6: Diguem rus, sí. Va, diguem rus, no? Jo votaria el rus.
0: Doncs l'idioma és el kirguís.
5: Venga.
7: Venga,
0: claro. La següent pregunta és, on creieu que es parla?
5: A Kirnèsia.
6: A Kirguistan.
0: Doncs el kirguís es parla a Kirguistan.
7: Com allà,
5: molt bé,
7: país.
0: Però també es parla a l'Uzbekistan, al Kazakhstan, al Tajistan... I...
1: Afganistan?
0: No.
6: No.
0: Anava a dir a la Xina.
1: Oh. Entenc. Bé, continuo amb la info. El kirguís el parlen aproximadament 5 milions de persones.
0: Prové de les llengües túrquiques i utilitzen l'alfabet cirílic, com el rus, per exemple.
1: Aquest idioma s'utilitza més a les zones rurals i no tant en les ciutats. Allà s'utilitza més el rus.
0: Però abans d'utilitzar l'alfabet cirílic, utilitzaven l'àrab.
1: Però la Unió Soviètica va introduir l'alfabet llatí per després imposar el cirílic, que és l'actual.
0: O sigui que l'idioma ha passat per un total de 3 alfabets.
1: En l'època soviètica del país, el rus era el que manava. S'utilitzava per tot. Feina, govern, educació...
0: Però el 1991 es va independitzar i el kirguís va passar a ser l'idioma oficial un altre cop.
1: I aquí acaba la nostra secció. Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
0: I que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre.
8: Cos volum.

0: Una nova Unpopular Opinion.
1: L'Unpopular Opinion d'avui és que les obres de teatre escolars en realitat no estan tan malament.
0: Per fi, Sara, per un cop a la vida estem d'acord en una cosa. Visca el teatre!
1: Helena, de debò, com pots dir això després del desastre de l'obra d'ahir?
0: Però si no va sortir bastant malament. A veure, a part dels companys se li va oblidar el guió o el que es va mirar quedar mirant les musaranyes. I a més, jo em referia que són divertidíssimes pels alumnes.
1: Val, accepto que va ser un meme darrere l'altre, però és que l'estrès de sortir a l'escenari i veure la gent davant esperant una gran interpretació és una merda.
0: Això és el que li dona l'emoció. Millor comencem amb el debat de la taula, que si no ens quedaríem aquí rajant de l'obra tot el programa.
1: D'acord, però que sàpigues que el públic encara s'està rient de l'ensopegada del Nico.
0: No va caure, va ser una elecció artística.
2: Perdoneu, comencem o què? Que se'ns acaba el temps.
0: D'acord, noies, què penseu sobre les obres escolars?
3: Jo crec que durant el curs, les hores de teatre, les que fem, són una merda. Però després, el dia de l'obra, t'ho passes bé.
0: Sí.
4: Ai, pues jo no. Sí. Pues jo, en plan, m'ho passava bé els dies d'assajar, en plan, els dies normals, i després, el dia de l'obra, com ningú se sabia res, m'agobiava un muntó.
2: Però què dius? Si no fèiem res, ens avorríem tots els dies. Si no dormíem,
3: si ja estàvem fent massatges tota
4: l'estona. Però per això, jo fer massajitos i això m'ho passava molt bé, però el dia que arribàvem i havíem de presentar-nos davant dels pares i fer la... Bueno, no, nosaltres no vam fer cap merda.
2: No. Bueno, sempre no salia bé.
4: Bueno, és veritat que després teníem sort.
2: No sé com, però sempre ens muntàvem.
4: I alguna cosa sortia bé.
2: Sempre ens muntàvem i sempre ens sortia superbé.
4: Però sempre estava este estressillo de veràs tu que va salir una caca que...
0: Però sí. Tu què penses, Joana?
5: Ara, és que a mi m'agrada molt.
0: Home, llavors... és que a tu t'ha d'agradar perquè després de l'espectacle que vas fer ahir...
4: Ai, jo el vull veure, tio.
5: Jo vaig veure les fotos que van pujar i sorties tu amb el micro, sí, dándolo todo.
6: És que jo sóc una motivada, llavors m'agrada molt. Entonces, és mi opinió, però després hi ha gent que són muy pasotas i dice, la mierda, no sé què, para perder el tiempo con esto, no sé què.
0: Per qui no ho sàpiga, la Joana ahir a l'obra escolar va cantar una cançó.
7: Quina cançó?
6: Era de la Bella i la Bèstia.
0: Oh.
6: I això, bueno, jo crec que està molt guai, a part, així fem coses diferents que no siguin només estar tancats.
2: Què interpretaves?
6: La senyora Potts. La tetera.
4: Ah, la tetera. Toma ja.
0: Va ser molt divertit.
2: Que guai. I qui feia... Ah, no pots dir, és veritat.
8: I el moment estel·lar, quin va ser?
3: Exacte, parleu-nos una mica, que no vam estar, vinga.
8: Tant de l'expressió com el teatre.
9: Sí, de teatre, teatre cap,
0: Sí, sí.
9: Andico caient.
6: Va caure, el van lligar...
9: Els patinets elèctrics.
6: Ah, sí, que entraven amb patinet elèctric al teatre, els repartidors.
2: Com que entraven? No entenc.
6: Explica-ho.
9: Patinets elèctrics fent una ruta pel teatre.
2: Què dius?
1: Sí, que sí, sí.
8: Paper dramàtic.
2: Madre mía.
8: Eren repartidors de Globo.
3: De què anava la vostra obra?
9: Bueno, no sé. De la que s'avecina.
3: Era un...
9: Era Clash Royale. Però no es va poder.
6: Era un bloc de pisos.
9: Poco caque.
3: Sí. Un bloc de pisos.
6: A veure, la idea, si l'haguessin desenvolupat potser una miqueta més, hauria sortit millor. El que passa és que les escenes entre si no tenien sentit.
0: Sí, i hi havia massa fosc i aleshores va quedar com... Una mica molt...
3: És que, fora bromes, és molt difícil, eh?
6: Sí, o sigui, és molt difícil.
2: És que jo crec que hauríeu d'haver buscat una obra ja feta.
4: Sí,
2: potser. I aleshores ja aprendre-vos del guió i ja està. En plan, com ells, saps? Però en comptes de musical, doncs obra de teatre.
0: Sí.
9: Això no és teatre.
6: O versionar una obra. Potser agafar una obra que els agradés...
7: Romeo i Julieta.
6: Bueno, o potser...
2: Algo és fàcil.
6: I després fer la seva versió.
2: Perquè fer una obra de teatre des de zero, sense la Laura, és una mica difícil.
6: Bueno, però es van sortir bé, ja està.
3: Jo crec que van arrodonir-se molt bé i ja està.
2: Doncs perfecte.
0: Bé, doncs tal com era d'esperar, la gent està d'acord que les obres escolars, per molt desastre que siguin, són la part més divertida del curs.
1: Bueno, ja veurem què dieu l'any que ve quan us hagueu d'aprendre 20 pàgines de guió, que ens toca a nosaltres un altre cop.
0: Bueno, ens veiem a la setmana que ve amb una nova secció d'Unpopular Opinions.
3: I ara us deixem amb les notícies.
10: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. el magazín de Ràdio Mollet.

0: aconseguir doncs, que les pugui treballar.
1: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.
3: Remissió de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
6: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
7: Hi ha moltes formes de desitjar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
8: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com. Els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Tiroli!

0: I ja hi tornem a ser aquí, a l'edat del Pau de Ràdio Mollet.
1: Exacte, i per no decepcionar ningú, i molt menys a la Joana, que com, bueno, no ho hem dit, però està a Londres, avui us portem un joc per la mitja part.
0: És un joc en el qual haureu de participar uns quants, concretament tres, perquè si no, doncs no funcionarà.
1: Bé, la primera part consistirà en el fet que us donarem uns papers amb uns noms.
0: Que faré una pregunta, qui participarà? Vale, la Lais, la Sieri...
2: Jo, va.
0: Qui participarà? Bueno, aneu-vos posant d'acord mentre explico el joc i aneu escoltant.
2: Anem junts.
0: Vale, a Sieri, Genís, Nahuel i a...
3: Alaitz,
0: que no, perdó.
1: Bueno, aquests noms seran molt importants que no els compartiu entre vosaltres, perquè el mestre que us hagi tocat l'haureu d'imitar.
0: Efectivament. No podeu dir la seva signatura mentre l'esteu imitant, com és lògic, ni tampoc podreu dir aquelles frases típiques que diuen constantment.
3: Oi.
0: Aquesta imitació durarà uns 15 segons. I ara la segona part del joc.
1: La segona part es basarà en el joc del sí o no. Sabeu quin és?
0: Sabeu quin és, no?
4: El de no dir ni sí ni no.
0: No, fem preguntes
1: i només de sí o no, no?
0: Claro.
5: I només es poden contestar amb sí o no.
0: Exacte.
4: Ah, vale, vale.
0: Haureu de fer preguntes a la persona que ha imitat el mestre per descobrir qui és. Però compte, només es poden respondre amb sí o no. Què us sembla? Esteu preparats?
5: Venga.
0: Heu entès el joc?
4: Sí.
0: Vale, preguntes del tipus... què faria aquest mestre si, jo què sé, si... és que ara no se m'acudeix ningú, no. Però en situacions...
4: Sí, saps? O no?
0: Complicades.
2: Sí.
0: M'explico?
4: Sí.
1: No pregunteu, aquest mestre fa educació física?
0: Claro, en plan, no pregunteu
1: no, vale,
0: comptes.
1: No, vale.
0: Fiqueu-lo en situacions rares.
4: Sí. Vale.
0: Vale?
5: Vinga.
0: Pues vinga. Reparteixo els papers.
4: Ui.
0: Uno.
1: Venga, con ritmo, ¿eh?
0: Venga, abridlo rapidito.
3: A saber qué sale de aquí.
0: Y al primer, Nahuel, serás tú. Venga.
4: Venga.
2: Sí.
1: Venga,
2: No.
0: Vamos nosotras.
3: Espera, te voy a cambiar.
0: No, pues este, ¿no? Va.
1: Venga, va, Nahuel. Venga.
2: Es imposible.
1: 3, 2, 1, ya.
6: Bé, nois, avui agafem... A veure, qui té les coses fora? A veure, positiu a qui té les
4: Nuri.
6: Coses fora?
4: Nuri, 100%.
2: Com l'imiteixo a la Nuri, si no, què dic?
0: Vale, doncs ja l'he van dir.
4: Nuri, 100%.
0: Ja no m'he de fer preguntes.
4: Vaya. Nuri, 100%.
0: Vale, pues vinga, al següent.
3: Nota de principi de classe, nois.
1: Vinga, va, que la Sieri i Genís.
0: A Sieri, intenta no dir cap frase típica, perquè si no s'endevina molt ràpid.
7: Hola, nois. Bueno, avui ens posarem per grups i ara us donaré una fotocòpia.
4: La Lídia.
7: Pues
4: no.
1: Feu preguntes, feu preguntes.
7: Vale, Genís, amb qui estàs en el grup?
8: No sé.
7: Bueno, doncs posa't en un grup de tres i comenceu a parlar el que posa aquí en aquesta fotocòpia.
3: La Txelo.
8: Sí, sí.
1: Molt bé! Molt bé! Vinga, ja la vaig.
8: Txelo no té res... Que resalte.
1: Ya. Yeah. No digues cap frase típica.
8: El Toni.
1: Ni la signatura.
3: Vale. Ok. Hola, nois. Avui us...
5: La Lídia.
3: No.
1: La Lídia, no! No, he dicho hola, nois.
3: Es que es un bajito.
2: Al Sergio Carrillo.
3: No, estoy pensando cómo
8: hacer. Es el Toni,
3: estoy pensando cómo
8: hacer. Está claro.
1: Silencio, venga.
3: Vale. Calma, calma. Els exàmens encara no, al final de la classe.
8: El JL.
0: Però, a veure, si estàs dient una frase típica...
2: Bien, Alex.
0: Que no sé.
3: És que no està el Toni.
8: No està el Toni. No està el Toni.
3: No.
1: Clar que no.
3: Sinó que... Que es pensin un... Bueno, si no... Bueno, és igual.
0: Bueno, nois, què us ha semblat aquest joc?
4: Divertit, divertit.
0: Ha estat bé, no?
5: Ha estat molt bé.
1: Les normes no les hem sabut. Molt bé, però no passa res, no passa res, nois.
0: Un altre dia, vinga.
1: Doncs seguim amb les seccions.
9: Ah, no! Jo et veig davant meu amb aquest verd de ballonet i ara no sé per què, però et veig.
10: Hola, nois, com esteu? Preparats per un altre cas de crims? Avui viatgem fins a un lloc extremadament fred i aïllat, Alaska. Parlarem de Robert Hansen, un home que va portar la crueltat a un altre nivell. Va néixer el 1939 als Estats Units i va tenir una infància molt difícil. Tenia un acné molt sever i era tartamut, cosa que el va fer blanc de moltes burles. Això el va fer créixer amb molt de ressentiment cap al món. De gran es va traslladar a Alaska i es va convertir en un expert caçador amb rifle i arc. Tenia una vida que semblava totalment normal i respectable. Treballava en una fleca i tothom el veia com un veí tranquil i treballador. Però sota aquesta aparença s'amagava un autèntic monstre. Hansen buscava dones vulnerables i les segrestava amb la seva avioneta privada. Les portava al mig dels boscos d'Alaska, on ningú podia escoltar els seus crits. I aquí ve la part més esgarrifosa. Les alliberava i les caçava com si fossin preses. Sí, les perseguia per la neu i el bosc fins que les matava amb el seu rifle. Moltes de les víctimes eren persones que no tenien gaire suport i ningú les buscava. Fins que una noia de 17 anys, la Cindy Paulson, va aconseguir escapar mentre ell carregava l'avioneta. Ella va explicar el seu relat a la policia, però al principi ningú la creia. Com podia ser que aquell flaquet tan amable fos un assassí en sèrie? Però la policia va acabar investigant-lo i el 1983 va escorcollar la casa seva. Van trobar el mapa d'un caçador amb diverses X marcades. Eren les tombes de les seves víctimes. Finalment va confessar i el van condemnar a 461 anys de presó. Va morir el 2014, però el seu cas encara fa posar els pèls de punta a tot Alaska. Ens ensenya que la maldat es pot amagar a la cara de qualsevol. I que el testimoni d'una víctima pot ser la clau per tancar un monstre per sempre. Fins aquí el cas d'avui. Esperem que us hagi impactat. Ens veiem la setmana que ve.
3: Adéu! Adéu.

0: ya no hay fotos porque... Hola, hola, presentadores, com esteu? Ja tornem a ser aquí amb la secció dels contacontes.
1: Hola, quant de temps, eh?
2: Sí. Doncs avui portem una història bastant paròdica anomenada Funcions teatrals.
1: Mare meva, amb els teatres.
3: Vinga, va, comencem.
0: Aquell dia a la nostra escola no era pas un dia normal. Era el dia del teatre i de l'expressió corporal. Un dia on es mostrava el treball d'un any sencer a les famílies.
3: No obstant això, avui ens centrem en l'obra de teatre.
2: No neguem que l'obra d'expressió sigui bona, al contrari. Però tot apunta que la de teatre era la era el veritable cagarro de la jornada.
0: Així doncs ens ambientem al Mercat Vell de Mollet.
2: Comença l'obra i sense que ningú sàpiga per què, apareix un iaio cantant l'himne d'Espanya a ple pulmó. De sobte apareix el Nahuel.
4: El meu pare diu que no comprarem sopa.
3: A continuació trobem una reunió de veïns. Literalment unes 30 persones atapallides dalt de l'escenari menjant xetos i dient coses de l'espanyol.
5: Que no, que l'espanyol va segona, Pablo. Ah, doncs el Pablo sembla que ha anat al metge i m'ha deixat plantat aquí sol.
0: Al final resulta que sí que va venir. Després apareixo jo venent xacres, ho dic tot ràpid i marxo corrents, que em fa molta vergonya. Deixo pas al Nahuel, que està aprenent a tocar la guitarra.
6: Sí, mira, Nahuel, que aquesta cançó, ai, aquesta nota és la nota re. Ai, no, que jo no vinc a l'obra.
7: Do, re, mi, un suspès per a mi. Mi, fa, sol, més lent que un cargol. Dic caragol o caragol, no ho sé. Sol, así, ho dic perquè sí.
0: Finalment apareixen altres expavos com el Nicolàs i persones random que fins que s'amorica la troca amb un liu amorós.
3: Ai, que toca. Ningú sap com ha anat, però hi ha un embolic entre parelles, promesos i casats, que és espectacular.
2: I què creieu que va passar al final?
1: Uau, jo m'he perdut, eh?
2: Bé, passen masses coses de cop, no?
8: Sí,
2: i malament ordenades.
8: Sí, passen masses coses de cop.
0: Bueno, bé, doncs atenció. Una noia que era l'amiga de la noia Indepe, que era amiga de la conserge, que era amiga de la dona del pare del Nahuel, li posa les banyes a la dona del pare del Nahuel. Se'n van a prendre un cafè a la cantonada amb el pare del Nahuel, però l'amiga de la noia que posa les banyes s'assabenta i li explica a la mare del Nahuel, que obliga la noia Indepe a fer fora l'amiga infidel i deixa el Nahuel sense pare bufagaites. Tot i que la noia de les banyes marxa voluntàriament i els veïns decideixen celebrar que ha fotut el camp, especialment el fill de la dona banyuda, que resulta que és el Nahuel. I això és tot.
2: Toma.
5: Oh, he perdit el talló.
9: Està millor.
2: Bueno, i avui no donem cap consell final perquè pugueu fer bé la digestió d'aquesta parrafada.
3: No, no. Adéu.
10: I si no, i si no, i si no m'estima, caga la via, a cagar la via. Collonines amunt, Don Chugorri, que estem aquí a la fresca.
3: Bon dia a tothom. Quines ganes tenim de tornar. Ens tornem a veure després de dues setmanes.
11: I avui reprenem la nostra secció preferida, la d'endevinar cançons només amb la intro.
3: I a veure, si sou capaços de saber de qui és aquesta llista de cançons tan variada que us hem preparat.

0: Mira, sí que sé quina és, però no sé el nom, perquè
1: Just the way you are, del Bruno Mars. Va ser una cançó superbonica enmig d'una època de música electrònica i una mica més agressiva. De fet, la seva discogràfica el va haver de convèncer per publicar-la perquè deien que la gent necessitava temes així.
2: El Bruno Mars volia que la cançó fos un bucle emocional i va trigar més de 7 mesos en escriure-la. Volia que fos directa i sense metàfores, que poguessin confondre el missatge real, que és tan increïble com ets.
1: Continuem amb la següent.
3: Marcos, tío, aunque no lo veas, te quiero, ¿vale, tío?

0: Sí, sí, jo sabia quin era, però de TikTok, tu, no sé com es
1: diu. Que són els Reels B, estos.
2: Jo tampoc
0: no! Oh! El Reels B fa coses millors, Joana, sisplau.
1: És que no sé qui són.
0: No, no, és un noi, no, no són cap, és un noi.
2: Ah, bueno, però...
1: A mi em sona de TikTok.
0: Veus, a mi també, però no sé qui.
1: Però de la primera frase, ja...
0: Ja està,
1: ja
0: sí.
1: Està.
3: Doncs aquesta és Com enamorar-me. Es va fer famosa fins i tot abans de publicar-se oficialment. El cantant la va gravar en un home studio, un estudi que s'havia muntat ell mateix a casa. És una barreja perfecta de trap melòdic i lletres d'amor.
4: El Marc ha arribat a cantar aquest tema 3 cops seguits per tancar concerts. Com va passar a Barcelona fa poc. Que fomo, por Dios.
0: Que fomo.
4: Per culpa de l'eufòria del públic. Juga molt amb l'estètica high-ten barrejada amb un rotllo molt de barri.
3: Som-hi amb la tercera.

0: Sé quin és el que canta, sí, però...
1: No, jo sé quina és la cançó.
0: No sé el nom,
1: jo cap de les dues.
0: Però no, no, no, no sé com es diu.
2: Aquesta és Cuánto Falta, de l'artista de La Osa. Ah, és un dels, dels seus videoclips més íntims, perquè apareix el seu propi pare a dins d'un cotxe. L'interacció entre tots dos crea una atmosfera molt real i familiar.
3: Tot i que sona molt editada, la cançó té una orquestra dirigida per Hugo Bernstein i barreja el rap amb la música clàssica. Amb aquest tema, De La Osa va mostrar que ja és una estrella total de la música urbana.
2: Anem per la quarta.

0: Dios, no me gusta nada.
1: No, tío, ¿qué es eso?
2: No lo había
1: un fan, pero...
2: Ja, ja, 31 fan, perquè han dit 31.
0: Ja, això l'he posat. Doncs aquesta és Teteo i Caliu. S'ha convertit en un èxit total de la música urbana catalana. Estem acostumats que la 31 fam ens porti festa i trap, però en aquest tema ens ensenyen un costat més sentimental.
3: Com és habitual, en ells hi ha moltes referències a la seva ciutat, Sabadell. Els serveix per recordar d'on venen, ara que la seva música se sent per tot arreu i són molt coneguts al principi.
0: I ara ja anem per la penúltima.

0: No sabeu qui són?
1: No.
0: No.
2: Ah, sí!
0: Los
2: sí.
0: Backstreet Boys!
2: Sí, sí.
3: Me quedo igual.
0: No, aquests, aquests, això sí que és música. No.
4: I walk on it that way, tell me why
5: Pero no es esa parte. I Want It That Way, dels Backstreet Boys, un clàssic atemporal. És famosa, entre altres coses, pel canvi de tonalitat del final. Pugen un to sencer, només per donar-li més drama a la tornada.
6: Com a curiositat, la van produir a la Xina l'any 2011, 12 anys després de sortir. La van incloure en una llista de 100 cançons prohibides, perquè, segons ells, no havien passat el procés d'aprovació oficial.
5: I ara sí, toca l'última.

0: ara estic ben sola.
1: Home, aquesta sí que sabem quina és.
2: Quina és?
1: És de la Musca.
3: De la Musca, perquè l'acaba de dir, però...
2: I més feta mia que una altra cosa.
1: Què?
2: Que està feta mia, no és l'original.
1: Pues parecía ella.
2: No, no, és ella, però tipo, està juntada amb una altra cançó, de la Julieta. Entre el fum és una barreja de dos estils, urbà de la Musca i el pop també, perquè no és de la Julieta. Tot amb un toc electrònic, Spotify apareixen com a autores principals.
4: La idea va ser de Musca, que admirava molt la feina que feia la Julieta. Bueno, de... I aquí va sortir la col·laboració. La cançó va acabar de brollar amb l'ajuda del productor Roots.
2: Ja hem acabat, que clar, que ho escollit la llista.
1: Tu.
2: És obvio, però bueno.
1: Però ara hi tens que posar més cara de pòquer.
2: És que no puc.
1: Igualment ja era òbvio la segona.
2: És que no puc.
1: Ja, però bueno, però si vols que el joc
2: sigui... Però si faig amb la seva llista, ho faig amb tothom.
1: Però és que si fas aquesta secció, has de fer-ho així. Has de tenir cara de pòquer.
2: No puc.
5: Preguntes tècnics per la setmana vinent.
1: Toma.
4: Gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més música.
2: Adéu.
1: No. Bueno, ens calmem.
2: A veure.
5: Amb el micro, vinga.
1: A veure.
6: Benvinguts a la...
1: Un moment. Com a programa estrany ens han sobrat aquí 6 minuts que no sabem què fer.
7: Nosaltres sí. Hombre, estem preparats.
1: A veure, us fa il·lusió?
2: Crec que faries... El Genís i a la set podrien fer una nova secció.
1: Sí,
6: les putes receptes de la iaia.
1: Exacte, vinga.
6: Bueno, començarem, Genís, amb com cardar un McYaya.
7: Ojo esta.
6: Us passeu tot el puto dia menjant merdes d'hamburgueses d'aquelles que ja sabeu d'on collons surten.
7: Jo aquí intentaré que mengeu bé. Vosaltres res, ni puto cas. Així que ja que mengeu hamburgueses com si fóssim ianiquis alemanys, com si les hagueu fet vosaltres, joder.
6: Bueno, aleshores, tio, no de sucar, collons, els pans tamarí. No veus que tot està quedant fet com una merda?
7: Però...
6: Refaltes així tota la recepta, no?
7: Sí.
6: Vale, bueno, que et compres un... Per fer el McYaya, compres panets rodonets dels del forn. Res de merdes de bossa, els compres el puto forn que més bo serà i no portarà tanta merda química. I cardes una mica d'oli al pa i al mig un parell de fulles d'enciam, com els ous de Déu. Així, plegadetes, molt bé. Tomàquet, carda i un paret de rodanxones de tomàquet, però no dels de sucar, collons, del de maní. No veus que t'està quedant fet una merda? Ara, del dur, de l'altre val. Els yanquis hi carden pepinillos, no, Genís? Però total, que ningú se'ns menja, així què passa? Un cony de lonxa de formatge i ceba cuita. I alguna altra collonada que hi vulguis posar tu mateix. No? Ara faig una hamburguesa. Bueno, tenen gustos d'escalivada, de bolets i d'hòstia així. El bon està boig. Tenen una, fes-la i la cardes al mig del pa. Ara hi cardes mostassa, ketchup i les guarrades de gordo que vulguis. I ara, ja pots anar a cagar el moll. I ara un cop que l'hagis parit, que l'encura que t'ha costat fer-la. I recordes que hi ha empreses que les venen per un euro. Bueno, què, quan hi tornes, capullo? Wow. El comentari és una hamburguesa, aquesta merda, cony.
7: Hòstia,
6: un tio li ha calculat el preu. Panel rodonet, 55 cèntims. Tomàquet, 8 cèntims. 50 grams de carn picada, 50 cèntims. Bueno, Genís, no fa falta. Ara
7: seguim,
6: tu.
7: Seguim. No.
1: Vinga, Genís, vinga.
7: No, és que...
6: No compri iogurts, gilipollas, festa. T'ensenyaré com arruïnar la puta casa de
5: telèfons de Ràdio Mollet.
6: Total, com que a mi no em paguen, doncs que els toquin pel cul. Per començar...
5: Té valorari protegit.
6: Carda un llit de llet al puto foc mig. He dit foc mig, no ha de bullir, joder, foc mig. Aus els fogols una mica, me cago en Déu. Quan comença a sortir el puto hotel de merda aquell, treu el pot i que reposi. Si quan hi poses el dit et cremes, pues fota't, capullo. Ara agafa el cony de iogurt i remena-li un pot amb cuidado. Chris Barret, amb cuidado he dit, amb amor, amb tacte, com quan et grates els ous del sofà. Joder, vigila una mica. Així, poc a poc. Bueno, total, que ho ajuntes una mica, ho cardes amb putets o gots, o el que et surti dels pebrots, engega del puto forn, únicament, fins que estigui al mínim, i posa-hi el cony de pots. Més a dormir i demà estaran fets. La versió alternativa, a comprar-te els putos iogurts del súper.
7: Ojo,
6: Comentari, em sembla bona recepta, però ja ha de fer més cuina que es menja amb les putes mans, que si no acabem amariconats, fent l'idiota amb palets xinesos.
0: wow.
6: El senyor Llevantancores diu: iaia, puc utilitzar llet descremada per aprofitar-la que tinc a casa? Iaia, que m'estàs esvalutant la idea, cony. I les putes receptes de la iaia diu: cago en tot, així esteu de fluixos avui dia. Bueno, vale. Cago en tot, diu: ja, ja, ja, ja, ja, hòstia puta, com m'he rebut, XD. Les putes receptes de la iaia...
4: XD!
6: Home, parliré, jova, collons. Matilde: molt bé, iaia, jo els fotarem, sembla una recepta de collons. I si és tan senzill de cardar-los, per què la gent es compra la merda de iogurtera? I la puta recepta de la iaia comenta: perquè la gent és gilipolles, perdona. Quasi iaia, coi de iaia, si he de cardar els putos iogurts del forn, què cony em faig de la merda de iogurtera que em va regalar la puta cunyada quan mos em cansa caçant camarús del papito? El que hauries d'haver cardat al seu dia, dir-li que se la fotés pel cul. Oriol patim patam patum. I si volem fotre iogurts de sabors ensucrats, com collons ho fem? Moltes gràcies per les teves receptes. El jovent d'avui en dia necessitem que se'ns il·lustri d'aquesta manera. I la senyora diu: li pots posar-lo el que et surti dels collons. Posa-ho a la puta barreja i llestos. Aquí hi ha una que es diu Maria Baeta, no li duguem perquè és un nom normal. Filomena, ai la iaia, collons, que bé que m'ha anat la puta recepta. Al meu Marcelino li encanten. Aviam si et veu per la plaça, hòstia puta ja. Déu que em va parir en Marcelino, i qui no m'has?
1: Déu meu.
6: El Mariano: he fet los putos iogurts exactament com has dit, iaia, però jo sóc camioner, estic tot el puto dia tragirant por ahí, i en lloc del forn els he posat en el motor del camió. He volgut donar un punt d'exotisme a aquests putos iogurts, i els he posat un trosset de bacallà que em corria pel congeixó de la merda de camió. Et diré que exòtic... Vostè fa pintes de ser d'aquells putos camioners que conviden a prostitutes a menjar iogurts.
1: Ja.
6: Marrano.
1: Acier, ja. O sea, que... Acier, bro. Ja t'ho de les mans. Acier, bro. Acier, no sé com has descobert aquesta pàgina, però em sembla que no...
6: Acier, bueno, que tothom ho pot trobar buscant les putes receptes de la iaia.wordpress.com. Vale. Bona sort i descobriu comentaris graciosos.
5: Això era molt millor, que ara hi ha el xat GPT i la gent copia tot allà. Mireu, quins guions que hi ha.
1: Hòstia. Sí, està cansat i tot, eh? O sigui...
4: No tenia gaire, pitjor que corre una marató.
1: Dios. Vale, però us heu quedat amb alguna de les receptes? Perquè jo encara no sé com es fa un iogurt.
6: I el Magiaia?
4: El Magiaia tampoc.
6: Que cardes l'hamburguesa.
4: Calla, calla, no vull saber-ho. Genís, i tu? La secció l'has fet? Perquè no t'he escoltat.
6: Ei, busca la recepta.
8: S'ha saltat unos pasos. Ha començat el 4 i luego ha vuelto al 1.
4: Bueno, ens veiem la setmana que ve a la mateixa hora.

Gabon, d'arribar, bones noites, bones noches, bona nit i benvinguts Jazz Women and Jazz Men del Camps de Cotó. Bé, com sempre, disposats a començar, com totes les setmanes, aquest espai i, en primer lloc, com sempre, fent-nos nostra aquella frase del nostre estimat Cifu, que en castellà deia «Bienvenidos a este programa de jazz per a ti, que te gusta el jazz». Avui hem fet en castellà. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo a tots que el Camps de Cotó és un programa, és un espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals que ens donen suport a aquesta iniciativa des de ja fa molts anys i diversos allotjaments a més de servei multimèdia com els més coneguts, ja ho sabeu, aquest més conegut que és l'Spotify o aquest altre que acumula la majoria de programes de ràdio de tot el país i de més enllà, que és l'e-books. I a més teniu aquesta pàgina que respon per aquesta adreça, preneu nota si voleu i us ve de gust, www.andreujazz.com, www.andreujazz.com. Des d'aquí, si us ve de gust, us podeu apropar una miqueta més al nostre espai jazzístic. Aquí trobareu enllaços diversos, des de biografies, discogràfiques, novetats, festivals, revistes, etc, etc i etc. Doncs vinga, sense res més, ara us explico de qui no res de què anirà el nostre programa d'avui i repeteixo, bon programa i bon jazz. L'espai d'aquesta nit comença així.

No començava massa alegre aquesta tonada, eh? Heu vist? Així començava com una mica fins i tot trista, però el que sí estic segur, i perquè serveixi de contrast, és que el nostre espai d'avui no serà gens trist, perquè el que he decidit avui és anar a recórrer, a passejar-nos una estoneta per quatre grans enregistraments en directe dels anys 80. Sí, senyors, quatre fantàstics concerts en directe que els llibres especialitzats no acostumen a recomanar massa, però que jo penso que per vosaltres seran més que interessants. De fet, tots aquests que estem una miqueta més posats dins del tema d'aquesta música, sabem i coneixem que són quatre bons enregistraments i que avui m'agradaria que vosaltres coneguéssiu. Bé, explicat ja amb aquesta senzillesa de què va avui tot això, anirem amb el primer d'aquests concerts, aquest primer espai llarg, aquest primer espai del programa, on volem marxar amb el senyor Freddie Hubbard. I amb enregistraments del 1981, com hem dit, tots enregistraments dels anys 80, concretament del 28 i del 29 de novembre. Això portava el títol de Live at Keystone Corner Club a San Francisco. Es va editar primer una part que pertanyia al diumenge i després es va reeditar tot junt a on es recollien les actuacions d'aquell dissabte i diumenge del novembre de 1981. I aquest disc recull material enregistrat pel gran trompetista Freddie Hubbard i el seu sextet en aquell moment, com us dic, en directe, el famós Keystone Corner de San Francisco, les nits del 28 i 29 de novembre de 1981. El trompetista, ja ho veureu, està en excel·lent forma i deixa algunes intervencions magistrals que ja veureu al llarg dels dos dies d'aquell fi de setmana del 81. Tot i que Freddie Hubbard no era un músic que es prodigués de massa enregistrant en viu, però els seus fans, entre, evidentment, els que jo em trobo, segur que agrairan i agraireu sentir aquest àlbum. I qui l'acompanyen? Doncs ni més ni menys, atenció al dato, Joe Henderson al tenor, Billy Childs al piano, Larry Klein al contrabaix i Steve Houghton a la bateria. Doncs dit tot això, després fem un comentari dels temes, ens anem en directe al Keystone Corner Club de San Francisco, ens anem amb Freddie Hubbard i aquests dos temes, el Bird Like, un tema que era pràcticament, Freddie Hubbard el portava a la maleta el portava i el tocava pràcticament a tots els seus concerts, i una versió espectacular del Buddy and Soul. Ens anem? Anem de concert amb aquest meravellós grup i amb el gran Freddie Hubbard.

Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.

Magnífic el concert que van dedicar a aquests fantàstics personatges. Per cert, abans no us hi ha anomenat ahir, no es pot jugar amb la memòria, eh? Abans no us hi ha anomenat que aquí estava també, doncs haureu vist vosaltres alguns el gran Bobby Hutcherson, sí, Bobby Hutcherson, que estava a la formació. Per tant, ahir hem sentit Freddie Hubbard a la trompeta, Joe Henderson al tenor, Bobby Hutcherson al vibrafon, Billy Childs al piano, Larry Klein al contrabaix i Steve Hutton a la bateria. Com us deia, fantàstic aquest fenomenal tema, aquests fenomenals dos temes que hem escoltat, i fenomenal aquest concert al Keystone Corner del 81. I recordeu, el primer dels temes era aquest Burleigh, que és un reconegut tema que va composar el mateix trompetista, Freddie Hubbard, un tema que va aparèixer allà pel 61 dins d'aquell àlbum Ready for Freddie del nostre estimat Hubbard, i tot és un tema de hard bop amb la construcció més inicial. Aquí ens sonava més bopper amb aquesta actuació en directe del 81, doncs hi ha aquestes petites diferències, i un tema, doncs ve un blues caracteritzat per aquest temps ràpid i tècnic, i a més un tema que molt sovint es cita en contextes d'estudi de jazz, d'estudis de jazz d'alt nivell, quan alguns joves s'inclinen per aprendre aquesta notable música. És un estàndard en forma de blues, com us dic, de 12 compassos, popular entre molts músics per practicar, i fins i tot s'utilitza moltíssim, ja sabeu, és un blues amb moltes jam sessions. Bé, el primer solo que heu vist d'aquest tema de Hubbard, extraordinàriament tècnic. Després hem vist un solo de Henderson amb el seu solo magníficament sec i de clara inventiva, com sempre, sortint i entrant com sempre fa amb el seu... actuació en directe. I després hem vist el Body and Soul. Podríem dir que és aquest gran estàndard de la història del jazz, amb aquesta introducció que feia Hubbard, alegre i divertida, i bé, que estava jugant amb el propi tema, i ho heu vist ja amb el tema Starlust, abans de, o sigui, estava juntant dos temes, jugar amb els dos mateixos, abans de presentar el propi Bodo Ansul, que ho ha fet d'una manera amb un feeling esgarrifós. Després s'ha afegit per un moment Henderson, ja ho heu vist, càlid i contingut, apareixia ahir en escena per deixar-li una altra vegada el tema a Howard Alpont. Hutcherson de nou, com sempre, i com dèiem abans, aquí a pesar de que posava 1.500 notes, com sempre, líric, fins i tot quan no vol ser-ho, ell sempre és líric i melòdic. I per últim, doncs Henderson tocant tots els registres del seu solo, amb una integració que portava Henderson amb aquest Body and Soul, doncs allunyat notablement de la balada, però al mateix temps donant-nos un discurs paral·lelament increïble. Ahí estaven. Bé, i ara ens anem amb un altre, i un altre de les bèsties consagrades, un altre dels grans, perquè ni més ni menys ens anem amb el gran Ahmad Jamal, sí senyors, el gran estimat Ahmad Jamal, tot un referent per moltíssims contemporanis del jazz, del trio modern en jazz, al costat de Bill Evans, doncs ja ho sabeu, i amb un concert que el nostre estimat pianista Ahmad Jamal va fer amb James Cammack al contrabaix, Herlin Riley a la bateria i Sheldon Newton a la percussió. Això va passar el 1985 i va ser al Montreal Jazz Festival. Ahir està un àlbum enregistrat en directe al Festival de Montreal de l'85 i publicat a l'any següent, i amb Ahmad Jamal i el seu quartet, que com us he dit també inclou el baixista James Cammack, el bateria Herlin Riley i el percussionista Sheldon Newton. Doncs bé, l'àlbum és absolutament galàctic, ja us podeu fer amb ells. A mi sobretot m'agrada aquesta versió que us posaré del Round Midnight que fa Ahmad Jamal amb el seu quartet. Escoltarem el Round Midnight del nostre estimat Monk, aquest Footprints, ja sabeu, tema de Wayne Shorter, i un altre tema no enregistrat encara, un tema de Ahmad Jamal que du per títol Ebony. Per tant, ens anem en Jamal, el seu quartet, Round Midnight, Thelonious Monk, Footprints, Wayne Shorter i Ebony. Atenció a la meravella de concert que
van presentar-nos aquests senyors el 1985 al festival, al Montreal Jazz Festival.

Hola, sóc en Max Sunyer, sóc músic i guitarrista i jo també escolto el programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i en sóc un fan declarat.

0: Doncs bé, amatge mal, com sempre, espectacular. I a pesar d'aquests evidents canvis de personal en aquella època, encara que no d'estil, Jamal doncs, va aconseguir amb aquest concert enregistrat en directe al Festival de Montreal del 85, doncs va aconseguir encandilar sense cap dificultat a un públic absolutament entregat, com heu pogut veure. Públic, imagino jo que alguns d'ells no havien conegut encara o no havien sentit parlar del legendari trio dels anys 50, recordeu, amb Israel Crosby i Bernell Fournier, que va liderar aquest gran pianista de la història del jazz. I heu vist que, com sempre, els que coneixeu més a Jamal, utilitzant les seves característiques, fent servir aquesta part més alta i aguda del piano, els seus blocs d'acords característics per donar-li forma a una versió que escoltàvem del Round Midnight, absolutament inoblidable. Hem vist que era tendra per moments i enèrgica i violenta com és Jamal per altres. Després hem sentit aquesta versió neguitosa, jo diria, i punyent del Footprints, sota aquest espectacular background, podríem dir, rítmic que hi havia per darrere, i aquesta tensió absoluta utilitzant aquests mecanismes tècnics de Jamal, que a vegades són tan bestials que, com hem vist en aquesta versió del mateix Footprints, doncs provocaven a la resta del seu grup. I si us heu fixat o heu estat una miqueta atents cap a la meitat del tema, doncs bé, ahir es desmenalava la secció rítmica i prenia una absoluta iniciativa amb mans primer de bateria i percussionista i després amb un solo de Kammack, de James Kammack, espectacular. I per últim, aquesta fenomenal composició que duu per títol Ebony, que no us he dit abans que és una composició de Jacques Dejonet, que precisament Jamal l'estrenava per primer cop en un concert en directe, i amb aquest aire de fusió característic també de l'època, que mantenia aquest equilibri enorme entre la tradició i la modernitat, i jo diria molt a l'estil i als gustos d'un altre inoblidable pianista com és el nostre inoblidable Chick Corea. Doncs bé, ahir estàvem fent el tema, la introducció, per desembocar-lo a un ritme de samba absolutament maquíssim i jo diria que extraordinari. Doncs bé, aquí ha estat el record d'aquest aquest concert en directe al Montreal Jazz Festival del 85 del nostre gran, i espero que avui us hagi espectacularitzat a tots, el nostre estimat Amat Jamal. Bé, ens anem amb un altre concert. En aquesta ocasió amb la cantant de la nit, i és un honor per mi portar-vos aquest concert meravellós de l'any 87 de la mà de Shirley Horn. A l'àlbum duia el títol de I Thought About You. És un enregistrament en directe al maig del 87 al Vine Saint Bar and Grill de Hollywood. I aquest concert directe va ser, doncs bé, el retorn de Shirley Horn després dels molts anys en què va mantenir un perfil baix a propòsit, doncs, que va tenir una filla, i mentre estava criant la seva filla després va retornar i, entre d'altres coses, ens va deixar aquest meravellós, però de veritat meravellós, concert en directe. Shirley Horn, ella mateixa al piano i a la seva veu, Charles Abels al contrabaix i Steve Williams a la bateria, amb aquest inoblidable, per mi, un dels millors concerts vocals que he escoltat, i n'hi ha moltíssims, però la capacitat pianística de la mateixa Shirley Horn, un excel·lent pianista, la seva manera de cantar sempre en pausa, sempre utilitzant aquest gust que ella tenia i com li agradava a Miles Davis del silenci, i aquesta supervisió del tema, com l'enfocava, com l'interpretava, diria jo, és absolutament excel·lent. Us deixo amb temes pues extraordinaris com són Something Happens to Me, el de Eagle and Me, I Got It Bad And That I'm Good, un altre dels clàssics, Our Love Is Here to Stay, recordant la seva estimada i a la nostra, com no, Billie Holiday, The Great City, un pur tema, i Isn't It Romantic, que serà l'últim i és on sentirem, no sentirem cantar Shirley, però sí sentirem com funciona aquest meravellós trio. Per tant, us deixo amb ella, us deixo amb aquest concert en directe i aquests curts, però enriquidors temes, aquests sis temes, perquè gaudiu del que va passar una nit del 1987 en companyia de Shirley Horn.
1: Ladies and gentlemen, from Hollywood, live at Vine Street, please welcome with me Shirley Horn.
2: Something happens to me.

0: Thank you. Thank you, Ben. Thank you.
1: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el jazz. Em posa dels nervis. Així que el jazz patí.
2: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
3: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de síncopes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
4: Camps de cotó. Com m'agrada.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

nit espectacular, de concerts espectaculars, aquests concerts que de tant en tant m'agrada fer un programa de concerts en directe, i així doncs que sapigueu vosaltres que intenteu, sota el meu criteri, a lo millor el vostre és diferent, absolutament tots respectables, doncs sota el meu criteri, que són grans concerts, que si podeu no deixeu d'escoltar-los. I ara, amb el darrer concert, estàvem amb aquesta gran dona, aquesta dona que m'encanta, com és la gran cantant i pianista, la nostra estimada Shirley Horn, una dona que ja no està entre nosaltres i que ens ha portat, ens ha fet avui tot d'estàndards, la quantitat de recursos que és capaç. Primer l'hem sentit amb aquest Something Happens to Me, amb aquest Alguna cosa em passa, el tema de Marvin Fisher. Després el tema The Eagle and Me, aquesta L'Àguila i Jo, una composició antiga de Harold Harlan. Després, recordant el nostre estimat Duke, I got it bad and that ain't good, aquest Ho tinc malament i això no és bo, composició del nostre estimat Duke Ellington. Com no, on recorda Billy amb aquest Her Love is Here to Stay, aquest L'amor ha vingut per quedar-se. I després ens ha brindat un tema, una composició boníssima de Curtis Reginald Lewis, que du per títol The Great City, la gran ciutat. I alguns de vosaltres, que jo sé que sou molt jazzwomens i molt jazzmens, doncs segur que us heu quedat tancat la introducció. Aquest tema, la gran ciutat, estava presentat amb el mateix patró rítmic que el tema Killer Joe, recordeu, de Benny Hill, de Benny Golson i el seu Jastet, en companyia de Hart Farmer. Doncs bé, el mateix patró rítmic, el mateix ritme, la mateixa, exactament la mateixa seqüència que aquell Killer Joe, ella ens presentava en aquest Gran Ciutat. I per últim hem vist les virtuts pianístiques, que no són poques, de la grandíssima Shirley Horn, amb el tema de Richard Rogers i Lance Hart, aquest Isn't it romantic, o sigui que no és romàntic. Doncs ahir hem vist quina és la seva capacitat, la capacitat d'utilitzar l'espai, la capacitat de saber utilitzar aquest silenci perpetu que ella deixa anar amb la seva veu, aquesta manera de no pujar ni baixar l'octava, que sembla que arribi tot i arriba de manera molt fàcil, amb una plàstica incomparable. Torno a repetir, la cantant preferida de Miles i de moltíssims altres, una de les grans cantants de la història del jazz. Avui ha estat ahir en companyia de Charles Ables al contrabaix i Steve Williams a la bateria. Vaya trio, vaya cantant i vaya pianista. Bé, i acabarem amb un altre concert extraordinari, un concert que va tenir lloc el 14 i 16 de novembre de 1988 al llegendari Jazzhusmormatre Club de Copenhague, a Dinamarca. I ens el porta també una senyora, una dama, una dona com Carla Bley, que el 2023 ens abandonava a l'edat de 87 anys, i una de les dones més importants dintre de la història del jazz dels últims 60 i pico anys. Pràcticament hi ha doncs una unanimitat entre crítics i aficionats al jazz en convenir que l'aportació de Carla Bley a la composició de jazz per Big Band és possiblement el seu millor llegat que ens va deixar, per sobre fins i tot d'aquestes virtuts, grans virtuts com a pianista, sent absolutament estupenda tocant les 88 tecles del piano. Bé, he recollit aquest enregistrament, com us deia, del 14 i 16 de novembre de 1988, on ella participa amb una, per mi, aquest àlbum, aquest Fleur Carnívore. Jo ja sabeu que el meu francès és catatònic. Fleur Carnívore, o sigui, la flor carnívora, és probablement un dels, bueno, sota el meu parell, el de molts, és probablement un dels millors treballs com a líder de pròpia banda de Carla Bley. Aquí amb una orquestra de 14 músics, amb solistes de la talla de Frank Lazy, el Fliscorn o Steve Swallow, que després també va passar a ser el seu marit a la guitarra
el contrabaix elèctric, i bé, aquí veurem a una, dins d'aquest Fleur que ens presentem, veurem aquesta gran pianista i compositora. Tot el disc té 5 temes, nosaltres escoltarem 2, temes tots ells d'una execució complexa, però brillantment resolta per aquesta habilitat que tenia Carla dels arranjaments, una dona que des de que va començar allà amb la Jazz Composers Orchestra Association, que és la seva pròpia banda, la que va fundar ella mateixa, doncs ha demostrat que el jazz, i el jazz sobretot de big band, de gran orquestra, pot estar també, podríem dir, en permanent evolució. Aquesta seria la paraula. Ella sempre es va mostrar molt, molt arrelada als nous moviments musicals, al incorporar la Big Band com un element també de modernitat, un element a més de flexibilitat, on es podia incorporar tot tipus de coses i que totes elles tenien arguments sòlids per tenir aquesta qualitat que deixava sempre, sempre, sempre la música de la nostra estimada i inoblidable Carla Bley. Bé, jo us deixaré amb ella, amb aquest seguit de músics, en podem comentar molts més, però ahí estan Liu Soloff i James Winter a les trompetes, Frank Lacy, com hem dit, el Friscorn, el propi Gary Valente, el trombon, Bob Stewart a la tuba, Daniel Bussier a l'oboe, Wolfgang Pushing al saxo alt i la flauta, Andy Shepard, vaja, un altre, el tenor i el clarinet, Christoph Lohr al saxo tenor i saxo soprano, Roberto Tini al baríton i al soprano, Karen Marter a l'harmònica, orga, Steve Swallow, com hem dit, al contrabaix, Buddy Williams a la bateria i Don Alias a la percussió, la nostra estimada Carla al piano, compositora i líder d'aquesta meravella amb la qual avui us deixaré aquest enregistrament en directe al novembre del 88 al Jazzhus Montmartre Club de Copenhague, a Dinamarca, i amb la lideratge d'aquesta gran, la Carla Bley. Escoltarem precisament el tema Fleur Carnivore i Healing Power, aquests els sentirem seguits, aquest últim, aquest darrer últim, el Get Healing Power, és tota una declaració, tot un homenatge a Charles Mingus, ja ho veureu, les seves sonoritats estan molt properes, i bé, a Fleur Carnivore ja veureu un excel·lent tema també. Després ens quedarà pues, per sentir una miqueta d'un altre tema més. Per la meva part, doncs, res més, que moltíssimes gràcies per estar aquí, que aquests llargs blocs musicals, aquests 4 concerts on avui hem viatjat, hagin estat del vostre gust, i per la meva part, res més, dir-vos a tots que tingueu una bona setmana i un bon jazz, sobretot. Feu moltíssim a l'amor i gens la guerra. Per la meva part, bye bye, us deixo amb el concert del novembre del 88, liderat per la gran compositora, directora i pianista, la nostra estimada Carla Bley. Fins la setmana vinent.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 11 de la nit en 96.3 de la FM.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Els més de dos segles de presència visigoda a la península Ibèrica són un moment poc conegut. A cavall entre l'esfondrament de l'Imperi Romà d'Occident i el sorgiment de l'Àndalus i dels regnes cristians del nord, el domini dels visigots sobre bona part de la península Ibèrica té més ombres que llums. En aquest sentit, són també, de poca ajuda, tots els mites nacionals que s'han teixit sobre els reis visigots, la consolidació d'una idea d'Espanya que es projecta sobre el passat o el fet d'utilitzar el regne visigot com a excusa per a farcir una suposada idea de reconquesta. Aquesta setmana, a les portes de Troia, volem defugir aquests debats i centrar-nos en esbrinar les claus dels segles de dominació visigoda. Qui eren els visigots? Com van arribar a Hispània? Quins canvis es van produir a tots els nivells, als segles 6 i 7? Benvinguts al Regne de Toledo. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar dels visigots, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Com anem?
1: Bé.
0: Molt bé, ara ve la setmana?
1: Sí, ja arriba la calor, el bon temps, hem canviat l'hora, ja fa un temps, així que estem bé, tot bé.
0: Molt bé.
1: Ens encaminem cap a la part bona de l'any, que és l'infern. És que sou tim hivern, doncs bueno, pues...
0: Jo sóc bastant tim hivern.
1: Sí, bueno, doncs però ho bueno. Sento.
0: Són importants els visigots dins de la història d'Espanya?
1: Clar, com a tot, dins la història d'Espanya, depèn a qui preguntis. Depenent de qui preguntis, els visigots són una anècdota dins de la història d'Espanya, o són algo abans, no?, de l'aparició d'Espanya. Segons qui preguntis, són la primera vegada que apareix a Espanya, no?, la primera vegada que hi ha un projecte polític en clau nacional i en clau estatal dels visigots. Quina qui preguntis, com Espanya és una nació que té 3.000 anys,
0: sí.
1: i segons
0: el Tarantaguirre
1: devia sorgir quan el primer fenici va trepitjar Cádiz, mira, doncs ja és Espanya, no? Era tot un gran solar per edificar, que és el que li agrada a aquesta senyora. Però sí que és cert que els visigots formen part... després preguntes i ningú sabria dir-te exactament què són els visigots, què van fer, quin rastre han deixat o quin poc rastre han deixat en l'imaginari col·lectiu, però sí que... són com un punt de referència, no?, segons quin patriotisme nostrat, de la idea d'Espanya. No tant per ells com tot el que suposen de justificació pel que vindrà després, no? Ja potser en parlarem en algun moment del programa o en un altre programa. Aquesta idea de la pèrdua d'Espanya, no? Si els visigots són Espanya i els visigots van perdre, aquesta idea de la pèrdua d'Espanya... Espanya? Porta, que mira que no sabem on deixes Espanya, com pot perdre-la.
0: Mira que és gran,
1: és que mira que és gran. Tios,
0: mira que és gran.
1: A veure, que no sàpigues qui és M. Rajoy, vale, però que no sàpigues on està Espanya. Bueno, aquesta pèrdua d'Espanya porta, no, indefectiblement, a la recuperació d'Espanya. No? I aquí ja tenim un meló que no obrirem avui, però ara quan arribi l'estiu ja estiguem més fresquets i puguem més...
0: època de melons... Potser l'obriràs?
1: Potser obrirem aquest meló o no, però jo crec que era important, perquè és un tema que tampoc havíem tractat molt, potser havíem parlat una mica de la batalla de Bouiller, o parlar una mica, no, pues, de Gala Placídia, de l'Aric, una mica del pas dels visigots per Ravenna o final de l'Imperi Romà, però no ens havíem aturat a dedicar... per mandra. No ens havíem aturat a dedicar-li un programa als visigots. I com ara arriba l'estiu, volem estar fresquets i un bon got sempre entra bé, no? Agafem els gots de festa major.
0: Hòstia.
1: i ens dediquem als visigots.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: si se puto y recaré los palitos.
1: Comencem el programa d'avui recordant també als nostres oients que ens poden donar suport fins a mecenes a través de Patreon o de iBooks. Però abans de començar parlant dels visigots, Alberto, què acabem d'escoltar?
2: No podem parlar dels visigots sense parlar d'un dels temors de molta gent, el tiranosaurus rex de molta gent, que és la llista dels Reis Got.
1: Oh, no.
2: No, llavors, aquesta cançó de Higaton, que és, cita, que és literalment la llista dels Reis Got, doncs musiquen un dels pavors de certa generació. No sé si queda molta gent viva que hagués estudiat a la llista dels Reis Gots, que ja sabeu que són la nostra, el nostre petit percentatge de raça ària.
1: Que a certa persona li feia il·lusió.
2: Sí,
1: no?
2: Que, clar, quan tu has de fingir que ets... que ets nazi, no? I ets baixet, moreno, mig i mig andalús, tot i que siguis gallec, has de buscar el petit percentatge de raça ària a la història d'Espanya, que són els visigots. I, per tant, aquesta llista dels Reis Gots com a recurs pedagògic incontestable, doncs, va ser utilitzat durant el franquisme com una mena de, no?, de vincular el que dèiem abans, no? La reialesa visigoda no deixa de ser, no?, el primer gran moment de grandesa, si és que els visigots es poden equiparar a la grandesa, de la història d'Espanya.
1: Ja ho anirem desfilant. La primera pregunta és obligada. I jo em veig que és un meló, també, una síndria, no? Qui són els visigots i d'on venen?
2: Bé, doncs clar, serem molt, molt, molt, molt escuets en aquesta resposta, perquè és que, ficar-nos en el sidral, que són tots aquests pobles, de cometes, bàrbars, que, clar, que ajuntem pobles germànics, eslaus, bàltics, de l'estepa, turquics... Bueno.
1: Bàrbars.
2: Bàrbars.
1: Bàrbars.
2: Sigui com sigui, dins del grup dels gots, no?, des d'aquest paraigües o aquesta etiqueta dels pobles gots, els visigots són el grup més occidental d'aquesta munió de pobles que encabim en aquest calaix. Si fem cas a l'explicació tradicional, què són els gots? Són aquells que procedeixen en origen, o sembla que sí, ho assimila l'etimologia, a la actual illa de Gotland, no? I des d'allà, a partir de diferents moviments poblacionals, aniran ocupant diferents regions d'Europa. Primer, zones costaneres de l'actual Polònia, i més tard, aquests gots els trobem a l'estepa pòntica, no?, el Pontus, ocupant la zona, per entendre'ns, això també farà que les primeres mencions als gots també els hi donin aquest nom, la zona que tradicionalment dins el món grec, el món hel·lenístic, havien ocupat els escites. No? Llavors, a vegades, parlen dels escites, a vegades parlen dels gots, però sigui com sigui, els gots entren en el nostre programa d'avui, ocupant ja aquesta zona, l'estepa pòntica, on els gots, en un procés de culturació, comencen ja s'assimilen primer a la vida d'aquests nòmades euroasiàtics, no? Tot i que tinguin un origen nortenc, no? Porten ja diverses generacions a la zona, no?, del Mediterrani Oriental, de les estepes euroasiàtiques, i per tant s'han aculturitzat i els veurem interactuar, no?, amb pobles turcs, amb els huns, amb els càzars, que també els hem dedicat un programa aquesta temporada, no? I bueno, en aquest batiburull de pobles nòmades o seminòmades que van arribant a les fronteres romanes, que es van aculturitzant o no en diferents ritmes i que després es desperdigaran per tot l'imperi.
1: Molt bé, i els visigots com arriben a la península Ibèrica?
2: En Renfe segur que no.
1: No es pot arribar enlloc amb Renfe.
2: Tot i que segurament en AVE, perquè si fins no fa gaire, bueno, encara avui, la línia de l'AVE està dissenyada sobre les ciutats visigodes.
1: Ah?
2: Uneix ciutats visigodes. So, perquè quan parlem del centralisme, connectant, estem tecnificant les xarxes de comunicació de l'antic Granada Toledo, com no podria ser.
1: Com no pot ser d'una altra manera, per favor.
2: Si estigués el Sergio aquí, parlaríem de paradors nacionals, de restaurants, de forquilla, però bueno, també.
1: Ja s'escoltarà el programa.
2: Podria ser. Sigui com sigui, la història dels visigots fins al seu assentament definitiu, bueno, i definitiu perquè no perquè no veien un altre lloc, sinó perquè es moren. El seu assentament definitiu
1: una mica.
2: A la península Ibèrica és una història ben moguda, no? Que ens portarà un viatge de diferents segles de durada, de diferents parades. No ens estendrem, de nou, gaire, perquè si no, no parlarem dels visigots com a tal. Retinguem només algunes dades, no? Per exemple, els gots es vinculen a la inestabilitat de la frontera oriental de l'imperi i els veiem començar a actuar d'una manera més intensa a partir de mitjans del segle III, després de Crist, no? Per exemple, participant al saqueig d'Ístria, el 238, participant a la batalla d'Abritus, el 251, on tenen l'honor de matar l'emperador Daci.
1: Oh.
2: Està bé, ja sabeu que aquí hi ha tope de matar emperadors.
1: Matar emperadors sempre bé.
2: En general, i si són romans,
1: encara, doncs,
2: encara donen bonus.
1: Doble punt.
2: Però no sempre els veiem lluitar contra els romans orientals o les fronteres orientals de l'imperi, ja que a vegades, no, s'alien amb els romans per lluitar contra els sassànides o bueno, participen, són un actor més de la frontera oriental de l'imperi.
1: Bueno, però encara estem bastant lluny de la part occidental de l'imperi.
2: Sí, de fet, estem literalment a l'altra punta. No? Si l'imperi romà fos una pantalla del Pac-Man, doncs no hi hauria problema, perquè surten per un costat de la pantalla i apareixen per l'altre.
1: Però no.
2: Però com la vida no funciona així, a no ser que siguis terraplanista, haurem d'esperar una miqueta. Arribarem, però ens costarà una miqueta. De fet, el fet fonamental del moviment dels visigots cap a Occident l'hem de buscar en la pressió que els uns estan exercint sobre l'estepa euroasiàtica, en un moviment, en una mena de caiguda de fitxes de dominó que capgiren totalment les fronteres romanes i els espais per on es movien aquests diferents pobles. No? I això portarà els gots, com altres pobles, a xocar, no?, contra l'imperi romà. Els gots es portarà a Occident, no sense perdre l'oportunitat abans d'infringir, i a tope con ello, l'exèrcit romà, una de les seves derrotes més sonades, la d'Adrianòpolis, l'any 378, que també va ser una jornada històrica.
1: També va morir un emperador, no?
2: Sí, bueno, dic que sí, però no sé, suposo que sí.
1: No era l'emperador valent, no? Crec que acaba...
2: Ah, sí, sí, clar, devia ser...
1: Que no era tan valent.
2: Bueno, hi ha dues hipòtesis entre els historiadors. Va morir per excés de valentia, potser va ser massa agosarat i va xocar contra els gots.
1: Espero que agretes la segona.
2: O va morir perquè no va fugir lo suficientment ràpid. No
1: me catxis.
2: Perquè anava massa lent.
1: No ho podem confirmar,
2: No sé, jo des de la meva ignorància sobre el tema, obro aquestes dues hipòtesis totalment etimològiques.
1: Però Adrianòpolis no serà la darrera derrota romana contra els visigots.
2: No, clar, recordem aquí, de nou, una altra fita de la nostra història sentimental, que és el finals d'agost de l'any 410, quan Alaric i els seus bros assalten per tercer cop, no, posen setge per tercer cop a Roma, i ara sí que sí, la saquegen en un fet històric, un d'aquells saquegs històrics de Roma, no, dels gals al segle III abans de Crist, els dels visigots, els dels vàndals una mica més posteriorment, o el de l'emperador Carles V a inicis del segle XVI, conformen, no, aquest mapa mental dels saquejos de Roma.
1: Però, com has avançat abans, a part de lluita contra els romans, els visigots també seran col·laboradors amb Roma.
2: Sí, per resumir-ho moltíssim, els visigots eren, de fet, els pobles bàrbars més romanitzats. No? Aquests gots de l'oest, no? Si estan a Orient, els gots de l'oest són els que estan més a prop de Roma. Mm-hmm. Per tant, són els que havien tingut més contacte amb els romans, no? I degut a aquest contacte plurisecular, des de mínim al segle, finals del segle I, segle II, després de Crist, amb el seu contacte a Roma, havien començat a participar a l'exèrcit, havien tingut intercanvis comercials, processos de culturació, sí, com sigui, acabaran assentats al sud de la Gàlia com a federats de l'imperi. No? Signaran un contracte de un fuedus i bueno, s'assentaran com a federats, precisament per fer front a l'avenç d'altres pobles, una mica com les comissions obreres del...
1: Alhora...
2: Els gots són la UGT, les comissions obreres del món sindical.
1: Sí.
2: Són sindicats que s'utilitzen per frenar altres sindicats.
1: Molt,
2: no?
1: Vale.
2: Doncs els visigots...
1: M'ha encantat, això.
2: Bueno, escolta,
1: sí.
2: Els visigots són la UGT del món dels pobles bàrbars, i Roma els contracta el suborna, o poseu la paraula que vulgueu, eh?
1: Sí.
2: Per frenar l'avenç d'altres sindicats, com els Alans, els Sueus i els Vandals.
1: Hòstia, com les paraules m'han
2: Tres pobles que havien atrevessat les fronteres de l'imperi a inicis del segle V, no? aquella famosa gelada del Rin que fa que els pobles entrin i bla, bla, bla, bla, bla, i que ja s'estaven ensenyorint de la Hispània romana. Així, els visigots es convertiran en aliats de Roma i estendran el seu domini, no, primer moment pel sud de la Gàlia, però miqueta a miqueta també s'aniran estenent per la península ibèrica, no? Fent fora de la mateixa a Vàndals i Alans, no? que acabaran passant al nord d'Àfrica, i fent passar un mal dia a Sant Agustí, que està allà veient com assetgen la seva ciutat, i arraconant els sueus, no? el racó occidental d'Hispània, el que seria la Galícia actual. Fins i tot els visigots lluitaran al costat de Roma en una de les seves... Bueno, no sempre Roma de perdre. Lluitaran al costat de Roma en una de les seves darreres grans victòries, que és la dels camps catalàunics, on van derrotar ni més ni menys que Àtila.
1: Paraules majors, eh?
2: Paraules majors.
1: Molt bé, doncs ja tenim el regne visigot, un regne que va de banda a banda dels Pirineus. Quina seria la seva primera... Bueno, quina seria la seva capital?
2: Bé, doncs en un primer moment, Tolosa, no? L'actual Toulouse, però ben aviat els visigots toparan amb la seva pròpia medicina, toparan amb els francs i... Deu ser un sindicat de boc o alguna cosa així. Bueno, són francos. Hòstia, i seran expulsats de la Gàlia, no, arran de la batalla de Bouillé, el 507. Crec que li vam dedicar un programa a Oliver fa molt de temps, crec. No sé.
1: A mi em sona
2: que sí. No, vam perdre el temps al moment de fer el programa 507, però no passa res. I llavors, tot i que mantenen control sobre la Septimània, no, sobre la part més propera a la península ibèrica, són expulsats del sud de la Gàlia en general, i mouen la seva capitalitat a Barcelona, que durant un temps serà, no, la capital d'aquest regne visigot en trànsit. Penseu també que són pobles seminòmades, amb la qual fins que no s'acaben d'assentar del tot. Primer a Barcelona, primer a Tolosa, després a Barcelona i després a Toledo.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa. No sé si vols comentar la música, Alberto.
1: Bueno, això és una de les poques coses que s'atribueixen als visigots, que és el ritus visigòtic, el ritus mozàrab, no? Que sí que és una especificitat litúrgica hispànica, heredada, no? d'aquest regne visigot. Això que estem

0: l'imperi romà d'Occident, i per tant el poder romà està sent cada vegada més lleu, no? Passa aquí, passa a Britània, no? Aquí no s'arriba a abandonar, però bueno. Llavors el que trobem és un buit de poder que va ser aprofitat per aquests pobles, no? Per primer pels sueus, pels vàndals i alans, dels quals, com hem dit, només van prosperar els primers, no? Però sobretot a partir del 454, després d'aquesta batalla dels camps catalàunics, els visigots intensifiquen la seva presència a l'interior de la península, no? Comencen a traspassar els Pirineus, a assentar-se més definitivament a la península, no? I arqueològicament, clar, penseu que per tot aquest moment històric comptem amb molt poques informacions documentals i, per tant, no, passarà durant tot el regne visigòtic, perquè les cròniques, bueno, doncs acaben de ser més, o són posteriors, o les cròniques que fan referència a fets del món visigòt són elaboracions posteriors amb una clara voluntat propagandística, o són molt, molt fragmentàries i molt puntuals. I, per tant, ens hem de basar, cosa que no s'ha fet gaire, en les informacions arqueològiques. Mm-hmm. Ja veurem que hi ha un discurs sobre com és el regne visigòtic, igual que hi haurà un discurs sobre com és la conquesta o no, o la violència o no de... o la presència o no de contingents islàmics en una suposada o no conquesta islàmica de la península, però tot això es fa sobre una sobre un fals, que és utilitzar informacions cronístiques posteriors que no tenen per què ser veraces, no? Per tant, si ens centrem en l'arqueologia, sí que podem veure alguns patrons, algunes pautes interessants, no? Per exemple, arqueològicament s'observa que per aquestes dades, no, segona meitat del segle V després de Crist, col·lapsa el model de producció tardoromana, no? Per exemple, hi ha un abandonament més o menys generalitzant de les grans viles hispanoromanes, els grans latifundis agrícoles tardoromans, i, per exemple, s'intensifiquen, sobretot al centre nord de la península, assentaments fortificats o altres espais de poblament del territori, que sembla que s'estan afeblint els espais de poder de les elites tradicionals, no? D'aquestes elites tardoromanes, i estan apareixent, no, unes aristocràcies de caire més local, no? I el poder romà s'està fragmentant en espais de poder més petits.
1: I llavors, com ens hem d'imaginar aquest incipient regne visigot de finals del segle V, començaments del VI?
0: Clar, ens hem d'imaginar sobretot una redimensió del territori en negatiu, no? Per exemple, sembla ser que hi ha un abandonament general de l'espai urbà, no? D'aquestes ciutats tardoromanes, tot i que algunes velles ciutats resisteixen a la crisi, aconsegueixen sobreviure, muten la seva funcionalitat, no? En espais potser més sagrats, més sacres o més especialitzats. Algunes ciutats s'abandonen i veurem com d'aquí un parell de generacions començaran a fundar-se altres ciutats amb altres funcions, però en general veiem una pèrdua d'aquestes velles ciutats romanes, un abandonament de les grans viles hispanoromanes, que són substituïdes per una munió de petits jugarrets, poblats dispersos, enclaus fortificats, torres, granges disperses, no, especialment al centre de la península. Hem trencat aquest gran latifundi romà, aquesta gran economia agrícola encara romana, per espais més atomitzats, no? Potser, si parlem del regne visigot, paradoxalment estem parlant de menys regne, no? Perquè diguem que la presència de la centralització estatal que encara es mantenia d'època tardoromana s'ha esvaït, o s'està en vies d'esvair-se.
1: Molt bé, i hem de pensar que l'arribada dels visigots també porta a canvis legals?
0: Clar, això és quan s'estudia els visigots sempre s'acaba estudiant el mateix, sí. No? Perquè, repeteixo, fins no fa gaire, o cada vegada que hi ha més dades arqueològiques, o es prenen en sèrio, o es prenen en consideració més les dades arqueològiques, podem anar farcint de més visions de conjunt, però clar, al final el regne visigot, els que heu fet la carrera d'història, o heu llegit alguns sobre els visigots, acaben sent listes de reis, guerres civils, i còdecs legals. Sempre hi ha, que si el breviari de no sé què, que si l'ex visigotorum de no sé qui, que si el còdex de no sé què, no? Perquè, perquè sí que hi ha, no? Com al final els visigots només han de ser una elit, una petita elit guerrera que sotmet, no? o que situa sobre un territori, evidentment ha d'haver-hi una reformulació legal, com està passant en altres regnes, com passarà també amb Teodoric.

0: i com els ostrogots, com passarà amb els francs, no? Els canvis legals ja comencen a arribar ja en temps del regne de Tolosa, no? Fins i tot abans d'assentar-se de manera intensa a la península Ibèrica. Per exemple, sabem que el darrer terç del segle V, Teodoric II promulga una recopilació de rei, de lleis, l'Lex Romana Visigotorum, que sembla que ja se sent especialment en temes de repartiment de la terra entre visigots i romans, no? Entre tots aquesta casuística legal que passa quan dues poblacions pues, xoquen legalment. Poc després, a Auric, no? Que també potser us sona, un cop ja ha desaparegut l'imperi romà d'Occident, n'elabora un altre codi legal. Molts d'aquests codis inicials els interpolem, no? Potser no conservem el còdex en si, però com s'utilitzen com a la base de codes posteriors o s'integren en recopilacions posteriors, s'han com refet, no? I podem veure com diverses fases d'aquest marc legal. Sigui com sigui, la jerarquia galo-romana, no? Encara estem en el regne de Tolosa, veuen aquestes lleis i en l'arrealisme dels visigots, no en parlarem, perquè ja n'hem parlat moltes vegades, que els visigots, com són nòmades, són arrians, perquè arriarri cavallet.
1: És exactament per això.
0: És exactament per això.
1: Se sap.
0: Bé, són cristians, es converteixen al cristianisme, però són arrians i no catòlics, això genera una duplicitat jeràrquica, no? Una duplicitat de la jerarquia eclesiàstica. Per l'aristocràcia galo-romana, no? A sobre de que són visigots, a sobre són arrians, no? I a sobre fan lleis diferents. Això explica molt, però també perquè aquestes elites galo-romanes rebin amb els braços oberts la intervenció dels francs, que una altra cosa no tindran, però saben fer el que ha de fer i es converteixen al catolicisme, no com Trump, no? Que ara està
1: fent-se passar
0: papa.
1: Per...
0: I és molt divertit veure com hi ha americans que diuen, què sabrà el papa de ser catòlic? Des de quan fer cas al papa és ser catòlic? No, doncs és el mateix que pensaven els visigots, no passa res.
1: O sigui, estem comparant els visigots amb Trump, eh?
0: No, però bueno, o sigui...
1: No, està fantàstic.
0: Bueno, a veure, sabem com acaben els visigots. No deixa de ser curiós, no?, que aquests intents de reformes legals d'aquests visigots arrians passin a la vegada que, no?, les elites galo-romanes cauen en braços dels francs, no?, i es precipita aquesta victòria a Boie que expulsa els visigots del centre sud de la Gàlia. No deixa de ser... significatiu, aquest breviari d'Alaric, que és el darrer cos legal del regne visigot de Tolosa, es promulga justament un any, uns mesos abans de la victòria de la batalla de Beauvillé contra els francs, no?
1: De quina quantitat de persones estem parlant? O sigui, quina seria la població de la Hispània visigoda?
0: Clar, a veure, és molt difícil calcular poblacions en èpoques passades. És molt difícil calcular poblacions actualment. De fet, mentre esperava que vinguessis 40 i pico minuts tard per una retenció de la PSC, que per una vegada, no vull que sigui un precedent, però per una vegada la Renfe ha anat millor que qualsevol altra cosa.
1: Sí.
0: Vale? No és, la Renfe ha anat millor que... Lo que no, millor que algo, que una gallina coixa grapada a l'esquena d'un bebè.
1: Uau! Que concret!
0: Això a vegades guanya la Renfe. Bueno, mentre esperava, llegia una notícia avui de que hi ha com un intent de refer els censos mundials perquè s'han donat compte que hi ha en zones rurals avui en dia a Àsia hi ha una desviació d'entre el 30 i el 70% de la població rural que no han comptat i que segurament en comptes de 8.000 milions de persones siguem entre 9.500 i 12.000. O sigui, hi ha un error d'entre 1.000 i 3.000 milions de persones de més que no han comptat.
1: O sigui, això no passa... és un error del 2%.
0: Bueno, no, és un error de... Hòstia, clar, que la gent, quan hi ha moltes, s'assembla molt. I per tant, comptar-les una a un és complicat. Clar, si això ja passa ara, que creiem que sabem comptar, calcular poblacions amb dades no seriades, no està amb un valor estadístic seriat, és pura especulació, no? S'ha fet, però partim de la base de que qualsevol dada de població, de comptabilitat, del que us doni la gana, abans que existeixi l'estadística no serveix de res. Si hi ha una estadística, tampoc serveix de res.
1: Però, com que ens agrada arriscar...
0: Si fem números rodons, sense gaire seguretat de res i sense cap voluntat d'afirmar res, s'ha afirmat, així en genèric, que potser estaríem parlant d'uns 3 milions d'habitants per la Hispània tardoromana.
1: Déu-n'hi-do.
0: 3 milions, 3 milionets, no està malament. Dels quals, sobre uns 100.000, per fer números rodons, serien visigots. Mm-hmm. Clar, mira, aquí sí que és un 3%, ves? Un 3% de la població total, més o menys, serien visigots. Però clar, si portem, si seguim desenvolupant aquestes suposicions, si hi havia uns 100.000 visigots, seria uns 50.000 homes i unes 50.000 dones, més o menys, no? Un 49.000 homes, 51.000 dones.
1: Vale.
0: I per tant, si agafem realment homes adults en edat de combatre, que és el que ens interessa si pintem
1: figuretes no?
0: de visigots, sí. Que jo crec que no deu haver ningú que faci exercici de visigots.
1: No sé, Alberto, algú s'ha d'ocupar.
0: Jo què sé, però si tu t'agrada col·leccionar jocs de guerra... o tires per la banda fantàstica o de marines espacials, o fas, jo què sé, fas celtes contra romans, cartaginesos contra República Romana, però tu creus que hi ha gent que diu a mi m'agraden pintar figuretes de visigots?
1: Jo m'apostaria alguna cosa
0: amb
1: algú...
0: Amb un filtre terrós, sempre.
1: Home, no, per favor, segur que algú pinta figuretes de visigots.
0: Sí.
1: Se les imprimeix ell en 3D.
0: Ah, també podria ser. Bueno, doncs posem uns 20.000 visigots en condicions de combatre. És a dir, suficients per un control superficial del territori o d'alguns punts claus, d'alguns punts estratègics del territori, però insuficients per dominar la península ibèrica de manera militar.
1: Clar, això és una de les coses que explica, per exemple, la facilitat amb la que els exèrcits de Justinià entren a la península ibèrica.
0: Sí, però clar, pensem que Justinià ho feia tot... superbé.
1: Sí.
0: Menjant a l'hipòdrom.
1: No, això no li va anar
0: gaire. Això no li va quedar anar gaire bé. Penseu, si no ho recordeu, o si no ho descobrireu ara, que...
1: Fem de tot aquí, recordem...
0: Època, sí, clar, vocació de servei. Sí, en època de Justinià hi ha una recuperació dels territoris perduts a l'imperi occidental, i això porta que l'any 552 un exèrcit bizantí, sota les ordres d'un general com no bizantí, l'Iberi, desembarca segurament a la zona de Cartagena i conquereix una sèrie de territoris costaners mediterranis de la península ibèrica, més o menys en el seu moment de màxima extensió, des del golf de Cádiz fins a Alacant, més o menys, no? La zona de platja així potent. I això, aquests territoris conformaran la província, un exarcat bizantí, la província bizantina d'Espanya. Espanya.
1: Espanya.
0: Sí. És com, com un cocker espaniel, doncs igual, Espanya. Sabem molt poc d'aquesta dominació bizantina, no?, que durarà diverses generacions, amb relativa força uns 50-60 anys, i després quedaran alguns enclaus residuals. Per exemple, Ceuta, no?, resistirà més temps com a punt bizantí. Però vaja, explica que realment quan desembarquen els exèrcits bizantins, bueno, la península ibèrica és un espai molt gran i realment tampoc hi ha hem de pensar en un exèrcit visigot
1: centralitzat, no?
0: Fort.
1: I a veure, mentre passava tot això, els visigots que feien s'anaven concentrant a Toledo?
0: Sí, bé, sobretot ben especialment a partir del regnat de Leovigild, no, que potser és un d'aquests visigots que ho sonen, ja trobem com un intent de consolidar i expandir les fronteres visigodes, no? Ell ja començarà com a donar una forma més densa a aquest regne visigot de Toledo. Esgarraparà alguns territoris dels bizantins i, sobretot, no, obrirà, sotmetrà el regne dels sueus, no, acabarà amb aquesta resistència sueva, i també, com tanta gent abans que ell, com ja havien fet els romans en els últims segles, no, també lluitarà contra els vascons al nord. De fet, el seu fill, Recaret, portarà un pas més enllà aquestes ànsies d'unificació i donarà un pas encara més endavant, més significatiu en aquesta unitat del regne visigot i, per tant, unitat d'Espanya. Si Leovigild hi ha gent que se'l tatua, o jo què sé, o un grup de la legió, o no?
1: O alguna cabra li posen el nom, no?
0: Leovigilda, ara, llavors.
1: Ah, Leovigilda.
0: Leovigilda o Recareda.
1: Recareda, bueno,
0: sí.
1: Mira.
0: Pensa que sempre és millor posar-li nom de dona a la cabra, perquè llavors, diguem que te la mires amb un altre zoom. No sé.
1: Perdó, eh? Bueno, deixa'm introduir aquí una anècdota.
0: O sempre li pots dir muerte, ja que ets el novio de la muerte.
1: Ah, també.
0: I qui és muerte, la cabra? Saluda, guapa.
1: He conegut una persona...
0: Sí, a veure.
1: ...que el tiet del qual es dedicava a cuidar la cabra de la legión.
0: Ah, només tenen una?
1: Sí. I es deia, la cabra es deia Baldomero.
0: Baldomero.
1: Sí, que... era un boc. No?
0: Vale, que té nom de sergent de la Guàrdia Civil.
1: Té
0: nom. Sí, no, és una mica... Bueno, pues res, dediquem el programa a Baldomero, que no serà un rei visigot, però mereix estar a la llista
1: de, per favor,
0: de patrimoni, que diria l'UNESCO, immaterial de la...
1: Què va fer Recaret, Alberto?
0: Doncs Recaret va renunciar a l'arianisme com a religió dels visigots i va adoptar el catolicisme. Ho va fer 100 anys tard, però bueno, 150 anys tard, però bueno.
1: Anem lents.
0: A partir del tercer concili de Toledo, no en parlarem, però també tots aquests... Una altra cosa que fan els visigots són concilis, no? Fan corpus legals i concilis, tota aquesta mistificació dels concilis de Toledo. Doncs en el tercer concili de Toledo, l'any 589, Recaret renuncia a la... Recaret renuncia a l'arrianisme i equipara a nivell religiós a visigots i hispanoromans.
1: I amb aquesta decisió, què canvia?
0: Bueno, doncs hi haurà un impuls sostingut durant tota la segona meitat del segle VI de potenciar, per exemple, no, un cop s'està catolicitzant el regne visigot, de potenciar una xarxa de ciutats episcopals. No? Penseu també que si hi havia dues jerarquies eclesiàstiques, estem parlant de dues xarxes episcopals. No? Hi havia bisbes arrians i bisbes catòlics. A partir d'ara només hi ha una xarxa episcopal. I, per tant, començarà de nou a articular l'Estat a través de la potenciació d'una sèrie de ciutats que s'aniran revifant, no? Perquè el fil del catolicisme, el catolicisme ja sabeu que és una religió que no segueix ningú fins al segle IX, que no visca una ciutat. Aquesta idea de que la gent és catòlica...
1: Des que va néixer Jesús,
0: perquè
1: no?
0: Sí, perquè de cop i volta... No, tu és... la gent que és catòlica al segle VI o al segle VII és la mateixa gent que veu cafè de Starbucks. Només pot passar a les ciutats.
1: Vale.
0: Tu intentes buscar un Starbucks a Conejilla de Sotomonte... I no trobes
1: intentes buscar una...
0: No trobes cafè d'especialitat.
1: Ah,
0: intentes trobar una basílica romana i tampoc trobes. En qualsevol cas, aquesta xarxa episcopal, que sobretot a partir de la segona meitat del segle VI, inicis del VII, comença a revifar-se, porta doncs, els grans noms de les línies d'AVE d'Espanya, no? Sevilla, Córdoba, Mèrida, Toledo, Saragossa, Barcelona.
1: Ara entenem-lo abans.
0: Són les grans ciutats, no?, que tornen a tenir una importància dins el món visigot. D'aquesta serà Toledo, la que com a capital del regne es reconstrueixi i s'expandeixi en major mesura, no? Per exemple, creant una cort, no?, espais àulics, palatins, que es conserven molt poc, per lo que sea, però també es fundaran noves ciutats, com Recòpolis, ciutat de vacaciones... És com, no es diu així perquè per cap altra cosa que com la va fer Recaret.
1: Vale.
0: Recòpolis.
1: Molt bé.
0: Podria haver-li dit Recaredopolis.
1: Podria.
0: Però és molt llarg.
1: Gràcies, Recaret.
0: En un altre exercici de brevetat onomàstica vam enfundar ciutats com Ello. És una ciutat que només té vocals.
1: Perfecte.
0: Vale. Mentre que també a les zones rurals aquestes comencen a guanyar en densitat, no? I veiem com arqueològicament proliferen cada cop més petits assentaments dispersos, comencen com a ocupar el territori, sobretot del centre nord de la Meseta.
1: I això passarà a tot arreu?
0: No, ja veurem que el regne visigot té una dualitat territorial important. Si ens fixem en el nord, veiem com aquests canvis de patró d'assentament, no? I sempre que hi ha un canvi de patró d'assentament també hi ha un canvi del paper de les elites aristocràtiques que dominen aquests patrons d'assentament, mm-hmm, no? Són menys evidents potser a les zones d'Astúries, de Cantàbria, no? On sembla que la jerarquia territorial dels assentaments es modifica menys. Segurament perquè en aquelles zones hi ha un manteniment, creiem, de les antigues aristocràcies asturs, no? Que no canviaran pràcticament fins a ben entrat al segle VIII.
1: No?
0: Fins al 730, 740, no canviaran gaire, tot i que ja sempre aquí hi ha hagut molta imaginació patriòtica també sobre què són, no? Com, quin és el germen del regne d'Astúries, si és visigot, si és indígena, si no sé què. Bueno, això ja no entrarem, això ja el frenopàtic cadascú el seu.
1: I com són possibles aquests canvis?
0: Bé, bàsicament perquè estem davant de la consolidació del sistema fiscal del Regne Visigot, també, ja, si tens una... És que al final tot és bonic, perquè si tu tens un catolicisme, tens una xarxa de ciutats, i si tens una xarxa de ciutats, tens una xarxa fiscal.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, hi haurà intents també de passar... El següent pas serà canviar aquesta fiscalitat urbana per una fiscalitat basada en la propietat de la terra, però això ja ens portaria més endavant. Però, sobretot, hi ha un increment o un augment de la captació de les rendes senyorials i eclesiàstiques, no? Però tampoc ens flipem, no? Tampoc aquesta aparent bonança no ens enganyi, perquè això porta de la mà les lluites internes pel poder dins de l'aristocràcia goda, no? I per una banda, i per altra banda, el mal de cap constant, que significa el control del nord de la península, no? On asturs, vascons, càntabres, seran un focus de problema constant al llarg de tot el segle VII. No? El segle VII és un segle de lluites entre l'aristocràcia goda i de lluita contra els altres pobles que ocupen la península. El control, per exemple, de places com Astorga o Vitòria, no, que són com les dues zones, les dues enclaus urbans que els visigots, urbans o semiurbans, que els visigots intenten controlar per dominar el nord, no l'asseguren. La zona entre el Duero i el Cantàbric serà un focus d'atenció constant, no? On es desenvoluparà una aristocràcia pròpia, amb més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat. No? S'ha insistit molt en l'etnicisme dels vascons, en l'etnicisme dels asturs, però tu quan mires hi ha molta més romanització de la que vols i fins al segle X. Quan s'han fet estudis ben fets, els asturs del segle IX semblen més romans que medievals. Però bueno, és un altre tema que no entrarem. Hi ha una més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat en aquestes zones i que després ja veurem que serà el germen posterior d'aquest regne d'Astúries.
1: I la situació millorarà amb el pas del temps?
0: Pues mai, les coses quan comencen a decaure mai milloren amb el temps, perquè tu estàs a la trentena, llavors encara no ho saps. Però tot el contrari. Tot i que les fonts documentals no són sempre clares, a nivell arqueològic s'observa que al llarg del segle VII es comencen a fortificar diferents elements defensius al nord del curs de l'Ebre, a diferents punts de la serralada pirinenca, més enllà, més al nord del curs del Duero. O, per exemple, és molt divertit perquè, per la seva banda, els asturs i els càntabres aixequen murs de contenció en els passos de muntanya, no? En els ports de muntanya, el que s'anomenen les clausures, no? que són, doncs, això, fortificacions des de les quals poder guanyar alçada, tirar pedres, frenar la pujada de tropes enemigues. També s'han trobat esquelets datats del segle VII amb marques de mort violenta, desmembracions, de lluites en aquella zona. Perquè us feu una idea, tradicionalment moltes d'aquestes clausures s'havien datat al segle VIII, perquè sí, perquè clar, perquè... Si tu vols defensar el nord d'Espanya, vol dir que és que són els malvats musulmans que estan atacant a Don Pelayo i aquestes coses. I per tant, aquestes clausures datades al segle VIII s'havien vinculat a la defensa contra els exèrcits islàmics.
1: Vaja, vaja.
0: Però un estudi acurat de les mateixes ha retrasat la seva cronologia fins a l'època visigoda. Moltes no són del VIII, sinó que són del VII.
1: Oh, 100 anys abans, eh?
0: I, per tant, construïdes i emprades contra els visigots, no contra els musulmans. I, en tot cas, algunes d'elles, evidentment, reaprofitades més endavant, no? Un cop que està feta, continuen funcionant. I això ja ens indica que la situació, no?, al centre-nord de la península ibèrica no era idíl·lica.
1: Molt bé. I la frontera amb l'exèrcit, bueno, amb l'exarcat bizantí d'Espanya... Com evolucionarà?
0: Bé, de fet, aquest serà un problema que es tancarà relativament aviat, no? Un cop es vagi consolidant el regne visigot. A inicis del segle VII, és a dir, uns 50 anys després de l'arribada dels bizantins, la costa de la península torna a ser pràcticament visigoda. Només Màlaga resisteix, per exemple, fins al més o menys al 625, i els bizantins quedaran reduïts a la seva mínima expressió, no? A les illes, a algun enclau de la costa, i sobretot a Ceuta. Uh-huh. No? Aquesta darrera quedarà en mans bizantines bé fins al final del segle VII, fins a inicis del segle VIII. No? Aquell conde Don Julián, que és el que pacta amb els musulmans perquè Don Rodrigo viola, totes aquelles mentides.
1: Sí.
0: I a què atribueix que aquest Don Julián és un governador bizantí de Ceuta, o havia estat un antic governador bizantí de Ceuta que s'havia visigoditzat, bueno, en qualsevol cas, són els últims reductes de la presència bizantina a la península i al nord d'Àfrica.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: verás. A ver qué me dice después. Su payaso y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy.
1: Em sap greu, Adrià, traiem la cançó ja. Sabem que t'agrada molt, eh? Alberto, per què estem sentint Extremoduro?
2: Com tothom sap...
1: Gairebé.
2: Tothom que tingui edat per... Bueno, tu tampoc la tens, Adrià, però tens bon gust musical.
1: És més jove que jo, l'Adrià.
2: Bueno. So Payaso forma part de... Crec que és el setè disc d'estudi d'Extremoduro, del 96, crec que és, fa just 30 anys. Un disc que es diu Agila, que és el nom d'un dels darrers reis visigots, d'aquella portada tan bonica, no? D'aquell tio que sembla un heavyata sortint de l'aigua, sí? Ara l'Adri diu que sí que l'està buscant i es la posarà a la pantalla.
1: Fantàstic.
2: Però es diu precisament Agila, que és un nom d'aquesta llista. Si heu escoltat la cançó de Gigatron, haureu escoltat Agila i Agila Palito Palito, que és el del disc d'Extremoduro. Mai necessitem tampoc motius per escoltar a Roba Iniesta per sentir Extremoduro, i per tant... No és aquesta. Aquesta és jo minoria absoluta. Però va passar res. Llavors, per això la música.
1: Molt bé, encetem la recta final, doncs, perquè ens interessa saber si a nivell d'integració amb la població que hi havia anteriorment a la península Ibèrica, hem de pensar que les elites visigodes, un cop convertides al catolicisme, s'acaben d'integrar del tot.
2: No, més aviat al contrari, aquest serà un dels problemes. La cort reial de Toledo, convertida en una, moltes cometes, minicort imperial, o una imitació imperial, queda reduïda als elements humans de procedència visigoda, no? Un estament nobiliari got que va augmentant els seus privilegis, mentre que una minoria hispanoromana i una minoria jueva, que també és important a la península, van veient les seves aspiracions cada vegada més limitades. No? S'ha calculat que només d'unes 1.500 famílies visigodes constituïen l'elit aristocràtica i guerrera del regne, a la que s'havia de sumar, doncs, una petita casta de latifundistes de tradició hispanoromana, que són els primers en pacte amb els musulmans, i una petita noblesa enriquida de servei. Però hi haurà alguns intents tardans d'equiparar legalment visigots i hispanoromans, com el Liber Iudicorum de mitjans del segle VII, que deroga lleis anteriors, però és un procés molt, molt lent i sobretot de molt poca volada.
1: Hi haurà tensions dins la pròpia noblesa visigoda?
2: Sí, hi haurà una tensió bàsica que neix del propi funcionament de la monarquia visigoda, que és de caràcter electiu. No és una monarquia hereditària, que la pràctica a vegades ho és, però neix d'un caràcter electiu, no? Són els nobles visigots que trien qui ha de ser el successor, que és el rei. A la pràctica, els monarques buscaran de manera reiterada convertir o assimilar el tron, vincular el tron al membre de la família que volen, no? Convertir aquest accés al tron en un fet hereditari. Això causarà fortes tensions amb la noblesa, que el que vol és poder decidir qui dirigeix el regne visigot. Això s'intentarà legislar, com per exemple el quart concili de Toledo, l'any 633, en què els bisbes acorden que la tria d'un rei és un assumpte electiu, no? S'ha de fer a través d'un concili, s'ha de seguir unes normes, cosa que tampoc es materialitzarà mai, perquè tothom fa el que bonament pot en cada moment. Una solució de compromís és la d'associar els fills o el parent que vulguis que heredi el tron, associar-lo al tron en vida, per tal d'influir la successió, no? Si tot està com va fer Franco al final, vull dir, això és molt visigot, no? Tu vols que el teu successor sigui el que sigui, i llavors dius, bueno, pues jo el vinculo una miqueta, i llavors quan jo falti, les coses ja tenen la seva inèrcia. Però el cert és que a mesura que ens apropem al segle VIII, les tensions nobiliàries no deixen d'augmentar.
1: Per tant, segle VII i VIII no són un bon moment.
2: No, clar, si deixem la retòrica dels discursos polítics i ens fixem en l'arqueologia, totalment, no és un bon moment. Veiem desaparèixer viles, apareix una proliferació de petits jugarrets que substitueixen les residències aristocràtiques, o, per exemple, una altra cosa que també s'ha estudiat molt, o que és molt visual del regne visigot, tot i que és molt, molt petit en comparació amb el que vindrà després amb la numismàtica islàmica, però si observem les monedes visigodes, per exemple, veiem una devaluació constant de la moneda, en especial del tremís d'or, que com el seu nom indica és una moneda d'or, no? Que passa de ser una moneda d'or a convertir-se vora l'any 700 en una mena de moneda de plata banyada en or. Saps? És com quan compres una contesa pensant que és un pastís de xocolata i al final té un clac-clac de xocolata i tot és
1: gran. Fines làmines.
2: Perquè es fa una idea, s'ha calculat que en qüestió de 30 anys es passa d'un percentatge, no només en el tremí, sinó en general en tot el monedatge visigot, del 75% d'or a menys del 30% d'or. Relleu, en rius a vosaltres de quan ara compreu una bossa de patates i porta menys patates. O quan compres un Magnum i de cop i voltes un mini Magnum. No? Aquesta, la reduflexió aquesta petita de que et venen el mateix però hi porta menys, doncs ho van inventar els, no ho van inventar els visigots, però els visigots els hi passava. Quan anaven a comprar un Magnum deien so payaso, m'ha estimat. Pel darrer terç del segle VII i la primera dècada del segle VIII tenim documentades també nombroses sublevacions i tensions nobiliàries, com per exemple la d'un dux, Paulo, segurament governador de Narbona, d'aquests territoris que encara quedaven de la Septimània Visigoda, on a qui va seguir, per exemple, Ranocil, que és el, que direu qui és Ranocil?
1: Qui és Ranocil?
2: El dux de la Tarraconense, no? Que no va dubtar també aquest dux Paulo a autoproclamar-se rei de la Hispània Oriental, en possiblement el primer moviment separatista de l'est peninsular, i que serà, el seguiran ciutats com Barcelona, Girona, Tarragona, Narbona, o revoltes com les que es donen al mateix temps a Galícia o entre els bascons. No? Per tant, aquest moment final del regne dels visigots és un moment també molt marcat per les tensions internes.
1: Molt bé. Com afronta tot això la monarquia? Ja per anar tancant, Alberto?
2: Bueno, doncs ho podeu imaginar, no? Wamba, el de para bailar la Wamba, que serà el rei que patirà aquesta revolta que parlàvem d'aquest dux Paulo, la sufoca militarment en una campanya que el porta des de Cantàbria fins a la Tarraconense, no? I posant setge i assetjant i sometent militarment a Barcelona, Girona, Colliure, bueno, pues intenta sufocar militarment aquestes revoltes, però això no soluciona res, aquesta crisi no supera així. Penseu que en els darrers 25 anys del segle VII i els 10 primers anys del segle VIII van ser un escenari de crisi gairebé estructural, unida a més a una sèrie de males collites, a desastres climàtics, i per tant els conflictes al voltant de la corona s'extenen, no? Per el regnat d'Arbigi, d'Ègica, de Witiza, que a més aquest tindrà una fama, no sabem si merescuda o no, de govern despòtic, de grans represàlies polítiques, ens diu que dissol concilis, que passa dels bisbes, que practica el concubinatge, que és un principi no hauria de ser dolent, que va perseguir de manera directa les comunitats jueves i que aquestes s'enfaden i ajuden els musulmans després. Bueno, la fugida constant de serfs, d'esclaus, els dominis senyorials, la caiguda de l'economia en general, bueno, tot aquest, són exemples d'aquesta època bona part, no, per exemple, és molt crec que amb això podem acabar, que sí, manem de temps. Bona part dels tresors de moneda o d'altres béns que s'han trobat en època visigoda, no? Com el tresor de Bucejo a Salamanca, o segurament el de Guarrazar, el de Toledo, que és aquell que troba les corones visigodes tan xules que estan al Museu Arqueològic, sempre s'havia pensat, o s'havia datat més en època de conquesta islàmica, no? Que venen els musulmans, amaguem les coses. Segurament sembla ser que estan sent redatats a la baixa i que formen part més d'aquest període de conflictes civils en els darrers moments del regne visigot, on en cal situar aquests tresorets. Sigui com sigui, a 710 mor Witiza, hi haurà diferents candidats al tron, hi haurà un problema que te cagues que deixarem per un altre programa.
1: Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies per al programa.
2: A tu.
1: Adrià Tirado al control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la setmana que ve a un nou programa de Les Portes de Troia.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 530. Una salutació, sóc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem tots els divendres per Ràdio Mollet amb redifusió els dissabtes i ens trobaràs en format podcast en el nostre blog nuvoldefum.blogspot.com, així com a les plataformes habituals de podcast com és Spotify, iTunes, iBooks, Mixcloud, etc.

Aquesta nit arrenquem el programa amb les gravacions de camp dels nord-americans Bruce Golden i Tyler Tatlock.

I això era Akira Kosemura, des de l'edició del 15è aniversari ja del seu disc Polaroid Piano, editat per Room 40. I ja posat, seguim amb un altre gran pianista com és Matti Bai. Escoltem el tall del disc De Sí, el mar.

I continuem amb la col·laboració entre Anthony i Faraway Nebraska, un disc titulat Great Plains, que s'acaba amb aquest tall, Land into Sky.

Doncs això era Anthony i Faraway Nebraska des d'aquest treball col·laboratiu Great Plains. Descobrim avui també un projecte nou anomenat Broken Canyon des de Nova York. Escoltem un tall de Surface, el seu darrer treball, més intimista que els anteriors, segons diuen, ja que ens parla de diagnòstics, medicació, depressió i també esperança.

Everything in Time és el nou treball del productor Ghost Loop, construït amb fragments d'antigues cintes de casset, de música New Age, també amb gravacions de camp i sons dissenyats amb un petit sintetitzador modular, i produït tot a altes hores de la nit, quan la concentració s'aguditza i fins i tot els sons més petits semblen respirar pel seu compte.

0: Estàs escoltant Núvol de Fum.
1: I continuem amb la música de Holly Kenneth, amb el seu primer àlbum en solitari des de 2004. Es titula For Those Who Stay i escoltem la peça titulada They Rise.

Tancarem el programa d'avui amb el projecte d'Ambient Techno Foundation, que ja hem punxat en alguna ocasió. Aquí col·labora també Henrik Meyercord en un vinil i caset que porta per nom Kings and Queens. El tercer tall d'aquest disc és aquest, Sunflowers.

Doncs amb aquesta altra col·laboració, la de Foundation i Henrik Meyerkor, hem arribat a la fi del programa d'aquesta nit, el número 530 del Núvol de Fum. Ja sabeu que és un programa que podreu escoltar aquí a Ràdio Mollet també demà dissabte a les 11 de la nit i que tindreu disponible en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les plataformes habituals de podcast com és iBooks, Mixcloud, Spotify, iTunes, etc. Jo, sense més que afegir, m'acomiado ja de vosaltres i ens tornem a retrobar, com sempre, si voleu, la setmana vinent, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

out of here. Beat Zucchini.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
2: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
2: I no el pots treure? Divertit, un fueguito? No, és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
3: Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
2: Home, i tant.
3: Clar, perquè ens tirem cors i fueguitos i demanem més llocs.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mono, m'encanta. M'encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.

porta pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No me'n facin cas, que perdo el compàs, i em pregunto si et dona el testament trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redacció ens he congelat.